Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molts anys, és molt especial i per tant la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenitud.

tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat, bevent del teu món.

Ah.

I'm hanging up my heart for you. Oh, oh, oh.

0: Són les 9 del matí. Resumim les qüestions més destacades d'aquest dimecres i el punt informatiu en aquesta hora del matí és a les carreteres. Hi ha hagut un accident a l'autopista de l'aeroport amb un cotxe bolcat que està provocant importants retencions. Connectem amb la sala de control de la DGT de la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
1: Bon dia. I doncs sí, en aquest moment trobant tranquil·litat a les principals carreteres de l'illa i únicament trobant poques més de trànsit a l'autopista de Llumallor a l'altura del polígon de Sanoms per un vehicle accidentat que està ocupant el carril esquerre. Això és tot per ara. Bon dia.
0: Gràcies, Nelly. Avui el focus informatiu aquí a les Balears el troben també a Sant Joan, a Ciutadella. És el so del primer toc de flabiol al caixer senyor, que ha estat a les 8 del matí, que m'escoltant en directe a l'informatiu matí. Un so que indica l'inici del segon dia de festa a Ciutadella, després d'una primera jornada amb algunes incidències.
2: Sant Joan deixa prop de 25 assistències sanitàries, amb 5 trasllats a dependències hospitalàries, les més greus, 2 ferits amb traumatismes cranioencefàlics. Han estat 2 homes de 59 anys i de 24, embestits per un cavall durant escaragol d'Esborn i que varen haver de ser atesos allà i traslladat després a l'Hospital Mateu Orfila. La resta varen ser comes etílics, ferides, lleus en aquest cas, a més de 5 o 6 lipotímies per cops de calor. Ho ha explicat Maxi Leira, responsable del servei preventiu de la Creu Roja a Ciutadella, en declaracions de l'informatiu matí.
3: 25 assistències aproximadamente, los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En los Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesvoltes y Santa Clara, unas 10 asistencias totales y 5 traslados.
0: També ha estat una nit llarga de celebracions a altres punts de les illes.
2: I la més multitudinària ha estat a Palma, a la platja de Can Pere Antoni, on la celebració s'ha allargat fins ben entrat el dematí, ben sortit el sol, on la festa, com dèiem, ha durat fins molt tard.
4: Hicimos nuestras birras, hicimos nuestra torrada, a las 12 vimos los juegos, nos tiramos en la playa de para atrás, cerrando ciclos e iniciando ciclos nuevos y pues nada, esperando el amanecer.
5: Bueno, nosaltres no som d'aquí, som de Barcelona i hem vingut aquí, ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí i hem estat pues, tota la nit aquí i bueno, fins a les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponça.
2: També a la de Talamanca, a Eivissa o a Formentera, amb els tradicionals macarrons de Sant Joan.
0: Festes que coincideixen amb els dies més calorosos de l'any, però les altes temperatures tenen els dies comptats a les Balears. Ho ha avançat a l'informatiu matí la delegada de l'AMT a les Illes.
2: Maria José Guerrero assegura que d'aquí a una setmana, just coincidint amb el canvi de mes, el termòmetre baixarà de manera notable. Serà quan acabi la influència de l'onada de calor amb aire africà al centre d'Europa. L'escoltam.
6: Just al canvi de mes, pues baja la temperatura y no se

0: que fue el primero, por cierto, desde el año 2024, se dice pronto, en el que los 27 gobiernos recuperamos nuestro apoyo unánime y cerrado a Ucrania, gracias, entre otras cosas, fundamentalmente a la vuelta de Hungría al consenso europeo. También sirvió para debatir sobre el nuevo escenario geopolítico y también geoeconómico que se abre tras la firma...
1: Són directe del Congrés dels Diputats, on, com deia, compareix en aquests moments el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Són ara les 9:04. Comença el dia.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
4: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
5: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
6: Sofia, què escoltes?
7: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
6: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
7: Les veus que connecten amb el teu poble.
6: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
7: El 107.9, Ràdio Pollença.
8: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
9: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
9: Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
10: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
11: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
10: Vos esperam a tots.

0: Molt bon dia a tothom. 9 i 6 minuts del dematí d'aquest dematí d'avui dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan. Bruno, bon dia, com estàs?
1: Bon dia. Molt bé, estaria millor si fos a Menorca, però...
0: Ah, no, igual passaria més calor.
1: Sí, sí. Bé, no sé si mos escoltarà qualcú, perquè també mitja pollances per Menorca, se nota per carrers, que falta gent, no?
0: Trobes que està buit.
1: Només hi ha cares de turistes i tothom està per Menorca, però bé, el que toca, qui
0: pugui
1: anar. I entre
0: això i el que la gent queda, la que queda que seva mallada, els carrers estan un poc desèrtics. La plaça no, la plaça encara està ben plena de gent.
1: Sí, si hi ha restaurants, hi haurà gent per allà.
0: Jo crec que avui comencen a tornar aquests pollencins ja d'allà. Ja avui, a poc aniran fent aquestes tornades massives, que n'hi ha moltíssims. Mira, tenim avui la nostra Joana, no és que sigui per allà, però avui no la sentirem, però li donam, evidentment, molt d'anys també des d'aquí, des de la ràdio, Joana Salivelles, no sé si m'ho sents o no, però que passes un dia fantàstic.
1: Sí, perquè bé, avui és Sant Joan, no ho han dit, ho diran després, però bé, jo crec que tothom ho sap. Així que molt d'anys a la Joana, ja mos han arribat molt de missatges felicitant-la i bé, des de la ràdio l'han de felicitar també.
0: Hi ha molt de Joan, no sé, de Joanes a la teva família i al teu entorn.
1: Qualcun n'hi ha. Mm? Ja és com Toni, com
0: qui és que no té, exacte.
1: Qualque Joan hi ha sempre, això sí.
0: També poden donar molt d'anys al nostre ex-home del temps, en Joan Cifre, que durant molt d'anys també aprofitàvem per felicitar-lo. Enguany no el tenim de col·laborador, però igualment, Joan, facis el que facis també, que passis un dia fantàstic i molt d'anys. Bé, i estenem a tothom aquestes felicitacions, tothom que avui celebri qualque cosa. Nosaltres tenim un dimecres de marató, com deim sempre, amb molta programació que tenim avui preparat.
1: I d'haver, vos recordant que penjam per xarxes socials també des de primera hora del matí, però avui de matí començarem amb un nostre mal sofrit, a les 10 i quart avui toca i vendrà, com sigui, despotricar un poc, no? De qualsevol cosa.
0: A renyir, protestar, criticar, sí. Fem-nos riure, un poquet de tot.
1: Avui a les 10 i quart, mal sofrit. A les 11 atendrem en Christian Taylor, que torna avui i parlarà sobre...

0: llibre Usuaris de fama i la lectura, que ella va fer fama com a voluntari.
1: De fet, els adorà,
0: sí,
1: no?
0: Sí, un parell d'usuaris.
1: Usuaris vendran, Christian fa de voluntari a fama i els ell llegeix, fa una espècie de club de lectura amb ell, i avui, quan ja els són d'aquí propet, avui vendran a explicar-nos-ho. En Cristian i aquests usuaris mos ho contaran i llegiran un poquet aquí també, entre les 11 i les 12.
0: Sí, només han de creuar, encara que amb aquesta calor, però és que hauran d'anar ben enfora, però els atendrem avui a la ràdio. I a les 12:05, com sempre, l'actualitat de Pollença, les notícies de Pollença, i a les 12:30 tindrem a Xesca Font, que és l'autora d'un conte contes, que se farà Can Llobera, si no hi malament ara mateix, i vendrà a parlar-nos un poquet sobre tota aquesta proposta. I, com no, a la una i quart, tindrem el nostre gran Toni Campomà amb el món del vi i també, com no, avui, ens ha enviat un àudio explicant-nos de què ens parlarà.
2: Molt bon dia a tots. Avui, dimecres, dia 24, dia assenyalat en el món del vi, Sant Joan, molt d'any de tots els Joans i Joanes, sobretot de la nostra directora aquí de la Ràdio Pollença, i però si tots els oients i ho passeu molt bé i és el moment, com sempre vol dir, d'obrir aquesta botella tan especial que teniu guardada per als Joans i convidar els vostres amics. Bé, nosaltres farem el programa amb un verdadero campeón. A Mallorca és un fenomen, ja no n'hi ha hagut altre que hagi preparat tantes medalles. Sí, ja sabeu que és molt seguit en el programa, que estan parlant de Macià Ball. La Macià Ball l'ha d'aconseguir una medalla d'or i dues de plata dels seus vins en aquest darrer concurs internacional Baco, que se presenta amb més de 3.000 i pico de vins, eh? no es crieu. A més, ell se pot dir que és l'únic de les Balears que ha guanyat un premi més alt que dona, que és el Luis Hidalgo. Aquest premi se dona en un vi més puntuat de tot. Ho va aconseguir el 2020, un vi blanc de balanys va aconseguir 98 punts, l'únic de tots, que això se classifica com el millor dels millors, com deien altres. Bé, doncs demà vendrà en Ramon Cervalls, un seu gerent, a presentar-me aquest blanc de balanys que ha tingut des del 2025 medalla de plata, un mateix aron rosat medalla de plata i una Mació Carbònica, que aquest vi negre, que Mació Carbònica l'hem presentat molt aviat, i un vi més antic que existeix a la seva elaboració, fet de vell de llàgrima, i que és un vi excepcional, que va guanyar la medalla d'or. Ja en du bastant, aquest vi Mació Carbònica ha tingut també en diferents concursos. Alidó. Tindrem els nostres col·laboradors que primer veurem a celebrar. No tenim Joan, el que l'únic que podem felicitar és en Joan, el nostre sommelier, però no podrà venir. Molt bé, idò, molt bé, a la 1:15 i celebrarem tots.
1: Ja veus, idò, un celler conegudíssim avui, Macià Batlle, que atendrà en Toni aquí al món del vi. Volia fer un parell de cosetes. Mira, per una banda, el que han dit en Xesca Font, és una que abans han dit que l'atendrem a partir de les 12:30, perquè és l'autora d'un conte contes. Un conte contes se fa demà a la Biblioteca de Pollença, Can Llobera, i volia dir que en Xesca és una joveneta, molt joveneta pollencina, de 11 anys, que l'ha escrit ella i que ja l'ha presentat, l'ha contat a Inca, demà al conte Pollença, i per mi, de fet, després també ho farà el Cudi. És un conte contes, ella mos ho contarà després, però que si hi voleu anar, com sempre, millor vos apunteu a mediadora@jpollanca.net i és per infants a partir de 4 anys. Xes, que ja va guanyar, no sé si recordeu l'any passat, el concurs, que és un rei per a ti, va conèixer en un rei, perquè per donar-me més pistes, i d'aquí és Natxes, que seran nosaltres avui aquí en persona a la ràdio. Volia afegir això, i també volia afegir que no mos podem oblidar de donar molt d'anys a més Joans de la ràdio.
0: Segur que mos han deixat qualcú.
1: Segur que mos han deixat qualcú més.
0: Però Joan, Rafel, tots un any compostos de Joan.
1: Clar, també. Però en Joan Pons, que més va ser per aquí i a la ràdio, també li volen donar molt d'anys, que és col·laborador i setmanal, tot i que és veritat, estava enfeinat i no podia venir tant, però quan ja hi va ser amb nosaltres també, i no el varen felicitar ahir, perquè és avui, molt d'any Joan, i a tots els Joans i Joanes.
0: I a més, no només celebren avui els Joans, hi ha més gent que celebra, és a dir, a Sant Joan per inclou moltíssim de noms. No només ho,
1: després
0: ho contaré, sí, sí. És curiós.
1: Idò, érem per la programació d'avui. Hem dit que hi havia Nofil Parranda, després hi ha un món del vi d'en Toni Campomà i un cap vespre.
0: Idò, a petits, en un petit ple d'avui, començarem a les 5 i mitja, 5 i 20. Avui toca ronda en l'oposició, en tots el PI, ja segur que demà hi haurà ple, i segurament parlarem de punts destacats del plenari de demà, a més d'actualitat de Pollença, i vendrà en Josep Mercat, de tots el PI. Això serà sobre les 5 i 20, 5 i mitja. A les 6 i 5 després de la connexió amb Via 3 parlarem sobre aquesta obra després de la desgràcia que s'interpretarà Pollença, la tornen a fer, fan un remake que se diu, no? I ja hem parlat amb els autors amb el grup de teatre i avui toca parlar amb la banda i directors, no? A veure com estan organitzant tot això perquè no queda
1: la part
0: res,
1: musical, vol dir.
0: La part musical, exacte. I queda un mes perquè se torni a estrenar després de 30 anys i bé, veurem a veure què mos conten quan ja sou estan fent aquest cicle d'entrevista sobre aquesta obra. I a les 7 avui mos han de despedir d'uns col·laboradors d'enguany que tornaran l'any que ve, hem de veure com faran, però avui és el darrer episodi de la temporada d'Upipero, de finalitzar la temporada 1, i avui a les 7 els atendran, segur que mos hauran preparat un programa especial, i així acabarem-ho dia, Maria.
1: Molt bé, bé, ja tenen un entrenador per Mallorca, ja podran xerrar de qualsevol cosa, espero que se'n vagin un poquet il·lusionats a pesar d'aquest descens. Idò, això és la programació d'avui dimecres d'aquí de Ràdio Pollença, per tot el dia, 9 i quart, començam amb les notícies. I malauradament avui hem d'encetar amb un tràgic succés d'ahir, i és que un home de 58 anys va morir a Hora Baixa mentre treballava a una obra a Sant Vicenç, aquí a la Sant Vicenç.
0: Segons les primeres informacions, l'home s'hauria assegut durant la jornada laboral i poc després hauria caigut a terra i s'hauria colpejat el cap. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver patit una aturada cardíaca. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius de serveis d'emergència que li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar durant diversos minuts. Tot i els esforços dels sanitaris, no se va poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes del succés.
1: Canviant de qüestió, demà dijous hi ha ple ordinari a l'Ajuntament de Pollença, és un ple del mes de juny.
0: I els punts a destacar de l'ordre del dia són la declaració de les obres de millora de l'hostatgeria del Puig de Maria com a obres d'especial interès o utilitat municipal, també les bases reguladores per concedir subvencions per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives, i una moció dels grups municipals PSI-PSOE de Pollença, més per Pollença, i una Unió Mollera Pollencina en relació amb el projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de bateries de liti a la zona del Madrava. També se tractarà per finalitzar la renúncia presentada per Miguel Ángel Torres Luque al càrrec de regidor.
1: Són alguns dels punts destacats, hem de dir però que podeu consultar l'ordre del dia completa, per exemple, a la nostra pàgina web, l'empenjada radiopollença.net. I penseu que el ple hi pot assistir de públic tothom que vulgui, és a partir de les 6 demà, i també ho podreu seguir en directe a través de Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM o per internet a radiopollença.net. A més, s'emet en vídeo en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. I parlant precisament, idò, d'aquest ple davant la proposta d'aquesta moció que se presenta demà, la plataforma Plantes de Bateria de Liti demana a tots els grups municipals que mostrin el seu rebuig a les instal·lacions de plantes de bateries de liti a les finques rústiques de Pollença.
0: Per altra banda, els veïnats valoren de forma positiva que l'Ajuntament de Pollença torni a presentar al·legacions en contra d'aquest segon projecte, com ja va fer amb el primer projecte que es va posar en exposició pública a l'octubre de 2025. Els veïnats també s'han organitzat per dur a terme una campanya recollida de signatures que iniciaran aviat a través de la plataforma change.org, i a més es recolliran signatures durant les festes de Sant Pere i es convocaran altres accions de protesta que es faran públiques de manera progressiva. Finalment, la plataforma de bateries de liti demana a les institucions que la paralització d'aquests projectes especulatius en sòl rústic sigui una prioritat.
1: L'Ajuntament recorda que té en marxa un procés selectiu per la contractació d'un auxiliar administratiu amb personal laboral fix i ja n'ha publicat les bases específiques.
0: Recordant que el termini per a la presentació d'instàncies està obert fins dia 21 de juliol, inclosos. Més informació a la web de l'Ajuntament de Pollença.
1: I avui parlàvem de Sant Joan, però recordem que aquesta setmana, demà concretament, comencen les festes de Sant Pere. En un port de Pollença i Do hi ha una àmplia programació preparada per aquests propers dies. Els actes comencen demà i divendres amb el cinema lliure en català.
0: També dissabte els actes inclouran una cercavila amb els gegants de Pollença, el Pamboli Solidari a benefici de Baimà, i una actuació de Vall de Pallès al Moai Vell. Respecte a diumenge, motiu del cinquantenari de la Setmana Nàutica del Port de Pollença, es durà a terme un acte commemoratiu al Real Club Nàutic, i la jornada continuarà amb un cercavila a la Sardinada Popular i una revetlla amb el grup Red Bellies. Dilluns, que és dia 29, i per tant la festivitat de Sant Pere, hi haurà una missa solemne, un acte institucional, lliurament de premis del concurs de dibuix de la Badia de Pollença, un dinar de germanor, l'inauguració de l'exposició fotogràfica al Moai 22x22 i una trobada de ball en línia al Moai Vell. Recordant que Sant Pere, enguany, dilluns, és festiu.
1: I en planes culturals, una setmana més, tenim música al carrer per amenitzar les places del nostre municipi en concerts amb acústic i de diferents estils musicals, concerts que comencen a partir de les 8:30 i avui en tenim un.
0: Avui tenim a Rano, Paula i Marce en el carrer de Ponent en un moll. També divendres tindrem a Màrius Comantrió a l'Ajuntament i diumenge a Gaia i la Nuti a l'Oficina de Turisme del Port de Pollença.
1: Arrels Marines, dins el Fòrum Talaia Nord, aquesta setmana ha organitzat una hora baixa formativa oberta a tothom, diverses activitats que se fan demà dijous.
0: Un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius. Hi haurà un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que fa aquesta entitat per preservar el litoral marítim. Això serà dijous, aquest dijous a partir de les 6:30 al Saló d'Actes del Port de Pollença. Us podeu inscriure a les seves xarxes socials.
1: I és que, a més, però, també Arrels Marines ha anunciat que faran una activitat nova, una altra activitat, la setmana que ve, i també tenen obertes les inscripcions.
0: Faran una sortida amb snorkel, un itinerari sensorial per descobrir la biodiversitat marina a la platja de Sa Marina Alcudi, dimecres 1 de juliol de 5:30 a 7:30. Són places limitades i també us podeu inscriure a través de les seves xarxes socials.
1: I un recordatori, que si és de Pollença, recorden que el sorteig per la dama del 2027 serà aquest proper diumenge. Les interessades han d'acudir a les 8:30 al Club Pollença. Anem ara amb els esports, i és que ja hi ha dates i inscripcions per al torneig de futbol 7 de la Patrona.
0: Així és, serà del 21 al 23 de juliol en un camp de futbol de Pollença. Hi ha places limitades i us podeu inscriure al 699-704-817.
1: Aquesta informació l'ha publicada l'àrea d'esports. Si voleu consultar més dades, ho podeu fer a través de les seves xarxes socials, per exemple. I molt important també, l'àrea d'esports us anuncia diferents canvis d'horaris, tant aquesta setmana degut a unes proves de la policia local com dilluns que ve, que és la festivitat de Sant Pere. Començant primer d'or amb canvis en els horaris de la piscina de Pollença d'aquesta setmana.
0: Els dies 25 i 26 de juny la piscina municipal de Pollença obrirà a partir de les 4, ja que durant el matí i el primer tram de la jornada les instal·lacions s'utilitzaran, com dèiem, per la realització de proves del procés selectiu de la policia local del municipi. I es recorda que la piscina d'Humoll es mantindrà amb el seu horari habitual.
1: De dies 25 i 26, és ja demà i passat demà. Recordar, la piscina de Pollença estarà tancada al dematí i obrirà a partir de les 4. I anem ara a dilluns, que hi ha horaris especials degut també a, com dèiem, en aquesta diada festiva de Sant Pere.
0: En quant a nou poliesportiu, de Pollença estarà obert de 9 a 9, el gimnàs estarà tancat i tindran horaris especials, per exemple, la piscina de 9:30 a 6:30 i el rocòdrom de 9 a 8:30. I el poliesportiu d'Humoll tindrà les instal·lacions tancades i igualment la piscina.
1: I un apunt també dels cursaris de rugbi, perquè fan escola d'estiu.
0: Rugbi a la platja de la Gola, a la zona del Boli, tots els dilluns, dimecres i divendres de 6:30 a 8 per infants de partir de 6 anys i és gratuït.
1: I dos són les notícies que us volíem destacar aquest dematí. Fem una ullada al que diu la premsa escrita avui sobre Pollença, que hi ha moltes informacions.
0: Així és, en trobam moltíssimes a la part de l'última hora. l'edició en paper d'avui, per exemple, parlant de memòria històrica, recorden aquesta notícia que va sortir un parell de dies, i diuen que els carrers recuperen la memòria de 27 veïns represaliats a la Guerra Civil. L'Ajuntament instal·larà els dies 7, 8 i 9 de juliol noves pedres Stolperstein. Pollença tornarà a convertir-se, a convertir els seus carrers en un espai d'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil. L'Ajuntament instal·larà durant els propers dies 27 noves jambordes Stolperstein, uns adoquins commemoratius que recordaran a veïns del municipi assassinats o desapareguts després del cop d'estat de 1936. Els dies 7, 8 i 9 de juliol a diferents punts de Pollença i Port de Pollença, on varen residir les víctimes. L'iniciativa forma part del projecte internacional Stolperstein, impulsat per preservar la memòria de les persones represaliades per el nazisme i altres règims totalitaris, i que Mallorca s'ha adaptat per recordar les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. Igualment, d'altres notícies alerten de que el solar per a la segona planta de bateries és inundable. Els veïns s'organitzen per frenar el projecte amb el suport de l'Ajuntament. L'oposició al segon projecte de bateries de liti previst a Sol Rústic de Pollença guanya força. Els veïns de la zona del Madrava han advertit que la finca on se projecta l'instal·lació és inundable i han difós una fotografia presa després d'unes pluies a les que el terreny apareix completament inundat. La preocupació veïnal se suma al rebutjament expressat per l'Ajuntament de Pollença, que ja prepara noves al·legacions contra el projecte, segons va explicar el regidor Miquel Àngel Sureda, i ja avançar el Val de Martí Marc, el consistori presentarà abans de mitjans de juliol unes al·legacions similars de les formulades el passat mes de novembre contra la primera planta de bateries projectada al municipi. A més, aquest ple del dia de demà debatrà una moció per escenificar el rebuig dels grups municipals a aquest tipus de projectes en sòl rústic. Encara queden notícies de Pollença i parlen sobre més candidatures que mai per la patrona de 2026. El simulacre de Mores i Cristians de la patrona d'enguany de Pollença ha registrat la major participació dels darrers anys a la presentació de candidatures per als càrrecs festius. Un total de 16 aspirants opten a representar els principals papers de la festa. 9 candidats a Joan Mas, 5 candidats per als càrrecs de Dragut, Joc Tinet i Banderat, i 2 per l'Ajuntament Bea.
1: I encara hem d'afegir més notícies, perquè avui també les planes de successos, tant de Diari de Mallorca com l'última hora, es fan ressò de la mort d'un home de 58 anys mentre feia feina una obra a Cala Sant Vicenç. Llegim, per exemple, el que diu l'última hora. La notícia coincideix en tots els aspectes. Diu: un home espanyol de 58 anys va morir el capvespre d'ahir mentre es feia feina a l'obra d'un habitatge situat al nucli de Cala Sant Vicenç, a Pollença. La Guàrdia Civil es troba immersa en la pertinent investigació que determinarà si es tracta d'un accident laboral o d'una dolència repentina. Una aturada cardíaca, segons informa la hipòtesi principal, agreujada per les altes temperatures d'aquests dies. El succés es registrà al voltant de les 2 del migdia a l'avinguda Cavall Bernat, quan sembla ser la víctima va aturar a menjar i es va asseure en el lloc en el que estava fent les tasques en un moment donat. Es va sentir indispost i va caure de costat, sofrint un fort impacte al cap. Varis testimonis van donar l'avís i es desplaçaren al lloc la policia local, la Guàrdia Civil i 3 ambulàncies. Els sanitaris iniciaren les maniobres de reanimació i les prolongaren durant el màxim temps possible, tot i que finalment els esforços foren infructuosos i no va ser possible recuperar el treballador veí del lloc. Això és el que poden trobar d'avui a la premsa escrita sobre Pollença. Abans de repassar les portades digitals dels diaris, afegirem també informació de 2 esqueles. Ha mort Rosa Rodríguez Lasso. Rosa Rodríguez Lasso, l'edat de 98 anys. La vella és avui entre les 5 i les 7 del capvespre al cementiri de Pollença. I per altra banda, una altra esquela també ha mort, Francisca Sales Crespí, dona de Dionís Alcalt. Francisca Sales Crespí ha mort als 94 anys. La vella també se fa avui, però en dematí, de les 10 a les 12, al cementiri de Pollença. Ara sí, anem a repassar les portades digitals dels diaris.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: I donem a veure què diu l'actualitat aquest dematí aquí a les Illes Balears amb el diari de Mallorca en Setamidó la seva portada en futbol. Pablo Ortells reactiva el mercat de Mallorca. L'arribada de Luis García desbloqueja la planificació esportiva provocada per la sortida del tècnic Martín de Michelis i el Mallorca reinicia la feina per configurar la plantilla que aquesta temporada ha de cercar l'ascens a primera. En l'ampliació dels xivius, el govern torna a supeditar l'interès general al d'uns pocs. Això és el que denuncia la diputada del PSIC, Mercedes Garrido. La secretària de Política Autonòmica Socialista afirma que el Parc Natural d'Estrenc està en perill i que el govern del Partit Popular nega amb el seu discurs el que ha aprovat de manera soterrada. Diu, és un modus operandi durant tota la legislatura. El Tribunal Superior de Justícia de Balears eleva 9 anys de presó la condemna a l'home que va matar a un lladre a casa seva a Inca. Els magistrats eleven 2 anys la pena imposada per l'audiència en revocar l'atenuant de confessió. L'acusat matava punyalades a un intrus que estava llevant-li unes plantes de marihuana. Perforan els hotels, els hotelers de Magaluf responen a la polèmica per als viatges d'estudis a Cala Rajada. Diuen la comparació és simplista i poc respectuosa. Judici a Mallorca per una estafa informàtica de 320.000 euros a una empresa alemanya. I en futbol, el Pomblense fa resorgir la gran penya poblera. L'excel·lent temporada del club fa brotar l'eufòria de l'afició que ha recuperat l'històrica agrupació que ja va animar l'equip a principi dels anys 80. Rosa Visiedo, rectora del CEU Sant Pablo, diu no venim a competir sinó a completar i enriquir l'oferta universitària balear. Marisa Goñi, directora d'aquest diari, entrevista la rectora amb motiu de la inauguració a Palma del seu nou centre escrit, Beato Luis Velda, que tindrà les seves instal·lacions a la possessió de Sonserra Parera. Transformació de Gesa i la façana marítima de Palma, 76 milions d'euros i obres acabades el 2029. L'estudi d'arquitectura Cruz i Ortiz ha guanyat el concurs d'idees per rehabilitar l'edifici de José Ferragut i transformar el seu entorn. El futur espai s'articularà al voltant d'una gran pèrgola coberta. Es construirà un aparcament subterrani de 961 places. I en cultura, Kiko Navarro fa seu un dels clàssics de Bad Bunny, Baile Inolvidable. El productor i DJ mallorquí publica 3 versions d'aquesta cançó interpretada per el grup que lidera Paco Colombas, Los Yumitas. I una notícia també sobre Pollença. La societat de Pollença es mobilitza contra la proliferació de plantes de bateria en sòl rústic. Veïns, empresaris i partits polítics s'organitzen per frenar el nou projecte contemplat a l'Almadrava, que s'uneix al ja presentat a Llanaire per el seu impacte ambiental i residencial. I el reggaeton invadeix les platges de Palma la nit de Sant Joan. Anem a ballar fins a que surti el sol. Milers de ciutadans van omplir les platges de la ciutat i molts varen passar-hi la nit aprofitant que aquest any, el 24 de juny, és festiu. També en Perforan arxiven el cas contra un operari municipal de Deià acusat de malversació. I també en futbol, Virginia Torrecilla es posa al comandament del Manacor femení. L'exjugadora professional s'incorpora a l'estructura del club vermell i blanc com a directora esportiva de la secció femenina.
1: Anem ara amb el diari digital, ara Balear, repassant la portada i trobant que el Consell de Mallorca rebaixa l'exigència ambiental per als residus d'Eivissa i els importarà a granel. El conveni per començar el pla pilot flexibilitza l'obligació inicial d'enfadar els FEMS arran de les dificultats logístiques. També una entrevista a Daniel García Beira diu perdre Posidònia augmenta el risc d'inundació costanera. El biòleg investigador. Trobam també a portada d'altres notícies, com per exemple que Sant Joan ha esclatat a Ciutadella amb un primer toc multitudinari. Milers de persones omplen la ciutat a l'inici de les festes, marcat pel replec dels cavalls i el primer caragol del bon. També en quant a Sant Joan, un ferit greu i un altre de lleu durant el caragol de Born de Sant Joan a Ciutadella. Les víctimes més greus han patit un traumatisme craniocefàlic i ha quedat inconscient durant l'entrada del caixer senyor. D'altres notícies, el consum d'aigua fora de control al Pla de Mallorca. Els pous baixen 13 metres en un mes. La Mancomunitat activa la campanya Sense aigua no hi ha pla després de detectar pics de consum nocturn que tensionen els aqüífers i superen la capacitat dels pous. També l'Ajuntament de Palma gastarà més de 76 milions d'euros en la remodelació de l'edifici de GESA. El projecte inclou un aparcament subterrani per a un miler de cotxes. I una nina acusa son pare de violar-la quan tenia 6 anys. En feia coses de grans, diu. Demanen 12 anys de presó, un ordre d'allotjament durant 20 anys i una multa de 50.000 euros. I mor un treballador de 58 anys mentre feia feina una obra a Pollença. Els serveis d'emergències han intentat reanimar-lo durant diversos minuts, però finalment va morir cap a les 16:40 i la Guàrdia Civil investiga les causes. Estam cansat d'haver de passar per dins un torrent insegur i que es pot inundar en qualsevol moment. Els residents han recollit 135 signatures per exigir a l'Ajuntament una resposta davant el tancament indefinit del pont que passa per damunt del torrent de Son Caules. També més actualitat, la Seu acollirà un gran homenatge a Joan Alcover i els 100 anys de la Balanguera Musicada. L'obra cultural balear culmina les commemoracions de l'any d'Alcover amb un concert el 28 de juny, coincidint amb el centenari de la primera interpretació de l'obra d'Amadeu Vives a Mallorca. I les Balears entren en un estiu de màxim risc en 6 incendis en 2 dies. La calor de fins a 38 graus i el nivell màxim d'alerta a bona part de Mallorca han coincidit en 6 incendis forestals a les primeres 48 hores de l'estiu, un dels quals va obligar a desallotjar una escoleta i part del parc Vit. I troben mort un agent de la Policia Nacional després d'haver agredit presumptament una dona a Eivissa. La dona, que era amb l'agent, va fugir de l'habitatge demanant auxili després d'una presumpta agressió mentre la policia investiga les causes de la mort. I titular sobre notícies internacionals. Putin avança al Donbass i els seus soldats no tardaran a conquerir la ciutat clau de Kostiantynivka. També alternatives de futur. El que aniria bé a Londres xoca amb Brussel·les i la guerra ha enfortit el règim de l'Iran, però un dilema el divideix, pactar o aprofitar el momentum.
0: I d'aquests eren els titulars de l'Ara Balears, que van fent també una ullada a la portada digital de l'última hora, que encaten ara mateix amb declaracions del president de Pedro Sánchez. En aquest diari destaquen aquestes paraules. Davant d'aquest panorama, la pregunta és com no i continuaríem. El president del govern compareix avui dimecres a la sessió de control al govern, on ha negat que hi hagi financiació irregulada al Partit Socialista. Una directora insular de Vox se'n va del Consell en plena polèmica de Bastard. La fins ara responsable d'assistència municipal, Beatriz Camiñá, deixa el seu càrrec perquè torna a la seva carrera professional funcionarial. En successos, un dels detinguts per l'assalt de l'home major a la Soledat és un futbolista de la cantera del Villarreal. El club ja està al corrent de l'arrestament del jove nascut a Mallorca i estudia quines mesures prendrà amb ell. Especial nit de Sant Joan. Cremen a les platges de Palma. Diu correfocs i música de Changuito coronen la nit de Sant Joan en un parc de la mà, entre rituals clàssics i de nous, i també parasols, i també moltes imatges d'aquest Sant Joan a Mallorca. Booking respon als hotelers, estan fermament en desacord amb les reclamacions. La plataforma de reserva avisa que defensaran la seva posició amb total firmesa i considera que la demanda col·lectiva que ultimen més de 1.400 empreses d'Espanya, unes 300 de Balears, creix de fonaments, diuen. Adeu a la cafeteria Avante, un altre referent que baixa la persiana en el vivero. Entrevista avui a Bartolomé Cervera, diu si Mallorca no deixa de créixer, col·lapsarà. El president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes de Balears assegura que és urgent prendre mesures contundents i consensuades entre tots els partits polítics. Denuncien el robatori d'una caravana a Petra, diu la vaig comprar amb l'herència de mon pare per tenir aquest record, ara ja no em queda res. i els aquífers del Pla s'assequen. Cridada d'alerta de la Mancomunitat. En marxa, està en marxa una campanya per conscienciar la ciutadania de l'increment del consum d'aigua i incentivant-ne l'estalvi. I l'ona de calor ha disparat el consum elèctric a Mallorca, segons ha informat des d'Endesa. Des del passat divendres ha crescut més d'un 20% cada dia en hores punta. I Balears se queda sense estoc de pisos nous per a la caiguda gairebé total de la construcció. L'Observatori de l'Habitatge i Sòl del Ministeri apunta a la caiguda només un 1,35% del parc total està a la venda a la comunitat. I una crònica, Alan Parsons explica a Palma el seu univers conceptual amb mestria, sutilesa i ofici. I en el Mundial, Budimir obri en canal a Panamà, Colòmbia sua per tombar la resistència d'en Passi i l'RD del Congo, Portugal arrasa Uzbekistan i Cristiano Ronaldo fa història i Ghana frena Anglaterra. I d'així hem arribat a les 9:40 minuts. Anem ara a repassar informació meteorològica.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

I anem a veure què diuen les previsions. En primer, fer una ullada a tota l'illa de Mallorca. Ens diuen que tindrem avui cels poc ennuvolats i destapats, temperatures amb pocs canvis, amb màximes en general de 37 graus centígrads a l'interior i en el sud, i continuarem encara en nits tropicals a la major part de l'illa. Ens diuen que el vent bufarà fluix de l'est i nord-est amb predomini d'oratge a la costa durant el dia. Això seria a nivell de tota l'illa. Anem a veure, però, a concretar una miqueta més. Hem de dir que avui en el nostre redol no tenim alerta activada, sí que continua encara una alerta groga activada per altes temperatures, tant a l'interior de Mallorca com al sud de l'illa. Això inclou també la zona de Palma, Andratx, Llucmajor, etc. Però quan anem en el nostre redol, no. De fet, aquí a Pollença l'AEMET diu que tindrem els cels destapats i pot haver qualsevol núvol, molt poqueta cosa a partir del migdia. Màximes avui de 35 graus. Aquesta és la nostra referència per saber si ha de fer molta calor, no? Màximes de 35 graus, que no són tan elevades com fa dos o tres dies, però que hem de dir que de moment són les més fresquetes de la setmana, perquè demà pujaran un poquet més una altra vegada i divendres en tornen a tenir màximes de 37 graus. El cap de setmana després ja veurem, tornarem als 35-36. I d'avui 35 com a molt, 22 com a poc, la mínima serà de 22 graus, i a Pollença també el vent entrarà de l'est de llevant entre 15 i 10 km per hora, l'hora baixa estarà molt més que el mat. Ara mateix, en aquell barri, tenim 29,1 graus. El vent entra efectivament de l'est i ho fa fluixant, no arriba ni a 5 km per hora, i la humitat avui és molt baixa, 38%. Hem de fer dos recordatoris, nou alerta perquè l'índex d'ultraviolat està molt alt, i també nou alerta amb aquest perill d'incendis. Podem afegir la previsió marítima, i és que l'AEMET diu que de Formentor a Cap de Pere tindrem aquest vent de nord-est de força 3 i temporalment variable de força 2. De fet, podem dir això, que en la nostra zona la previsió marítima per avui mos diu que tindrem un poquet de marejol, maró, de manera i de temporal pot ser un poquet més regular. Aquest vent de l'est serà moderat entre uns 10 i 30 km per hora, més o manco, onades i do generalment modestes, però prou presents a les zones que estiguin exposades en un llevant. Aquesta cosa més i de podem afegir, nou alerta i d'això, amb encara un poquet de calor, sobretot si ha d'anar a l'interior o a la zona sud de l'illa, que encara tenim aquest avís. I sí que us podem dir si ja esteu cansats de la calor, d'aquesta onada que mos ha tocat aquesta setmana. Fa una estoneta els nostres companys d'IB3 entrevistaven a la coordinadora de l'AEMET de les Balears i deia que aquesta onada ja té data de caducitat, segurament la setmana que ve, quan coincideixi amb el final de mes, quan entrem al juliol, se nota aquesta davallada de temperatures, i tot i que encara falten molt de dies, mos diu que ja podrien arribar també fins i tot algun ruixat la setmana que ve. Encara falta, ja mos ho aniran confirmant. De moment, com han dit, temperatures que pujaran una miqueta més demà i divendres, i dissabte se mantindran semblants avui.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: 24 de juny, Sant Joan, Sant Joans i Joanes i nom com pots, Bruno. A part d'això, què més mos has de contar d'avui?
1: I de bé, com sempre començàvem a la central, però no és una sorpresa la d'avui. El que sí que celebra més gent, a més de Joans, com deia abans, a Sant Joan Baptista. Sant Joan Bautista en castellà, i ho celebren també els baptistes, a més Giovannis, Ivans també, si en coneixeu que algun avui és el seu sant, perquè no ho sé, però ho és. Després, no, en compostos com Edith i en altres idiomes, John, Johnny, Joan, Johan, així que si coneixeu qualsevol, també Ivan, Giovanni, Bautista, Baptista i d'altres, els hi podeu donar molt d'anys. Bé, res més a dir de la santoral en quant al dia d'avui, però vos hem de comentar qualque dia internacional també curiós. Per exemple, és un dia internacional de les dones, la diplomàcia. Aquest dia se celebra des de 2022 amb la finalitat de reconèixer la contribució de les dones a la política exterior dels països que representen. I de bé, com sempre, aquests dies estan creats per l'ONU i bé, només se commemora avui aquest dia i l'han de destacar. En tenim d'altres, per exemple, és un dia internacional contra la contaminació electromagnètica, que això és una cosa que no veiem, però també s'ha de tenir en compte i vos demanareu què és la contaminació electromagnètica. Avui no tinc en Joana perquè m'ho demani.
0: Idò. Vol que t'ho demani jo.
1: Vinga, m'ho pot demanar.
0: Què és la contaminació electromagnètica?
1: Idò, bé, segons també com electropol·lució, i se diu que és l'exposició excessiva a camps electromagnètics generats per equips electrònics. Se sospita, no se sap, que certs camps electromagnètics poden afectar els éssers humans i éssers vius en general, afectant els seus hàbits, sobretot reproductius, i altres aspectes de la seva vida. I nosaltres estem rodejats de camp electromagnètic. I més a la ràdio, aquí, que tenim una bona antena allà dalt. Però sí, està demostrat que pot afectar la fertilitat. Així que són coses que no veiem, però que són allà.
0: De moment, en tots els anys que hem de ràdio, ens sortim molt de fills de ràdio.
1: Sí, així que
0: de moment.
1: La ràdio, clar, perquè és a dalt, no la tenim aquí. Però
0: a més,
1: sí.
0: A més, tots els fills i filles de totes les que hem estat per la ràdio mares, els han gravat i els sentiu, ja les falques van sonant. Ja, hi ha la prova.
1: Així que no hi ha proves, però sí que està demostrat que és un efecte físic, no? Les ones electromagnètiques, i nosaltres, encara que no les notem, passen a través del nostre cos. Però sí que hi ha gent que té electrosensibilitat, que i, a mi, això no veig cap estudi que ho digui, però diuen que pot tenir risc de càncer, danys genètics i afectacions del sistema reproductor. Però sí que hi ha gent que té electrosensibilitat. Però bé, per exemple, com evitar la contaminació electromagnètica? Això ho deim perquè avui és aquest dia internacional. Posar el mòbil en mode avió quan es pugui, utilitzar cables per a les connexions d'internet a casa, no usar d'auriculars i altres aparells sense fil, i bé, com sempre se diu, no utilitzar un mòbil o segons quins aparells de vora, nadons i nens. Això en quant a dia internacional contra la contaminació electromagnètica, també és dia internacional del maquillador i l'Inti Raimi, o la festa del sol, que això nosaltres
0: a la Índia
1: no ho celebram.
0: Oh, bon.
1: A molt de països, realment, és a l'hemisferi sud, i se celebra el solstici d'estiu per l'hemisferi nord.
0: Com el nostre, Sant Joan.
1: Exacte, Sant Joan, però se diu Inti Raimi. Se celebra Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador, Perú, tots aquests països. I bé, això és el que tenim en quant a dies internacionals. La millor vos han de destacar també qualque efemèride, com per exemple que 1948, com segur en aquesta època encara estigui sobre aquestes dates molt activa la guerra, i comença el bloqueig de Berlín, un dels primers successos en el marc de la Guerra Freda, no? En què la Unió Soviètica, com sabeu, estava en guerra amb els Estats Units, però no ho era una guerra més diplomàtica, i va començar aquest bloqueig de Berlín. També 1994, Suècia, Finlàndia i Àustria es varen adherir a la Unió Europea, i també el 2012 va morir el solitari George, que era una tortuga, jo me'n recordo això, una tortuga gegant de les Galápagos, exacte, que era una espècie que es creia extinta, però bé, se sospita que va ser el darrer exemplar viu de la seva espècie.
0: N'hi ha, però, de tortuguets gegants a les Galápagos.
1: Sí, però d'aquesta espècie, justament...
0: Aquesta, concretament.
1: Concretament, no. I de bé, això en quant a efemèrides. Efemèrides musicals. No sabien si posar Sant Joan, ahir jo no era de matí, però m'ho dic que ja vareu posar qualque cosa a Sant Joan. Avui era l'excusa perfecta per posar qualque John, qualque John Lennon, qualque cosa així, però no. Avui en tenim una, i és que va néixer tal dia com avui, en 1944, el guitarrista, el gran guitarrista Jeff Beck, que és un dels guitarristes més importants de la història del rock, i bé, va debutar amb Uriah Heep, que era un grup d'en Eric Clapton, substituint-lo, no? Per substituir en Eric Clapton has de tocar bé la guitarra, no? I de bé, va tenir una llarga carrera també en solitari, va explorar molt de gèneres musicals, va ser precursor de blues, jazz fusion i molt d'altres estils. Ha tocat amb Stevie Wonder, Rod Stewart, Eric Clapton i moltíssima més gent. I bé, si vos pareix, escoltam una de les seves cançons.
0: Què has triat i per què?
1: La veritat, jo en Jeff Beck no sé molt, però aquesta cançó me sonava, com faig sempre, l'escolto un parell, i he triat aquesta cançó d'I Put a Spell on You, que és amb en Joss Stone, que està xula, així per començar de matí.

0: the show. You get ready now.
1: Molt bé, i de falta en 5 minuts per arribar a les 10. Tens que aprofitar per anar repassant l'agenda d'aquesta setmana, una agenda a la que anem afegint, posant, llevant coses. A més, dir-vos que no li tenim posat, però ho han dit ja un parell de vegades i, de fet, ho han publicat a la nostra web. Demà hi ha ple ordinari a partir de les 6. I hi podeu assistir de públic o ho podreu sentir per Ràdio Pollença o veure pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A radiopollença.net podeu consultar tots els punts de l'ordre del dia.
2: Molt bé, hem de començar per l'Arbos, concretament de l'Ajuntament, i vos hem de recordar o Pollença Rock 7 i 8 de juliol en Fora de Sembrat, Sau, Pel de Gall i els Amics de les Arts. Encara podeu comprar entrades, però heu de fer via perquè ja s'han venut un 75%. També el Festival de Pollença està a la venda general d'entrades, les podeu comprar. Vos podeu inscriure a la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol, elitechip.net, i jo crec que això és tot en quant a inscripció, no, Maria?
1: Bé, i què més poden recordar? La música al carrer, que ho has dit tu fa una estoneta, Bruno. Avui hi ha concert. Avui hi ha Rano, Paula i Marce en el carrer Ponent en Humoll. I una que no vos havien dit, que per mi mos faltava, ja a la plaça Major de Matxins. Els dimecres hi solava concert doble, una Numoll i una Pollença. Dijous davant l'Ajuntament, Màrius Copman Trio, i diumenge Gaia i la Nuti davant l'Oficina de Turisme d'Humoll.
2: També més coses en quant a la música al carrer. Això serà divendres, tindrem, no sé si ho has dit,
1: sí,
2: Maria.
1: Sí, també el comptes, no?
2: I el de diumenge també l'has dit. És que estic cercant coses. Però bé, i de passar-me per l'entitat. Per exemple, que si és de Pollença, ja anuncien el sorteig per la Dama 2027 i serà el proper diumenge, aquest diumenge 28, a les 8:30 en el Club Pollença.
1: També recordem que el Club Pollença ja venut tiquets per la festa del soci i el soci, perquè això ja és dissabte de la setmana que ve, dia 4 de juliol. Podeu recollir tiquets fins dia 30 i és imprescindible presentar el carnet del soci el dia del sopar. També haureu de dur vostres plats i coberts.
2: I avui en parlarem un capvespre sobre aquesta obra Després de la desgràcia amb la banda i directors, però vos hem de recordar que s'estrenarà els propers 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol per un grup de teatre Pollensí, aquesta obra Després de la desgràcia, i ja podeu comprar les entrades a tiquetip.com a l'Oficina de Cultura.
1: Dins els actes d'aquesta setmana de l'agenda, altres culturals, us han de dir que hi ha totes les festes de Sant Pere, que ara aniran repassant, però que també hi ha demà aquest contacontes de Natxesca Font Caldés, aquesta joveneta d'11 anys, que ha escrit Tu necessites una afició, i ho contarà a nos infants a Can Llobera a partir de les 5:30. Queden les darreres, poquetes ja places, perquè l'inscripció, bé, l'aforament és limitat, l'inscripció s'ha de fer a mediadora@jpollenca.net.
2: Vos deim el que hi ha abans del cap de setmana. Per exemple, demà tindrem cinema lliure al passeig del Port de Pollença, la projecció de La Llum de l'Aixa, una pel·lícula d'animació familiar dirigida per Xadi Adib. Continuarà i finalitzarà divendres, o dos dies a les 9:30, en el mateix passeig de Bar Volley, a la projecció de Molt Juny. Aquesta ja és una pel·lícula per adults. I és dirigida per Gerard Oms. Tot això dijous i divendres, cinema lliure a la platja a les 9:30.
1: Anem a dissabte. La primera acte és a les 8 i és un cercavila amb els gegants de Pollença i les Verds de Sant Jordi, que aniran acompanyats dels Xeremies Orats. Sortiran de la plaça Miquel Callung per dur ja tothom cap a Numoll Vell, que és on se farà també el Pamboli Solidari. Serà més o menys a partir de les 9 i en guanyes a benefici de Baimar. I a més, també a partir de les 9:30, allà mateix hi haurà Ball de Pagès amb Aires de la Cala.
2: I diumenge, abans d'acabar la setmana, a les 12:30, dins d'aquests actes de Sant Pere, se commemorarà els 50 anys de la Setmana Nàutica en el Port de Pollença i s'integraran els reconeixements i agraïments a totes les entitats col·laboradores. Està organitzat per Amics de Sant Antoni. A les 7:30 hi haurà un cercavila a la tropa de cornetes i tambors dels soldats de la plaça Miquel Catjong i acabaran a Moai Vell. I a les 8 hi haurà la sardinada popular també a Moai Vell, amenitzada per Xeremies Orats. I a les 10 la rebel·la a càrrec del grup musical Red Bellis, també al Moai Vell.
1: I dilluns, que et Sant Pere, el primer acte és a les 11 del matí, és la missa solemne que se fa a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, en Humoll. Una hora després, a les 12, en Humoll Vell, l'acte institucional amb un aperitiu per als assistents. A la una han d'anar cap al Real Club Nàutic de Port de Pollença perquè es fa el lliurament de premis del concurs de dibuix Badia de Pollença. I també a les dues heu dinar de germanor a la Llonja, us heu d'apuntar a través de la cofreria de pescadors. El cap vespre s'inaugura una exposició de fotografia a l'Associació de Veïns d'Umoll, que ha organitzat un museu i que se diu Umoll 22x22. En parlarem un poc més divendres, que vendrà Andreu Aguiló a contar-nos més detalls. I també, diu, lluny que ve ha quedada de ball en línia en Umoll Vell a partir de les 8. Hi haurà mercadet de Sant Pere dissabte diumenge a partir de les 6 i a Baimares, qui durà la taverna d'Umoll. I en tot això, aprofiteu també per anar a veure l'exposició en un museu a la recerca de Bocoris, que ja està oberta. Venen les notícies divendres.
3: Per defensar la seva posició respecte de les investigacions judicials vinculades al PSOE i al seu entorn. Durant mitja hora s'ha referit als casos que l'afecten, molts dels quals ha considerat Lawfare, insisteix que no avançarà eleccions.
4: Buscan debilitar la acció de l'Ejecutivo mediante ataques personales, campanyes de desinformació i mentides. Nada más y nada menos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: Manté Pedro Sánchez que lluitará contra la corrupción.
4: Ese proceso, de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
3: I respecte de Zapatero, de l'expresident també imputat, manté la seva confiança.
4: Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
3: En tot ha dit Pedro Sánchez, creo en el sistema.
4: Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo.
3: I després de Pedro Sánchez ha estat el torn del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha finalitzat ja aquesta intervenció, una intervenció dura en la qual ha tornat a demanar eleccions.
5: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
3: En aquests moments el ple intervé el portaveu de Vox, Santiago Abascal, una compareixença de la qual ja vos informarem al proper espai informatiu. Perquè el punt d'actualitat és el Congrés, també, però el tenim, com no podia ser d'altra manera, aquest 24 de juny a Ciutadella, perquè a aquesta hora està previst que comencin els assajos dels Jocs d'Esplà. Allà tenim Axel Camarasa. Axel, bon dia, conta'ns, com va?
6: Bon dia, doncs moltíssima gent que ja s'acumula, que fa acte de presència aquí a l'Esplà de Sant Joan de Ciutadella, la majoria cercant les poques ombres que hi ha perquè fa moltíssima calor. Està previst que en pocs minuts arribi aquí la cualcada, que avui de matí està formada per 87 caixers i cavallers. Aquí es faran aquests assajos dels Jocs d'Esplà. Una vegada finalitzin, s'iniciarà el Caragol de Santa Clara. El dia ha començat, però, a les 8 en punt del matí, amb el primer toc de Fabiol, que, com és habitual, dia 24 de matí, fa el fabioler substitut Juanlu Jalabert. El plat fort de la jornada són, però, precisament, els Jocs d'Esplà, que està previst que comencin a les 8 de la nit. En aquest acte, un dels més massius de Sant Joan, l'aforament, recordem, està limitat a 25.000 persones.
3: Gràcies. És la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Ciutadella. Pel que fa al balanç d'incidents, Sant Joan deixa de vers 25 assistències sanitàries en 5 trasllats de centres hospitalaris. Dos d'ells han estat donats d'alta. Una tercera, una dona de 62 anys que ha patit una fractura de braç, continua encara ingressada a l'Hospital Mateu Orfila. I amb aquesta informació arribarem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem, tornem amb més notícies.

Ben puntual, el nostre Malsafrit entra per la porta com cada 15 dies amb la seva llibreta, el seu bolígraf, el seu tema preparat per començar a disparar.

0: Bon dia, com està, André?
1: Bon dia, bon dia. No ve molt carregat de munició avui, no?
0: No.
1: No, és que aquestes altes temperatures jo crec que mos...
0: Aplatanen.
1: Aplatanen, sí. Anava a cercar una altra cosa, una altra paraula que mos definís millor, perquè aplatanar té la sensació que és com...
0: Com el Canari.
1: Sí.
0: No és molt de Mallorca.
1: No és molt de Mallorca.
0: En unes altres illes.
1: Sí. Però sí, és vera, a més. A més, i jo ja he d'anar alerta perquè estic dins la franja de...
0: De risc.
1: De risc, home, t'ho diràs. I ara avui m'ho comentaven que... algú de la brigada me l'he trobat per carrer i que no sé que hi havia hagut un mort amb un pica-preder s'havia mort.
0: Sí, ahir a Sant Vicenç, malauradament. No se sap encara molt bé què va passar.
1: Bé, però en tot cas però no ajuda.
0: Sí, l'ajuda, que no ajuda. Molta precaució.
1: Sí.
0: Posar aires acondicionats.
1: I haurem de fer com a... No fa gaire, vaig parlar amb una olota sevillana, jove, i realment ella viu en un poblet que està a 15 quilòmetres de Sevilla, i fan un canvi total d'horaris de la vida quotidiana, vull dir, però total, molt dràstic, o sigui, pica-preders, agricultors, tal, s'hi foten a les 5 o a les 5 i mitja del matí, i a les 11-12 s'aturen, i fins demà. Els bars no obrin fins a vespre, pràcticament, on més que hora baixa, vespre, perquè a les 6 encara pica molt de sol. Vull dir que obrin pintura a les 8 i tenen obert fins a les 2. I així va la vida en els pobles d'Andalusia. Vull dir que no, però això ja ho feien abans del canvi climàtic. El que passa que el canvi climàtic encara ho ha extremat més, perquè, clar, si la mitjana aquesta gent tenien 40 graus, ara en tenen 43.
0: Uf, i a vegades aquests 2-3 graus de més són el que...
1: Home, són els que
0: són el que ens han donat mala vida.
1: Sí, sí, sí, sí. I nosaltres, el que passa que nosaltres li hem d'afegir el puta humitat, que ells no tenen tant. I això és el que ens mata a nosaltres. Vull dir, perquè jo ara per ara, té la sensació que ho duc bé, lo de la calor. Bueno, aquest dia s'ha fet més calor i tal, però jo ho duc estan bé. I és perquè no hi ha un excés d'humitat.
0: Perquè t'estimen més seig, però no tenir platja, o humitat.
1: Ai, Déu meu, quines preguntes més difícils. Quines preguntes més difícils. Tu ja saps que jo no sóc molt fan de la platja.
0: Ja,
1: vull dir, però... El que passa que tinc, en el meu entorn són tan fans de la platja que me sabria greu, hauria de triar en funció de l'amor que li tenc al meu entorn.
0: Ai.
1: Entens? I hauria de dir, sí, jo vull platja i humitat. Però no, en realitat jo voldria... Que, hòstia, jo fa uns anys que vaig estar a Madrid, el mes d'agost, i hi havia una temperatura de 41 graus i tal, i al vespre encara la camiseta que duia posada encara aguantava. No és lo d'aquí que en agost mos hem de canviar la camiseta a tres pits perquè està suada, vull dir, és que no ho pots evitar. I això és una sensació molt desagradable, aquesta xafogó, aquest bochorno que diuen en foraster.
0: Xerrant de temps, perquè pareix que no dus res preparat, però si dus, vas super...
1: Sí, dur preparat, sí. Estic aplatanat, però no vol dir que estigui emperdalat. Vull dir, però sí. Vol dir contar la història. De fet, no m'ho vull queixar, vull simplement comentar-ho, perquè jo crec que és una cosa que mos afecta una mica tots. Ahir vaig anar al dentista. I el dentista, o sigui, mira que... I me vaig donar compte que les coses havien canviat bastant. Fa estona que no hi anava. I que realment les coses han canviat i per bé, però igualment no podem evitar quan parlem de dentista, tens dentista, clar, moltes vegades tens metge i dius, en general, tenc metge, no? Però el dentista no sé per què, però és una cosa diferent, i no sé per què sempre ha estat una cosa diferent, que és molt particular, que és tenc dentista, avui he d'anar al dentista, i mos fa por, mos fa assumpto encara va d'anar al dentista, no? I ahir em vaig donar compte que realment fan una feina coenuda. Vull dir, realment no té res que... Jo me'n recordo jovena que em van arrencar els queixals estremers i recordo un home en sojonó i quasi damunt les meves cuixes intentant fer força amb unes alicates. Era una cosa exagerada. Però era una cosa... No, t'ho dic en sèrio, era una cosa molt exagerada. I fan clac, i fan renou perquè a vegades se li s'escapava.
0: I... Que renou...
1: Sí. I clar... Ahir me'n van arrencar un queixal que tenia romput i m'havia quedat serrel i una mica de paret voltant. jo pensava, hòstia, ara s'aferraran una altra vegada en les alicates i estirar i vete a saber si surt i que surt. Però no, realment aquesta lota ho va fer de manera molt fina, s'han tornat molt fins. Tot s'ha de dir que en el ser humà no li agrada gens que li fiquin coses per orificis. En general li tenim molta por. Home, als orificis. Com, depèn, ja me'n diràs, ja me'n diràs un que un orifici que no te molesti que te toquin. Vull dir,
0: no me faci xerrar.
1: No me faci xerrar, no, aquí venim a xerrar precisament. O sigui, que te, que te fiquin material a dins la boca mos incomoda molt. Que te fiquin coses per l'orella mos incomoda molt. I si anem a anar baixos, mos incomoda molt. Vull dir, sí o no?
0: Estàs parlant de material de...
1: sensible.
0: Mèdic.
1: No, estic parlant de material sensible. La qüestió és que, ja t'he dit, jo tenia l'experiència anterior, millor dit, recordava, i tal, però a mi no m'agrada ni que me facin neteja. Vull dir, és una sensació, la vas a fer de tant en tant, perquè és necessari, però és una sensació en sorra nova...
0: Doncs tornem a ser un dentista.
1: Sí, seguim en el dentista.
0: Neteja dentista.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Aquest renovat... aquest puto renovat, que a més a vegades, quan te fan la boca neta, fins i tot fa l'olor de cremat, a vegades... com si ens enganxés. Saps? Com si fos una radial. Una radial minúscula que se fica dins la boca. Lo coenut de la majoria de dentistes és que ells comenten coses com si tu els poguessis contestar. I tu estàs en una situació totalment dramàtica per tu, perquè estàs allà en sa boca oberta
0: i el llum aquest
1: que m'agrada molt, aquest llum, hòstia, jo m'agradaria comprar-ne un per tenir damunt una taula per llegir i tal, són magnífics els llums que tenen aquest, doncs, caríssimes aquestes làmpades. Però mirant allò, a molts de dentistes ara t'han posat una tele, el xull que te queda, desocupat, perquè l'altre està ocupat per lluny, no hi ha prou distància, perquè a més tens el dentista o la dentista just damunt, i te posen una televisió i allà ahir vaig veure unes imatges que eren com de Venècia, com no sé què, unes imatges idíl·liques de turisme. Però no m'he concentrat gaire, perquè jo me desconcentro que tenia aparatets a dins la boca. No, supos que a tothom li passa el mateix. I el que notes és això, que te van parlant, i, escolta, si te fa mal, digue-m'ho. Però què vols que te digui? O sigui, l'únic que pot fer és enrabenar el cos o aixecar la mà. Però t'ho diuen de donar una bandereta, realment, per poder aixecar la mà cada vegada que te fa mal. Que més que fer-te mal és la por anar mal. Perquè això és el que volia dir com a positiu. Vull dir... Ahir, si no fos perquè la punxada de l'anestèsia sí que me va fer mal, però que dura molt poc, diu, això te molestarà un poc, collons, te molestarà un poc, me farà un maler.
0: Notes com entro líquid.
1: Sí, i clic, clic, i te fan de vegades tres punxades, no? Un costat, un altre, i hòstia, I després, però en realitat després la feina va ser relativament ràpida, i quan dic, bé, i ara que, com ho veus? Diu, no, ja està. Dic, fantàstic, no m'ho podré queixar. Vull dir, jo que ja pensava...
0: Jo volia material per un programa.
1: Exacte. Això de xerrar, molt de permetre recordar una dentista que jo tenia quan estava a Barcelona, que havia estat, la dentista de la meva exdona i la meva, no? I era una tia que era hiperactiva, tot el temps xerrava. Però, de veritat, no vos ho podeu ni imaginar. És una persona molt... Tot sempre s'ha parlat. Més enllà de temes de la boca, sinó ella parlava de coses. I...
0: Clar, imagina't, estàs tot la dia amb gent, però no socialitzes, perquè no te contesten.
1: Clar, però és que jo li tenia confiança i li deia... Cal que te lligui, cal que te lligui. Perquè és que, fins i tot... Quan la meva dona, la meva exdona i jo estàvem junts, ella me'n comentava coses. Sí, l'altre dia va venir i tal, i no sé què, i vaig veure que estava molt bé i que realment... Quan m'hauran separar, ella és de les persones que... O sigui, jo anava per un problema de dentista i ella m'ha de... És que no sé com vos vau separar, no us hauríeu d'haver separat. I jo dic, hòstia, per què te fiques a la meva vida privada, no? Vull dir... Però era divertida, era molt, molt catxonda. I amb aquesta mania de que tu no podries contestar la seva avalanxa de comentaris, tant de la meva dona com de política, com de lo que volguessis. No parava, era bona. Això sí que era bona. I feia molta de feina, molt ràpida, però me feia tremolar perquè realment, mentre te feia una cosa, ja parlava de l'altra que te faria. No? Era una persona molt estressant. I, en canvi, ahir, realment, tot va ser molt més aviat silenciós, tal, l'única cosa és això, digue'm quan te faci mal, jo no te puc dir quan me fa mal, perquè tens la boca ocupada, i tot va anar molt millor del que pensava, jo crec que s'han tornat molt fins, o sigui, realment, i...
0: Han estudiat molt, té molt d'avanços...
1: Sí, sí. Això deu ser el dels estudis, no? Supos que fa que els metges, els dentistes no els consideren metges, no? Vull dir que realment això acabarà sent una formació professional, supos. No ho sé, perquè realment és com un sector a part, i un sector a part, evidentment, a nivell de cost, perquè és evident que anar al dentista no és barat, és caríssim, i si ja tornes un poc gran i t'has de fer coses ja més superiors, has de demanar un crèdit, vull dir que no va de bromes, això de dur barram bé és complicat. Jo de fet retrasava aquesta extracció perquè pensava, dic, hòstia, és que ara me pegaran un verderol que me quedaré tieso, i ara ja m'han donat hora per fer-me la boca neta, perquè aquest és el problema. Això és com lo de quan dus escà en el veterinari, que t'intenten colar gols d'una radiografia, un no sé què, saps? Vull dir, a part de que ja és caríssim el veterinari, després te'n van fent coses. I clar, ella mateixa me diu, ui, això necessita una neteja. Dic, el què? El queixal? Que m'ha d'encastar. I diu, no, home, que ja fa, a més, la darrera vegada fa un any i mig, fa 2 anys, o no sé què me va dir. Perquè mos tenen apuntats per tot, mos tenen apuntats. De fet, te telefonen. Vull dir, hi ha coses d'aquestes que, escolta, no li toca revisió de no sé què i tal, i tu estàs amb sense un duro a la butxaca i dius, escolta, doncs pues mira, te revisionarà tu tia, no? Perquè dius, ja no vendré. I tu tens bones experiències amb el dentista?
0: Jo sí, perquè de petita hi vaig anar molt i ja era un dentista que ja pensava en nin petits i ja tenia juguetetes i sí, ja estava molt pendent. De fet, m'agradava anar a un dentista per això, perquè sortia d'allà amb un reial.
1: Però no te fan mal, la boca? No.
0: Home, clar.
1: Que dues? Brackets?
0: De tot, vaig dur.
1: Però que putes, van néixer torta, la boca.
0: Sí, n'hem de molt les altres.
1: Jo, a les meves filles, també hi va haver d'anar molt. Molt, molt, molt. Era un dentista també fabulós, perquè realment els dentistes infantils...
0: De tenir molta massa.
1: És una altra món, eh? Vull dir, realment, bé, en general la pediatria és un altre món, perquè el material sensible són infants, i els infants, vull dir, no s'estan per segon quin tema, de comptar mal o de no... o de tenir paciència, etc, etc. Però sí, a més estem ara pràcticament no hi ha cap nen que no passi i que li intentin colar un bràquets. Vull dir, tothom ha de tenir una boca perfecta, és que han de ser perfectes.
0: I si no te posen de nen petit, te poses de jove tu, de gran.
1: Sí, que fa un pot de caguera, quan ja te trobes a qualcú molt gran amb un aparato, saps? Allò me fa raro.
0: Però jo crec que és més ràpid quan ets gran, o quan de petit se fa etern, però és que tant mateix...
1: Bé, però de petit se fa etern tot, que, saps? El temps... Sí, el temps passa d'una altra manera, això crec que ho hem comentat qualque vegada, vull dir, és que el rellotge no funciona de la mateixa manera, i en canvi jo ara no sé què de fer per frenar el temps, perquè és que això que dèiem, sí, les vacances d'estiu no acabaven mai, o sempre teníem aquesta sensació, perquè el que he dit que el pal del setembre, però era una sensació, i en els 18 anys no hi havia manera d'arribar-hi, saps? Vull dir, era, ai, que a més te desitjaves per arribar-hi per tota una sèrie de drets que assumies quan tenies 18 anys, i no arribaven mai. Vull dir, jo, a mi se m'ha fet etern als 15, 16, 17, però no passaven mai aquests putes anys d'adolescència, que a més no te menjaves un rosco. Ja sempre del tema que mos interessa, que mos menja, i era horrorós. S'ha de dir que els dentistes realment han muntat un imperi, és un imperi, perquè ja està ple de clíniques dentals. Algunes, no sé si ho recordeu, en els anys passats hi ha hagut fraus o estafes amb el tema tal, o sigui, qualcú que cobra per barrams i quan té un bon acumulat desapareix. però per lo de més es fan una feina bastant, bastant fina, jo t'ho dic, vaig quedar molt, molt, molt gratament sorprès de lo poc que va durar l'extracció del meu queixal i que, a més, quan jo encara pensava que no s'havia posat, ja havia acabat. Cosa que a mi me sorprèn, perquè jo sóc bastant tiquismiquis i m'afix molt amb els renovats de dins la boca, no?
0: Sí, això d'aquest tiquismiquis ho sabem.
1: Sí. I, però jo, ja t'ho dic, és que me va sorprendre totalment aquesta lota.
0: Ja tens ganes de tornar-hi, de anar-hi cada setmana.
1: Les neteges de boca no me fan cap gràcia, cap. Perquè està massa tens, com se diu, es torna.
0: Aquí no t'adormen.
1: No, no t'ho has d'aguantar com un campion, has d'aguantar com un campion i aixeca sa mà. Aixeca sa mà, però aixeca sa mà, però també te fa mal a ses genives, perquè a vegades en separatat aquest te toquen ses genives, home. Ja, i a més, quan vaig acabar, me fot una gassa damunt es forat i me diu, escolta, no pots glopejar ni escopir. Jo pensava, hòstia, però és que jo no vaig por ahí escopint, però no pot glopejar ni escopir durant 24 hores. Dic, perdona? Dic, i 24 hores hauré de dur aquest paper, aquest trastó, aquesta tela. Diu, home, és per aturar l'hemorràgia i tal, i no sé què, i si més endavant està molt banyat de sang, i jo ja m'estava coenant. I de fet no ha passat res. No ha passat res perquè a l'hora de dinar me'l vaig treure. Vull dir, vaig anar a les 12 i després a l'hora de dinar jo ja me'l vaig treure. Encara tenia allà una mica de sensació com hagués tingut un ictus, tenia tota una part a l'esquerra que no se movia i que quan intentava fumar fins i tot no podia perquè no... O sigui, és que te queda la boca, te queda la boca molt tonta. Realment te queda la boca feta pols. I però després ja està, i me va dir, si te fa... Ah, això, no t'ho treguis, no escopeixis durant 24 hores i si tens un pot de dolor, ja ho saps. Paracetamol o ibuprofè. Entens? Sí. Idò, parteix. Passa per caixa. Clar. I demana l'hora per al tema aquest. Molt bé. I res, aquesta és la meva història del dentista d'ahir, que n'estic molt content perquè la llengua, que és el que ens passa quan tenim qualque cosa rompuda a la boca, tenim la llengua se torna com gilipolles i en comptes d'anar a un lloc normal va a on està aquest mal, no? O sigui, la llengua té vida pròpia. O sigui, se suposa que el nostre cervell ho controla tot, no? Ho controla molt tot, però hi ha casos que no, evidentment, que tens, jo que sé, tens qualque malaltia que el ball de Sant Víctor, coses d'aquestes que tu no pots controlar el moviment de segons quins muscles, i el de la llengua realment és un muscle que és molt particular i va molt a la seva, perquè tu només domines la llengua, només la domines de vera en situacions, diguem, sexuals. Fora d'aquí, la llengua va pel seu compte. I a qualcú, la llengua fins i tot li fa dir coses que no toca, vull dir. Però aquests ja els deixem a banda, perquè està ple d'idiotes que diuen coses que no toca. Però això, quan tens una mica de mal, tens una ferideta a la boca, en el morro, o per on sigui, ella és com... no sé, com la meva coseta, no? Vull dir que va...
0: I a més ho magnifica tot, no? Si
1: sí.
0: Hi ha un tallat, una dent que raspa un poc, però és que...
1: No, jo de fet tinc la sensació que tenc un cràter, quan he anat, vull dir, i avui ell va, clar, va, diu, ai, mira que bé.
0: Perquè ara, estava rida, així toca
1: no,
0: un cop diferent.
1: Ai, mira, la gent com diu, ai, mira que bé, ara ja no tens allò, tenia com unes crestes, com una carena, de lo que quedava, de l'esperet del queixal, ara ja no tenc, que més donar la sensació de que t'havia de tear un poc, i ara tenc una cosa molt llisa, però com un forat, com un pou, que no saps fins on arriba, i jo pensava que sorti, no me va mostrar l'arrel, antes te l'ensenyaven, tampoc no me va mostrar.
0: Sí?
1: A vegades sí. Sí, la meva dentista histèrica de Barcelona ho mostrava tot el que t'atreu.
0: No deu ser molt agradable de veure.
1: Ja està jubilada. Ah, no.
0: No, ella no. L'arrel de la dent...
1: L'arrel de la dent no ho era, però és que realment, diuen molt petita, em va dir ahir, és molt petita, i jo pensava que era un queixal, dic, hòstia, me traurà un clau important, i no, per l'ho vist. Però no la vaig veure, és que m'hagués agradat mirar.
0: Tu te'n recordes quan ens vas contar que te vas anar fent una resonància magnètica fa un parell d'anys?
1: Sí. Va ser un dijous sant.
0: Què t'agrada més? Anar fet de resonàncies o anar a un dentista?
1: No, m'estimés una resonància. Home, Sí, sí.
0: A pesar de la finura del dentista.
1: A pesar de la finura del dentista, com que a la ressonància hi ha una cosa, emprenya molt, el renovat trastoca molt, però ara ja te comencen a posar auriculars per escoltar la ràdio, o per escoltar música, per dissimular una mica aquest renou. El punt de claustrofòbia també està bastant controlat. Si t'han de ficar totes coses, emprenya. Però jo m'ha relaxat molt. Però el dentista no, el dentista sempre em posa nerviós. Poc o molt, vull dir, és que és un respecte i a més hem vist moltes pel·lícules, no? Vull dir...
0: Tu ets d'aquest que quan eres petit amb un fil tancava sí. La porta, o no?
1: No, això ho va intentar una vegada amb un pare. I li vaig dir mai més. Va, sí. O sigui, els meus conflictes amb mon pare van començar aquest dia. Vull dir, perquè això era una animalada, era un doi. No, però després mon pare el que feia era ficar dit a dins la boca directament i clec. I era molt... mon pare era molt pragmàtic i molt ràpid. I de més ell pensava que els dolors se passen a si ho fas, clac, duren manco. I és vera, és vera.
0: Però te'n recordes quan eres petit i se te movia tant la dent que jo també li quedava aquell arrel. Que després t'ha llevat de la doctora de Barcelona.
1: Quina il·lusió que t'haguessin les dents. Quina il·lusió.
0: Però que se movia tant que se girava tota i després no enquixava i tullant la llengua per un dia per avall per tornar-la a col·loquiar.
1: Era fabulós. Ui, si fa molt de temps. Mira, tot el passat sempre té aquest punt de divertit.
0: Totes les dents són teves.
1: Eh? Bueno, no. Alguna no.
0: Que alguna ja no.
1: No. Tenc un queixal que no, que la histèrica de Barcelona me va col·locar un queixal de ceràmica, va costar una fortuna això en aquella època, vaig pagar en pessetes, i una tija per avall d'una cosa que començava a ser important, que era el titani, saps? I te feien realment un forat i te clavaven a la mandíbula, te feien arribar com una metxa important de titani i després enroscada damunt un queixal ceràmic. I estic encantat de la vida perquè no me n'he recordat mai més. Vull dir, només va ser una mica al principi, però mai més me n'he recordat i és la meva... o sigui, si he de rompre una avellana, em plei aquesta...
0: T'atreveixen, sí.
1: Jo m'atreveix, que això sí, això sí. O sigui, jo fiquem-me coses a sa boca, jo me va bé. El que no m'agrada és que els altres me fiquin coses a sa boca. M'enteneu? I així en general en tots els orificis. Jo, sí, els altres, cuidadín, a poc a poc.
0: Molt bé. Bé, idò, quan tornis a fer-te la neteja ja m'ho contaràs.
1: La neteja haurem de parlar, perquè si fa l'olor de cremat és molt preocupant.
0: Que... Una salutació...
1: Una salutació
0: dentista...
1: en qui saludam?
0: Teu.
1: Sí, és la meva dentista. Oh, no me l'escolta, no me coneixia. No, vull dir, no me coneixia.
0: No sabia qui era un mal safrit de Ràdio Pollença.
1: No, vaig dir, escolta, demà podré xerrar per la ràdio. Perquè pensava que me quedaria la boca tonta durant una setmana. I, però te dura, la boca tonta?
0: Sí.
1: Ahir vespre encara me notava com una sensació.
0: Ja, perquè si no se'n va.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, ja ho deies tu, que avui no venies amb massa munició, es va.
1: No, no, perquè he passat un dia, a més el temps és meravellós i a més Pollença està a mi buida perquè se n'ha anat a Sant Joan, la meitat. I...
0: Jo ja has anat mai.
1: Jo hi vaig anar a fer feina un any. Feia un vídeo promocional per el turisme de les Illes Balears i hi vaig anar, ho vaig viure tot de molt a prop perquè estava allà amb les càmeres.
0: I
1: vaig dir, no hi tornaré mai més.
0: A més, devies tenir un lloc privilegiat, que
1: sí.
0: Si no vas a fer feina...
1: Sí. Però així tot me va agobiar bastant, vull dir, perquè és que realment és molt agobiant. I, a més, jo no me van els cavalls. M'hi vaig posar davant perquè fa un feina. I, a més, encara rebia un col callosca de la gent, allò en plan de que fugiu, que us heu pensat. I no, però vaja, jo no sé si un dia hauré d'acompanyar a la meva dona, però és que això ja no, ja és molt difícil que vagi enrere, va només endavant. Aquestes coses de saturacions i tal, tot va a pitjor, amb la qual cosa estaria bé, però en comptes d'anar a Ciutadella, anar a Aló o Migjorn, un poble d'aquests que també fan el seu propi Sant Joan, no en les mateixes dates de Sant Joan, sinó que a vegades canvien una mica l'edat, i no té res a veure, és molt més tranquil i molt més divertit.
0: si vas,
1: que també ho he viscut, a migjorn vaig viure les festes de, però t'estic parlant del 80, és que fa molt, és que jo ja estic molt gran i ja les coses ja
0: van. Però tens pràcticament totes les dents.
1: Sí.
0: Que ja té mèrit.
1: Sí.
0: Tenia, molt bé.
1: Sí, home, tampoc no sóc tan vell. Com per no tenir les meves dents?
0: Va, hi ha gent que a la teva edat ja n'hi ha... Hi ha gent molt més jove que ja n'hi falten moltes.
1: Sí, perquè no... Perquè han de fer una mica com els tibetans. Mos han d'auto-sanejar. Quan te'n vas a dormir... Tibetans, monjos tibetans.
0: Bé, o tu no te rentes les dents antes d'anar a dormir ja a dir...
1: No, sí, pues mira, hi ha monjos tibetans que no se'ls fan les dents netes. Jo sí que me la rento al mínim dues vegades o tres. Però, a veure que... ells s'autosanegen els òrgans interns del cos. I, a més, el barram.
0: Això t'ho va contar en Wang Chen quan
1: sí,
0: era per aquí?
1: Sí. Sí.
0: Com, jo t'havia posat a la música de fons així com per anar acabant, però no sé si has acabat.
1: Sí, hem acabat. Sí, home, sí, que tenim feina. Tenim feina avui.
0: Bona setmana, fins d'aquí 15 dies. Et vens tu a l'estiu?
1: No, l'any passat me vau obligar a agafar vacacions.
0: I doncs, però, no sé si tornaràs d'aquí 15 dies.
1: Jo tampoc, exacte, jo crec que ja no tornaré fins al setembre.
0: Bé, on deixaran de Joana, avui no hi és. Ja
1: bé,
0: tot, ja...
1: parlarem. No, ja me direu coses, a més, si necessiteu qualque cosa de mal sofridura, perquè ara venen temps molt difícils. El mes de juliol és una castanya. Una castanya amb votacions, no sé què, i vengui celebracions, i vengui, deixeu-m'ho en pau.
0: Sant Pere, i Verge del Carme, i votacions.
1: Sí,
0: i
1: però que me deixin tranquil, hòstia, de tant d'actes i tanta comèdia. De veritat, només n'hi ha un d'acte que era bo, que és la sardinada de moll.
0: I d'on hi vas?
1: De Sant Pere.
0: I sí.
1: Ahí aniré, home, i tant.
0: I d'on, ja... Sí. Bon estiu si no te veiem.
1: Bon estiu a tots. Bon estiu a tots. Nau alerta en el sol.
0: I
1: nau alerta, no nau en el dentista de manera inconscient. Anar-hi conscients.
0: Com bé.
1: Sí.
0: I aquest programa va dedicat i un homenatge a un dentista del nostre Malsofrit.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu, gràcies.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Comencem amb una informació de darrera hora. Un incendi ha obligat a evacuar tots els usuaris de la residència de gent gran Nova Edat d'Inca fa prop d'una hora. Anem ja fins a aquest punt. Hi ha el nostre company d'IV3 Notícies, Carles Escolan. Carles, bon dia. Conta'ns què se sap.
2: Bon dia, doncs de moment són a prop de 150 persones les desallotjades entre els residents, que són prop de 120, i el personal que els estava atenent avui en dia de Sant Joan. S'ha produït un incendi a la sala de màquines, ha provocat gran fum i això ha alertat els tres parcs de bombers. En aquest cas s'han presentat quatre dotacions de la Guàrdia Civil i també les dotacions del parc de bombers d'Inca, de Manacor i també d'Alcúdia. En aquest moment s'està utilitzant d'improvisat lloc de campanya per atendre, evidentment, els residents, l'escola CEIP Ponent d'Inca, on s'ha muntat unes carpes i s'està tenint primer els familiars, els que s'està informant poc a poc, i també els residents estan dintre de l'escola ben refrigerats i a l'espera també de ser atesos pel SAMU 061, que s'ha presentat amb 5 ambulàncies aquí a la zona del CEIP Ponent, a la zona de Crirei.
1: Gràcies, Carles Escolan, en directe des d'aquest punt, des d'aquest incendi d'Inca, on, com ens comentava el nostre company, 150 persones han estat desallotjades d'aquesta residència, entre residents i també el personal que hi fa feina. En aquest moment està sent atesos, l'incendi també, hi estan participant diversos parcs de bombers. És la darrera que ens arriba d'aquesta notícia, de la qual, evidentment, estarem molt pendents i vos anirem ampliant en sintonia, com sempre, d'IV3 Ràdio. És un punt que marca l'actualitat d'aquest dimarts. N'hi ha un altre, és el Congrés, on Junts per Catalunya acaba de reclamar Pedro Sánchez que faci una passa al costat i que dimiteixi, i que entre tots els socis d'investidura consensuïn un altre nom, un altre president. Ho acaba de demanar la portaveu Míriam Nogueras.
3: No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
1: És la petició que acaba de fer fa uns minuts Nogueras, de Junts per Catalunya, a la seva intervenció al Congrés. Avui, recordem, compareix Pedro Sánchez per parlar dels casos judicials que esquitxen la formació.
4: Un Sánchez que ha dit rebutja els casos infundats, ha dit, que afecten el seu germà o la seva dona i que confia en la innocència de l'expresident Zapatero. Ara bé, manté que així tot creu en la justícia.
5: Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo.
4: Per altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana als socis que li retirin el suport al partit que, recorda, es va presentar com un bastió contra la corrupció. Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusat Pedro Sánchez de maniobrar per robar, ha dit, les pròximes eleccions.
6: Lo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción.
4: Per part dels socis d'investidura ja s'han pronunciat, entre d'altres, Sumar i Esquerra. Els també socis de govern demanen que Ferraz deixi de ser un problema per l'executiu, mentre que els independentistes asseguren que el ple arriba tard i malament.
1: Més la situació, és la darrera hora que ens arriba d'aquesta sessió, també pendents d'aquest incendi, que, com us explicàvem, s'ha produït en una residència de gent gran, la gent residència Nova Edat d'Inca, de la qual han estat ja evacuats 150 persones. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no ser molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

Són les 12 i 24 minuts, és el moment de fer un repàs a l'actualitat informativa d'aquest dematí d'aquí de Ràdio Pollença. Començam recordant-vos que demà, dijous, hi ha ple ordinari de l'Ajuntament d'aquest mes de juny, és a les 6 del capvespre, i podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a través de Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM o radiopollença.net, i també es pot veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Els punts més destacats de l'ordre del dia de demà hi ha la declaració de les obres de millora de l'hostatgeria de Puig com a obres d'especial interès o utilitat municipal. També demà es voten les bases reguladores per concedir subvencions per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives. Hi ha una moció que presenten PSOE, Més per Pollença i Unió Mollera Pollencina en relació al projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de bateries de liti a la zona de l'Almadrava. I hi ha un altre punt, també, entre d'altres, amb la renúncia que presenta el regidor Miquel Àngel Torres Luque. En tot cas, però, tots els punts de l'ordre del dia els podeu consultar a la convocatòria que l'Ajuntament ja ha penjat a les xarxes socials i també trobareu a la nostra web, radiopollença.net. I precisament davant d'aquesta proposta, d'aquesta moció que duen els partits polítics, algun dels partits polítics en un ple de demà sobre les plantes de bateries de liti, la nova plataforma d'antiplantes de bateries de liti demana que tots els grups municipals mostrin el seu rebuig en aquestes instal·lacions a les finques rústiques de Pollença. La plataforma també, per altra banda, valora de forma positiva que l'Ajuntament torni a presentar al·legacions contra aquest segon projecte. A més, explica que s'han organitzat per dur a terme una campanya de recollida de signatures que iniciaran a través de la plataforma change.org. També en recolliran per les festes de Sant Pere i també convocaran altres accions de protesta que faran públiques de manera progressiva. Finalment, demanen a les institucions que la paralització d'aquests projectes especulatius en sòl rústic sigui una prioritat. En planes de successos, un home de 58 anys va morir ahir dimarts hora baixa mentre treballava una obra a la Cala Sant Vicenç. Segons les primeres informacions, s'hauria assegut durant la jornada laboral i poc després hauria caigut a terra i s'hauria colpejat el cap. Les primeres hipòtesis apunten a que podria haver patit una aturada cardíaca. Fins al lloc dels fets s'hi desplaçaren ahir efectius dels serveis d'emergències que li varen practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar durant diversos minuts. Tot i els esforços dels sanitaris, no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes del succés. Canviant de qüestió, l'Ajuntament té oberta una convocatòria per un procés selectiu per la contractació d'un auxiliar administratiu en contracte de personal laboral fix i ja n'ha publicat les bases específiques. Les podeu consultar, per exemple, a la pàgina web municipal. El termini per presentar instàncies per participar-hi està obert fins dia 21 de juliol, aquest inclòs. Demà comencen les festes de Sant Pere. Els primers actes són demà i passat demà i es tracta de cinema lliure a la platja en català que podreu veure en un port de Pollença. Els actes de dissabte inclouen un cercavila, el pamboli solidari a benefici d'Aimar i una actuació de ball de pagès en un moll. Diumenge celebra els 50 anys de la Setmana Nàutica del Port de Pollença, per això es farà un acte commemoratiu en el Club Nàutic. També hi haurà cercavila, la popular sardinada i rebetlla amb el grup Bellis, Red Bellis. Dilluns que ve, a Sant Pere, dia 29, hem de recordar que és festiu al municipi de Pollença. Hi haurà missa solemne, l'acte institucional, els premis del concurs de dibuix Badia de Pollença i el dinar de germanor. Dilluns també s'inaugura una nova exposició que ha organitzat el museu i que se fa a l'Associació de Veïns d'Humoll. És una exposició fotogràfica titulada Humoll 22x22. Tot el programa complet també el podeu consultar a les xarxes de l'Ajuntament o a la web de la ràdio.
en planes culturals. Us recordem que continuen els concerts de la música al carrer. Avui hi ha sessió doble, a la plaça Major actuen The Machines i en un moll al carrer d'Oponent, Rano, Paula i Marce. Concerts que comencen a les 8:30. Aquest divendres davant l'Ajuntament actuarà Marius Copman Trio i diumenge Gaia i la Nuti davant l'Oficina de Turisme d'Omoll. Aquest diumenge també es fa el sorteig de qui ballarà la dama l'any 2027, l'any que ve, totes les interessades, idò, heu de ser diumenge al Club Pollença a les 8:30. Arrel Marina, es tenen moltes activitats programades per aquesta setmana, com per exemple un taller de bon tracte i un altre taller d'impacte i canvi global. Aquests concretament se fan demà dijous i la informació i les inscripcions les trobareu a les seves xarxes. Però acaben d'anunciar també una nova activitat per la setmana que ve. És una sortida amb snorkel, un itinerari sensorial per descobrir la biodiversitat marina a la platja de Sa Marina, Alcúdia. Això és dimecres que ve, dia 1 de juliol, de 5:30 a 7:30, si us voleu apuntar, ho heu de fer també a través de les seves xarxes socials. Importants notícies també amb esports, perquè ja hi ha dates i inscripcions obertes per al torneig de futbol 7 de la Patrona. Ho ha publicat fa poquet, ahir mateix, l'àrea d'esports. El torneig és del 21 al 23 de juliol en un camp de futbol de Pollença i les inscripcions se poden fer per telèfon, penseu que les places són limitades, al 699-704-817. I també cal recordar que hi ha novetats amb els horaris de les piscines i el poliesportius per als propers dies. Mireu, demà i divendres la piscina municipal de Pollença no obrirà les portes fins a les 4 del capvespre, és a dir, el dematí i el migdia la piscina de Pollença estarà tancada. I és que el dematí, aquest primer tram de la jornada, les instal·lacions s'han d'utilitzar per al procés selectiu de la policia local del municipi. Això sí, recordem, demà i passat demà la piscina municipal d'Omoll tindrà el seu horari habitual, estarà oberta en el seu horari habitual i així tot, demà i passat demà podeu anar a la piscina de Pollença a partir de les 4. I també us volem recordar que hi haurà horaris especials dilluns que ve, que ja ho han dit, a Sant Pere i és festiu al municipi de Pollença per això. En el poliesportiu de Pollença estarà obert de 9 del matí a 9 de la nit, però el gimnàs estarà tancat i hi ha horaris especials. La piscina estarà oberta de 10:30 a 6:30 i el recòdrom de 9 del matí a 8:30 del capvespre. Això són els horaris de la poliesportiu de Pollença per dilluns que ve. El poliesportiu d'Omoll tindrà tancades totes les seves instal·lacions, inclosa la piscina. Un apunt també dels corsaris de rugby perquè tornen a fer un any més l'escola d'estiu a la platja. Aquest rugby a la platja de la Gola, la zona de vòlei, el faran els entrenaments tots els dilluns, dimecres i divendres d'aquest estiu, de 6:30 a 8 i és per infants o joves o grans a partir de 6 anys i és gratuït. I informació també d'una esquela, ha mort Rosa Rodríguez Lasso. Rosa Rodríguez Lasso ha mort a l'edat de 93 anys. La vetlla se fa avui cap vespre de les 5 a les 7 al cementiri de Pollença. I aquestes són les informacions que us volíem destacar. Així hem arribat a les 12:33. D'aquí no res, fem una pausa i continuarem perquè tenim una entrevista ben especial. Ens visitarà, d'aquí no res, la pollencina, la jove pollencina Xesca Font Caldés. Té 11 anys, ha escrit el conte Tu necessites una afició i demà farà el conte contes a Can Llobera a partir de les 5:30. Per cert, que si us voleu apuntar, les inscripcions encara estan obertes però ja en queden molt poquetes perquè l'aforament és limitat, heu d'escriure a mediadora@ajpollenca.net. Està recomanat per infants a partir de 4 anys. Però, en tot cas, ens ho explicarà ella mateixa d'aquí uns minutets.

0: Si no fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Sofia, que escoltes?
3: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
2: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
3: Les veus que connecten amb el teu poble.
2: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
3: El 107.9, Ràdio Pollença.
4: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
5: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
5: Covidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
7: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
6: Vos esperam a tots.

0: Aquest dijous l'àrea de biblioteques us proposa un conte contes, una vegada més, i d'om, ja sabeu que s'omplen molt aviat, per tant, si us interessa, vos heu d'apuntar ràpidament. Però aquest conte contes és especial, bé, vos dono primer la informació pràctica. És un conte contes que se diu Tu necessites una afició, i és a càrrec de la seva autora, Natxesca Font Caldés. És per infants a partir de 4 anys, però com sempre l'aforament és limitat i per això s'han d'inscriure a mediadora@ajpollenca.net. És aquest dijous a les 5:30 a Can Llobera. Deia que és especial perquè el fa la seva autora, que és Natxesca Font, i que és una joveneta de 11 anys que acaba d'acabar 6a i que a més el seu nom tal vegada ja pot sonar perquè aquesta pollencina ja va guanyar el concurs Que és un rei per a ti. L'any passat ella estudiava fins ara a Inca, Santo Tomàs de Aquino, va tenir la sort de conèixer el rei Felip VI i ara mos haurà de contar i do aquesta nova aventura d'escriure un conte de bona sorgit. Natxesca Font, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bé.
0: Benvinguda, gràcies per tornar-se amb nosaltres. L'acompanya sa mare, na Maria Teresa Caldés. Maria Teresa, benvinguda també.
2: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia. A veure, Natxesca, t'agrada molt escriure?
1: Sí, escriure i dibuixar m'agrada molt.
0: Escriure més que dibuixar o no?
1: No, dibuixar m'agrada
0: també
1: més, sí.
0: Ben, conta-mos, a veure, de lo de l'any passat em van enxerrar per mi, o no?
1: Sí.
0: Te van convidar, me'ls vas contar com era rei, Felip VI, i ja va ser tot una supernotícia. Què ha estat aquesta vegada que t'ha animat a fer un conte?
1: Jo l'any passat a la meva escola, la nostra tutora va dir que cada un duguéssim un conte i li contaríem a nen d'infantil. I jo vaig dur un conte qualsevol i totes les professores me van dir que ho vaig contar molt bé i aquí, quan van arribar vespre que nostra, li vaig dir a ma mare, a mem, si jo em podria començar a escriure un i així a poc a poc l'he començat.
0: Vas demanar permís?
2: Sí, però... sí, bé, ja va venir amb aquesta corolla dins el cap, tot d'una ja me va dir, mamà, si jo contes conte d'un altre autor, ben bé podria contar un conte fent meu, i jo la vaig animar, i la cosa va començar com, no sé, com una petita corolleta, i ha acabat, bueno, que quasi està de gira.
0: És que tu no tens germans o germanes petits?
1: Bueno, no, petit no, un germà gran.
0: Més gran, no li contes contes al teu germà gran?
1: No.
0: Vull dir que no és que tinguessis pràctica, que les teves mestres van dir que havies fet tan bé.
1: No, ho vaig contar l'any passat i ara he escrit el meu i ja està.
0: I de, ho vas veure molt clar, que per què no escriure el teu? I t'hi vas posar tot d'una?
1: Bueno, quan ho vaig acabar de contar, pràcticament tot d'una era l'any passat, era un poc antes de Sant Jordi de l'any passat.
0: I què vas tardar amb escriure el conte?
1: Vaig començar aquí i he acabat enguany per Sant Jordi, ho volia acabar ràpid per poder-ho contar a la meva escola, el dia del llibre, i en el final ho vaig acabar i vaig tardar un any, més o menys.
0: Això vol dir que l'has escrita i reescrita i re-repassada molt, o no? Perquè quedes exactament com volies?
1: A veure, sí, les primeres pàgines, sobretot, les vaig mirar moltes vegades.
0: Natxesca, de què va? Tu necessites una afició. Bé, què conta? Podem avançar qualque cosa?
1: A veure, sí, però perquè,
0: no conteu. No hi cabrem tots aquí a Can Llobera, tant mateix dijous. Mos contes un poquet de què va, aquí, com vas triar el tema, per exemple?
1: Sí, un poc. Se trata d'un nen que quan arriba a ser vacació d'estiu està molt avorrit. I en el final té una afició, aconsegueix tenir una afició i ja no s'avorreix de tot l'estiu. Ja no diré res més.
0: Tenies clar que volies escriure d'això? O li vas donar moltes voltes?
1: No, de tot d'una no sabia el tema i vaig dir i aquesta idea seria original.
0: I bé, i del vas escriure en castellà? Tu necessites una afició. Te va més bé escriure en castellà o en català?
1: Mem, escriure i llegir me va més bé en castellà, però sí que és veritat que potser un pròxim conte ho podria escriure en mallorquí.
0: Aquest vas triar així perquè te senties més còmode,
1: sí,
0: i era el primer.
1: Sí, te'n pot ser perquè.
2: És una assignatura pendent que tenim, que si fa un altre conte ja han enxerrat i ella ja sap el pròxim el farem en català, perquè és que tampoc no ens pensàvem arribar tan a lluny amb aquest, saps? Aposta...
1: Sí, que el vaig fer en castellà per mer fer.
0: I què va passar? Quan el vas tenir escrit ja amb la versió definitiva que t'agradava de tu, què va passar? Perquè haguessis pogut simplement quedar amb el teu compte, llegir-ho a la teva escola i ja està, però en canvi aquest dijous hi ha la presentació aquí a Pollença, com deia la mamà, quasi que bona onau de gira. Què vas fer? Aquí va ser la primera persona que li vas mostrar, deixar llegir.
1: A ma mare, perquè ho va veure quan ho vaig acabar, i a la meva família, i després... L'altra pregunta és que vaig començar a contar a la meva escola i després d'aquest conte tothom em va dir que és una pena que ara que l'havia contat en el nen de l'escola ja l'hagués de guardar dins un calaix i varen demanar-ho per contar-ho a Inca, que és aquí on vaig a escola i ja ho he contat a Inca, ara he d'anar a Pollença i així, perquè a la gent li va agradar molt.
0: Com te va anar a Inca, vam?
1: Bé, va venir bastanta gent, però a Inca no era en preinscripció i va venir molta gent, també van venir molt de pares.
0: I no hi havíeu? Necessitava més un... t'agrada més petit comitè, o no?
1: Bueno, sí, hi havia molta gent dreta.
2: A Inca, el que va tenir també de molt especial és que hi havia un altre conte contes de na Catalina Conte Contes. I va venir un poc més prest i li va fer la presentació. Per tant, va tenir el privilegi de poder contar a Catalina Conte Contes, que la presentés, que quedés escoltant-la, i res, i la cosa va anar molt bé. També tenien clar que havien de venir a Pollença perquè és on vivim, i nosaltres som d'aquí. I també ja tenim una altra data posada, després de Pollença, i és que també hem d'anar al CUDI.
0: Molt bé, i espera. Eh?
2: I espera, i espera. Això acaba de començar.
0: Exacte. Qui ha de tenir un bon conte, trobes tu, per ser un bon conte?
1: No ho sé en quin sentit.
0: O no hi penses, tu? Quan escrius, només escrius... Amb què penses? Perquè sigui divertit, que sigui entretengut, que sigui el que t'agradaria que te contassin a tu. Què penses quan escrius?
1: Un conte ha de tenir un principi que passi un problema i després, si és un conte per nen petit, se suposa que s'ha de solucionar. I jo també, per fer-ho més entretengut, he duit coses, materials per contar-ho.
0: I això és el que passa en un conte, idò. Has estructurat així. Hi ha una introducció amb un problema que s'ha de... necessita un desenllaç.
1: Sí, i poc a poc se va solucionant fins que al final acaba bé.
0: Tu has estat una gran lectora de contes, n'has llegit molts, te segueixes llegint molt.
1: Jo llegir, ara potser llegisco un poc més, però fa un parell d'anys no llegim massa. Així que no... És un poc raro que he escrit un conte i no és que llegisqui massa.
0: La mama n'ha contat molt de contes, en el Xesquia.
2: Bueno, de petita n'hi vaig contar, també per la meva feina que som professora n'he contat, i jo crec que la meva... jo anar animant i ella quan veia que jo li deia que aquest conte ha de seguir endavant, l'han d'acabar, perquè crec que també la meva llavoreta ja ha estat, perquè si jo potser li hagués dit no, però jo sempre l'he anat animant, quan veia que quedava un poc estancada en la història, vinga, Xesca, la podries dur per aquí o la podries dur per allà, i una vegada varen decidir que el contaríem, sí que és vera que jo la vaig ajudar a preparar material, perquè fos més atractiu, per nens petits, i ara ho tenim bé, tot preparadet, que a punt per dijous.
0: Perquè aquesta passa de contar-ho a l'escola, decidir, bé, doncs sap que ho contaré a la resta del món, la vas prendre tu conscientment o és que ha vengut tot rodat?
1: No, també era perquè, sobretot era perquè els professors m'ho van dir, que li agradava molt la història i ho vaig demanar a Pollença i a Inca i me van dir que sí, perquè era que es conta estava bastant ben fet i dir que és una pena que ara...
0: Que queda un calaix i ja
1: que
0: està.
1: Sí.
0: Clar, molt bé. I la mamà com a professora, idò, que és difícil avaluar la teva filla, però per tu què té aquest conte d'especial?
2: Jo si hagués de triar crec que els dibuixos. Ella li agrada molt pintar, a que nostre hi dedica hores, també és vera que va, ja fa un parell d'any que va aquí a Cala Predina en Naina, I és que cada pàgina, jo ara no t'ho puc dir, però si te digués que ja perdo més de 2 hores per pàgina, hi ha pàgines que m'aquest curta i els dibuixos són molt especials. Emplear collage, aferrar coses... La història també és més graciosa, però man, és que és un conjunt. L'ha fet a tamany d'inatres, també és molt atractiu... I jo, la veritat, que crec que li ha quedat bé.
1: Lo que és història és senzilla, però dibuixos compensen.
0: Clar, són tot, els que contes són així, han de ser així, no? Hi ha contes que donen de més per pàgina, una paraula, quasi, una frase molt curteta.
1: Men, si són per nens més petits, vale, però si són per de la meva edat, si mateix ha d'haver test.
0: Però tu pensaves en nens de quina edat?
1: No ho sabia, però és que així com el vaig fer, també va quedar un poc que nens entre 4 i 8 anys el poden escoltar. Si m'ha dit, fins a bastant grans ho poden escoltar.
0: Mm-hmm. Va sortir el que va sortir.
1: Sí.
0: I d'autèntic, de dins, de coret, sense haver de pensar ni com s'ha de fer bé, ni per qui anirà adreçat. Igual això és un secret, també, no? Mirar menys que surt de dins un.
2: Sí, jo crec que també, com que ella no mos pensava en el que han dit, arribar tan a lluny, tampoc això feia que no estigui nerviosa, que anava fent, i avui tinc ganes de fer una pàgina i en faig una, i avui, fins que s'acostava a Sant Jordi, i a veure que les professores, sobretot la seva tutora, li deia, xes, que sé el descompte, que jo confio en tu. I va ser quan li vivava de pegar la darrera estirada. Però bé, que sí que és veritat que crec que ha quedat molt bé.
0: I conta-lo. Com és això de contar-lo? De posar-te davant 30, 40, 50 personetes, persones més grans... Posa nerviós, això.
1: Jo de tot d'una no tenia vergonya, jo crec que també és perquè l'any passat vaig contar l'altre conte i enguany, pues, si eren nens de la meva escola i a molts ja les coneixia, però no estava tan nerviosa, però, per exemple, per contar a la biblioteca dins que ja hi estava més.
0: El conte és tota sola?
1: Sí, això sí.
0: Sense ajuda de ningú.
1: No, sempre l'he contat jo tota sola.
0: Això sí, t'anaves traient aquest material que deies que heu preparat.
1: Sí, vaig contant i mentre contes conte vaig traient el material que hi pega en la pàgina.
0: I de moment aquest conte només existeix una còpia, l'original, en paper?
1: Sí, però... Si he de començar a anar molt de puestos, me convendria fer una fotocòpia.
0: No l'hem de perdre.
2: No.
0: No teniu intenció, no heu pensat que tal vegada igual el podríem editar?
2: Bueno, és una idea que ja m'ho arreu de pas cap, perquè m'ho han dit, men, jo com a mare què he de dir? Però sí que és vera que adults, sobretot adults, que potser l'han sentit, sí que m'ho han ja dit, que conte no és un conte per quedar dins un calaix, ho heu de mirar, però bueno, de moment no ho hem mirat, passeta a passeta, sí. Ja veurem,
1: però
2: ja
1: sí,
2: veurem.
1: Però tenim idea.
2: Sí, i ella molta il·lusió.
0: És que l'any passat guanyar el concurs de Què és un rei per a ti. Enguany tota aquesta aventura. Tu no t'atures res, però ja veig ni vergonya, ni peresa...
1: Hòstia, no.
0: Com ets? Com el netxes que fan? Que fa tots aquests trulls?
1: No, però a mi, també el de Què és un rei per a ti i el d'enguany també és per lo mateix, perquè jo el de fer manualitat, pintar, escriure, tot això m'agrada molt.
0: Ve d'aquí.
1: Sí.
0: Què t'ha sortit un poc artista, per mi?
2: Això és el que veig.
0: Què t'agradaria fer de gran? No ho saps.
1: No, és que no ho sé. M'agraden aquestes coses, però encara no ho sé.
0: I ja està.
1: Sí.
0: Enguany has quedat 6a a Santo Tomàs d'Aquino. I com ha anat? A part del llibre, com ha anat?
1: No, bé, molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: T'estàs de vacances. I l'any que ve, s'ho pot dir, o no?
1: Sí. I l'any que ve, sí, he de començar a l'Institut a Pollença.
0: I un bon canvi.
2: Un canvi. Sí. Ja ve cap a Pollença i...
0: I sí, te tindrem més a prop. Sí. I si fas més coses d'aquestes, hauràs de venir més a la ràdio.
1: Sí, perquè l'Institut està molt a prop de casa meva.
0: Serà més còmode.
1: Sí.
0: Maria Teresa... està molt motivada amb aquestes coses, és a dir, quin és el secret? O és que pares i mares també hauríem d'empenyar més en els nostres fills i filles a fer més coses d'aquest tipus?
2: Bé, no ho sé, supos que també t'hi han de sortir una mica, però el veure aquella, per exemple, així com d'avui en dia, estem en les noves tecnologies, molt de mòbils, molt de... Ella li dedica molt poc temps. Ella li estira més agafar un llibre i posa't-se a fer un dibuix o posa't-se a fer un diari personal o escriure una historieta que agafar mòbil. Clar, això ja m'ho dona molt de marge. I que jo m'agrada molt també tot això. El que em dic que jo l'he animada sempre... de fet, enguany també hi va haver el concurs del Parlament, que el primer premi te'l se'n va d'una nina d'aquí de Pollença, però ella també va guanyar el premi de més original de les Illes Balears. Però clar, és que ella potser per un dibuix, per un concurs, hi dedica hores i hores i hores, perquè li agrada, sí, perquè li agrada i bueno, ja. M'ha sortit artista.
0: I dona una recomanació per pares i mares, llevar pantalles, no? Llevar hores de pantalla.
2: Home, lo de sempre, llevar pantalles i estar altres darrere per motivar-los. Quan tenen una idea a dins el cap, dona'ls suport. I supos que això, saps? No viure sempre, vivim molt accelerat perquè que no tenim temps de res, però si darrere, per part dels pares, de la família i dels professors, hi ha un bon suport, menys les coses surten.
1: Que si li agrada una cosa, que no sigui estar davant pantalles, que aprofitin per fer això.
0: I de... has seguit escrivint després del conte?
1: Després del conte no, però sí que tenim pensat era millor fer-ne un altre, perquè tampoc m'esperava que aquest tingués tant d'èxit.
0: Ha tancat l'àudit, no?
1: Sí.
0: Molt bé, i de... mos avisaràs en tenir-la fet.
1: No, sí, sí.
0: Mos assabentarem, segurament.
1: Sí.
0: Xesca, fa moltes gràcies, com hem dit abans, per venir avui a xerrar el teu conte. Esperen que, bé, esperen no, que segur que s'omplirà, que la gent no s'ho perdi, que si no pot, que hi haurà una altra ocasió més endavant, al CUI, o vés a saber, sí. O un altre indret. I també gràcies, Maria Teresa, per acompanyar-la.
2: A vosaltres.
0: I enhorabona. Gràcies. Enhorabona per aquesta feinada. I la propera. Adéu.
2: Adéu, moltes gràcies.
3: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia als usuaris de la residència de gent gran Nova Edat d'Inca. Que no tinguin alternativa, seran reubicats en centres de l'IMAS. Això després de l'incendi que ha afectat les instal·lacions avui matí i que ha obligat a reubicar totes les persones, tots els residents a l'escola Ponent, on encara són atesos per professionals sanitaris. Anem fins a Campunt per conèixer la darrera hora. Aquí s'ha trobat Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
1: Bon dia. Alguns dels usuaris ja han estat reubicats en altres centres de la residència Nova Edat i, mentrestant, com dèiem, tots els centres de l'IMAS es preparen per acollir les persones grans que ho necessitin fins que la residència torni a estar operativa. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
2: Tenemos que esperar ver de cuántos días hablamos hasta la reubicación de los usuarios y desde el IMAS, como siempre, ya hemos puesto en marcha pues a todo el equipo, a todos los directores de la residencia, para que habiliten el mayor número de camas posibles para poder dar cobertura.
1: Recordem que no hi ha cap ferit a causa d'aquest incendi que ha estat extingit poc després de declarar-se a les 10 del matí. Tot apunta que ha començat en un quadre de la sala de màquines del soterrani, tot i que no es coneixen encara les causes. Dir també que els efectius del Parc d'Inca, Alcúdia i Manacor, així com temps i comandaments, han intervingut en aquest incendi.
0: Gràcies, Laura Marcos, en directe des d'Inca, que és un dels punts que marca l'actualitat d'aquest dimecres. L'altre, com bon 24 de juny, és a Ciutadella. Ara, a aquesta hora, celebra el cargol de Santa Clara. Connectem amb aquest punt de Menorca. Hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Com està anant aquesta jornada de Sant Joan allà?
3: Bon dia. De moment hem de dir que està tranquil. De des les 12:30 ha començat el caragol de Santa Clara i ara els cavallers, que avui matí en són 87, ja han passat pel convent. Es tracta d'un esdeveniment més calmat i familiar que altres actes d'aquesta festa de Sant Joan, per exemple, dels Jocs d'Esplac, que es viuran avui vespre aquí a Ciutadella. Així viuen en aquest moment els veïnats de la barriada de Santa Clara.
4: Bueno, ara és més, molt més tranquil, molt més sa.
5: Jo estic al carrer Santa Clara i entren els cavalls a casa i també faig molta festa.
6: Preciós, després d'un dia anterior molt dur.
3: Un dia de Sant Joan, per cert, que està sent especialment calorós i podem veure arreu de la ciutat, del poble, gent cercant les ombres, bevent aigua, ventant-se o fins i tot menjant gelat per dur millor aquestes altes temperatures.
0: És la situació que ens arriba en aquests moments des de Santa Clara, des de Ciutadella, però també aquesta revetlla de Sant Joan ha estat intensa a Palma. Amaya ha recollit 15 tones de residus amb el dispositiu especial de neteja d'aquest vespre. És un operatiu que s'ha iniciat a les 3 de la matinada, primer a les zones del Parc de la Mà, de Calamajor, Ciutat Jardí, Platja de Palma i també a Can Castilla.
7: Cap a les 5 de la matinada el personal s'ha traslladat a les platges més concorregudes, com les de Can Pere Antoni i la de Serenal, per recollir tots els residus. En total hi han intervengut 32 treballadors organitzats en 9 equips que aquesta matinada han fet feina de manera extraordinària.
0: I també el Congrés finalitza ja la primera ronda d'intervencions dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Ara torna a intervenir el president del govern estatal, Pedro Sánchez.
7: Respon les peticions de convocatòria d'eleccions i les acusacions que li ha fet l'oposició de ser el nexe d'unió de tots els casos de presumpta corrupció que afecten el seu entorn. El cap de l'executiu es manté ferm, vol acabar la legislatura i defensa la seva gestió.
8: Ahí está el reconocimiento que se está haciendo por parte de los cuatro índices más prestigiosos del mundo en materia de calidad democrática y de Estado de Derecho gracias a la acción del gobierno de coalición progresista.
0: Per cert, el jutge del cas Plus Ultra, en el qual està investigat l'expresident Zapatero, ha citat a declarar l'empresari Julio Martínez pel proper 21 de juliol. És l'amic personal de l'expresident i aquí Luco el considera lloctinent principal i figura visible de la trama, de la presumpta trama que ara s'investiga. Bé, aquestes altres qüestions, com sempre, les centrarem a partir de les dues en temps d'informatiu migdia. En Sara Casas, ara quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports a IV3.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Molt bon dia a tots, benvingut un dimecres més en el nostre programa Món del Vi. Avui, en aquest dia de Sant Joan, que és 24 de juny, estan dins els dies més llargs de l'any, així que podem anar a fer feina en les finques, bueno, durant l'acte en aquest sol tan rabiós que ara, no? Avui és dia d'arrel a la biodinàmica. També, a part de fer festa a tots Joan i Joana, és molt d'any de tots, que també podeu anar a fer un poc de feina, si hi teniu. És un moment de sembrar les tomatilleres, també. És a dir, és un dia excel·lent avui i demà, bueno, demà ve justet, perquè l'arrel era, va començar ahir, avui, i demà ja acaba a les 4 del matí, si és que aprofitava avui. Excel·lent per sembrar tomatilleres, meloneres, tot el que afecta l'arrel, els espinacs, les cebes, el que voldríeu sembrar en aquest moment que estigueu, està a punt, inclús les xerabaceres, tot, és un bon dia. Si voleu aprofitar aquest fi de setmana, que queda, o sigui, aquest dijous, serà fulla, perquè a partir de les 8 del matí fins a les 5 del vespre serà fulla. Però per aprofitar també s'ha de sembrar nacetos, o si voleu posar qualsevol tipus de que tapi parets o portes, també és un bon dia. No? Després tenim el divendres, que és dia de flor fins a les 4 del vespre. Molt bo per fer aquests... Les flors, com van per l'altre dia, a la biodinàmica, el que faig que són sembrades, inclús collides, o sigui, teades en dia de flor, duren molt més i són més aromàtiques. Inclús quan els sembren el seu dia, també surten amb més colors, com diu un calendari de biodinàmica, surten colors més vius i més aromes. Tenim, o sigui, divendres, dia de flor, fins a les 4 del vespre. Llavors es torna a entrar fulla i continuarà fulla dissabte, fins ja diumenge, que és també torna a entrar flor de matí, però també sembrar, si el diumenge els anava a comprar, els podeu sembrar també, i serà fulla. Però tenim en compte que dilluns ja acaba l'època de trasplantar, de cossiol a la terra, o sigui que tenim aquest fi de setmana, dilluns ja és molt de matí, ja no se pot trasplantar. És a dir, tenim tot aquest fi de setmana que propici, boníssim, per sembrar tot el que hem de fer, per preparar el trampom, per bé, tot aquest dia d'arrel, sobretot avui, com us he dit, i inclús demà un poquet, si anem un poquet de matí, també ens servirà, perquè això marxa arrel fins a les 4 del matí, però hi ha sempre una hora o dues de tolerància. Però ja entre flors, després, si voleu sembrar les flors, també anirà bé. Bé, amics, avui, amb aquest dia de Sant Joan, és un dia, com he dit, especial per obrir totes aquestes botelles que teniu guardades en els vostres cellers, perquè aquest dia tan bon, jo no vull encetar un dia especial, vull aquest dia, però compartir amb els Joans, si feien festa, i tots els familiars junts, és un bon dia. Si és negre, pot ser fresquet, per de veure a temperatura, si el treus del vostre celler a partir de 15 graus, això ja està beníssim. Si no, posar un pot de la gelera i llavors es prou negre, millor no posar-li cubitera, no? Si us de la gelera fresquet, ja li basta. Bé, i avui teníem un gran programa de campions. M'havia de visitar Macià Batlle, que havia guanyat la medalla d'or, com ho he anunciat avui matí, però per una raó familiars no ha pogut venir. Avui hem hagut de preparar un embotellat ràpidament, perquè no pot. Aviat es passa això, quan és en directe ja ho sabeu què passa. Però, si tot va bé, el tindrem el proper juliol, el dia primer de juliol estrenarem amb el que ha aconseguit un gran mètode, tornar a aconseguir medalles, que si això ja, bueno, ell no, però si el voler és de l'equip, ja en duen unes 400 i alguna cosa, el que fa de vida d'aquest celler que es presenta. Això és un rècord mal de batir. Bé, Domi, vos deix el programa de la setmana passada, que és també d'un altre campió, que és de Can Coleto, que va venir Miquel Jaume, que m'ho va explicar, vam tastar tres vins premiats, dos cinc o sis que tenen, tastàvem tres, un era un Fogoneu, llavors és un Sumun, que és un vi de guarda, és un vi que val la pena, ja, si voleu un vi de guarda, que ara estàvem parlant, Sumun és una bona ocasió, i després també un Blinds de Negres, que també va ser molt interessant. Ara, doncs, per deixar amb aquest programa i fins dimecres. Molts anys a tots i a totes, Joans i Joanes. Bueno, amics, Se vol que en el nostre programa sempre, jo, el que m'encanta personalment és presentar medallero de vins de Mallorca. Jo això, ja m'han dit qualsevol cosa i tot, és excepcionat. Escolta, no és excepció. Per jo és un orgull poder tenir que el nostre vin de Mallorca s'apugin està dins el millor vin d'Espanya, perquè en l'altre, quan un va a un concurs, normalment són tats cegos i donen, voten en el vi que els agrada, que té, no té defectes, que té més virtuts que defectes, que té una sèrie de potencial, etc. Urceller, quan rep aquest premi, a part d'estar content, també li diuen que la feina la fa bé, i també, si no té premi, també li serveix perquè ha de corregir el que no ha fet. És una de les coses. Però dins d'aquest context que ho he explicat, jo tinc aquí a Mallorca tres o quatre cellers que solen venir cada any. Cada any, perquè cada any tenen premis. Ja, un que sou a mi del nostre programa, on del vi ja sabeu quins són. I un de que ja no té per posar premis i ja, suposo, ja les ferretines ja deu posar una màquina, és Giancoletto. Giancoletto no solament guanya una vella o dues, sinó que va entre un any i va guanyar set. O sigui, una cosa a la ballada. Bueno, avui hem de cridar el seu propietari, Xau Miquel, perquè m'ho digui. Bueno, primer benvingut al nostre programa, una ballada més, eh?
1: Hola, què tal? Molt bon dia a tots.
0: Jo t'he dit Jaume o Miquel.
1: Miquel Jaume, ja he
0: explicat una miqueta això del premi. Jo ara m'agradaria, antes que una astrologia comença a enviar coses, és enviar aquestes mostres en concursos, ningú t'obliga, no? És a dir, tu no te diuen no, has d'enviar, jo ho envies per el que jo he dit, no?
1: Sí, vull dir, contínuament mos arriben convocatòries de diferents concursos d'arreu d'Espanya, i n'hi ha que són nacionals només, n'hi ha que són només de vins ecològics, perquè nosaltres ho fem ecològic, sí. I n'hi ha que són internacionals, i que concretament és un concurs internacional que se fa a Vitòria, a Gasteiz, i que hi participen 3.000 vins de tot el món, vull dir, a Sud-àfrica, a Sud-amèrica, tal. I són tots, vull dir, no hi ha ni ecològic ni no ecològic, i són tots junts allà. I bueno, hi hem tingut, és vera, l'orgull, quan tu dius, de que mos han valorat molt bé aquests vins que he duit, i altres que no he duit, però bueno.
0: També, ja ho sé, tu vas de 6 o 7, no? Però avui, concretament, avui m'hauràs duit el campió, jo m'hauràs duit el blanc, el primer blanc, bueno, un dels primers blancs que vas fer, no?
1: Bueno, no, la veritat és que...
0: Va quedar l'atenció, que te'n recordo.
1: Sí. Bueno, aquest diguem que ha estat el blind més curiós, perquè ara hi ha bastanta gent a Mallorca que segueix la línia aquesta de blind de Rei Negres. De fet, el blind de Rei Negres ja fa molt d'any que està inventat. Sí. Per exemple, el xampany francès es diu en Pinot Noir, i el Pinot Noir és negre.
0: Però no se deia,
1: una realitat.
0: Tots són blinds, quan surten.
1: Exacte. Bé, no, nosaltres el primer blind que vam fer va ser un en Chardonnay, que encara ho feim, que és una meravella, i que hi dèiem Llàgrimes Blanques, i aquest vi, sempre que ha anat a concursos, també sempre ha estat medalla d'or. El que passa que en el moment que nosaltres, darrerament, que traiem aquest vi, perquè és un vi que està a 4 mesos d'imbota de roure, i llavors tens d'imbotella, van de treure-lo al mercat, en el moment de treure aquest vi, o bé, ja no hi ha concursos que se facin, o bé, quasi ja l'hem acabat. Yeah. Aleshores, ara fa 2 anys que no han duit aquest vi a cap concurs, però bé, aquest va ser el primer blanc que nosaltres, i a més també les vinyes mos han tornat bé, també hem dit que produïm menys, i per tant tenim...
0: Veneu més.
1: Se venta més o manco.
0: Veneu més de lo sentit que el veneu.
1: Arvissaven, és a dir, arvissaven tothom, tots els bolguers i nosaltres els primers, m'agradaria que se vengués més ràpid, perquè te fa passar pena veure que ara tens la bodega plena de vi i d'aquí dos mesos hem de tornar a vermar. Sí, sí, sí. Però clar, també ara és el moment de més consum i més normal que aquest temps de consum.
0: Bueno, te presentaré la taula avui. Jo érem quatre convidats, però de moment ja no tenim un, que era en Francesc Xeradal, el nostre col·laborador, ja la coneixes.
2: Sí, ens coneixem.
0: Viticultora també, i tot, dins el gremi.
2: Petitona.
0: I el farà tastadora avui, que ja s'ha parlat amb feines.
2: Pues sí.
0: Tu ja els coneixes,
2: sí,
0: aquest vins.
2: Sí, els conec. Però, bueno, el que no coneixia era aquest rosat que ens ha duit avui, que ja ens els enxerraré.
0: Te vaig insistir jo a la fira que vaig
2: tirar. Bueno, sí, no? Bueno, a la fira el vaig provar, la veritat, no, però no el havia provat perquè...
0: No, això és més sèrio. No, no, no.
1: Sí, sí.
2: Jo ara ho diré, no? Antes d'ara, un de vins que jo sempre m'han agradat, ja m'ha llamat l'atenció el primer any a la fira, va ser el seu Summon. Clar, és un vi negre.
0: Sí, bueno,
2: i
0: copaig molt ben fet.
2: Exactament. Bueno, el Summon no és un copaig.
1: No.
2: Sumen, és un...
1: Només és Cabernet Sauvignon.
2: És un Cabernet Sauvignon.
0: És bona varietat.
1: Sí, sí. Nosaltres tenim tendència en el monovarietal. De fet, aquest Summon és un monovarietal de Cabernet Sauvignon. Aquest rosat també és un monovarietal de Fogoneu.
0: Sí.
1: I tenim una altra monovarietal de Syrah, una altra monovarietal de Merlot,
0: sí,
1: i una altra, que com ja he dit, de Chardonnay, d'Homé Chardonnay.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, què passa? Que quan van començar a fer el blind de Reis Negres, això ho van fer un moment, estic parlant de fa 15 anys, me lo manco, de 7, no ho sé, ja. Em passa molt aviat. Mostraven que nosaltres teníem les vinyes molt, molt exuberants i molt productives, diguem. I la qüestió era llevar raïm perquè el que quedava en el cep fos millor i fes un vins de més qualitat. Clar, ja sabia... Primera, que si llevaves el raïm massa prest, llavors que quedava un gos inflava de més i total tenies els mateixos quilos. Bueno, total, les van decidir llevar-los més tard. Però clar, més tard, tiraves aquell raïm en terra, te sabia un com a greu, també, perquè quina llàstima de tot això.
0: I criticats, per la gent que passava.
1: No,
0: ho enteníem molt, ara sí.
1: Ja està. Però va, ara les vinyes, com que ja són velles, nosaltres ara tenim la vinya més vella, té 32 anys, 33 en farà ara, vull dir que ja s'han regulat elles totes soles, ara ja no tenim accessos. Però què passa? Que a proposta del meu anòleg va dir, bueno, per què no proves de fer blind de Reis Negres? I això què és? No? Bueno, bé, van fer una prova, res, sense posar-hi molt d'esment, i aquell suc que va sortir, jo pràcticament ho regalava a la gent que me comprava altres vins. Bueno, tu, i si van dir, no, però això és bo. I s'han que van venir davant, mos hi van posar més en sèrio, van controlar molt bé la temperatura, els trebolsaments, i redeto, mos va sortir un vi que ara es escavenem més.
0: Claro.
1: La veritat és que la relació que li ha dat preu, i és un vi, llavors, ara aquí té medalla d'or, però bé, nosaltres per mort de la medalla no és que hi hem pujat el preu. Té medalla preu que...
0: Com s'elabora un blind de negres? Els nostres oients ho entenguin allà la paraula.
1: Un blind de negres és tan senzill com tenir clar que els colors a la pell. Per tant,
0: són de raïm negre.
1: Són raïm negres, però el raïm negre, si vols, qualsevol agafa un gra de raïm negre i ho pala, la banda interior és blanca, no és negra. Aleshores, la idea és que estigui el menys temps possible en contacte amb la pell.
0: Exacte.
1: I així tenim ja directament suc blanc. A vegades aquest suc agafa una mica de coloret, perquè potser qualque gra espanyat... Que ja com a cap traslladar color a la banda interior, però aquest color normalment cau en la fredor. I nosaltres, abans d'elaborar els blancs, qualsevol blanc, el tenim uns dies a una temperatura entre 4 i 5 graus.
0: Mm-hmm.
1: Clar, per què? Perquè les impureses que hi pugui haver, la pols de fora de vila, tot això cau. Tot això cau, després el trasbalsam, hi posant clarificants naturals, perquè nosaltres no hi posant res de... Vull dir, nostres vins són vegans.
0: Vegans i...
1: Vegans, encara que s'etiqueta en el veu.
0: Sí, de tractament de vinya ja. Ja venen sant de la vinya.
1: Sí, sí, sí, però bé, són vegans en el sentit de que per elaboradors no empleen...
0: No, no empleau, cap tipus residu animal.
1: I nosaltres empleem per clarificar aquests vins bentonita, que és una argila, i empleant també proteïna de patata, en aquest cas. Total, que una vegada ja ben clarificats, que ja està la cosa hipertransparent, llavors deixant que fermenti amb una temperatura màxima de 8 graus.
0: Sí.
1: Deixant que les llevadures autòctones se manifestin i, per tant, la fermentació la fèiem en llevadures autòctones. Vull dir que són processos naturals, i que només se tracta d'estar pendent del procés.
0: Sí, no és igual fer com antes, no? Ha de sortir o jo sortir.
1: I,
0: no,
1: com,
0: no.
1: I com ho feim perquè no estigui en contacte la pell amb el suc? I la directament prensam el raïm. En lloc de passar-lo per la màquina capoladora i...
0: Que estaria més tens i s'amaslaria, clar.
1: Exacte, però que sigui més ràpid.
0: Sí.
1: Aleshores ho posaran directament dins la premsa. És una premsa pneumàtica, per tant no és gens... Has de pensar que una premsa pneumàtica, com a molt, té diferents cicles d'estrenya, tres cicles a una atmòsfera i dos cicles a dues atmòsferes. Pensava que dues atmòsferes és molt poc. De fet, si tu agafes dos dits, et dic gros i petit, i índex, les estrenys a tope són cinc atmòsferes.
0: Sí
1: que pareix que no.
0: I doncs, suave, això.
1: Pensau que dues atmòsferes molt poc. De fet, hi ha qualque cargol que surt sense.
0: Imagina't.
1: A dins la premsa no s'espanyen els cargols. Vull dir que...
0: Bossa.
1: Surt... Va, perquè això vol dir sí. Que no treus suts, diguem, de la banda verda. És a dir, que només surt d'això. I a més, quan comença a agafar color, quan el suc ja comença a agafar color, nosaltres ho posem a part i fem un altre vi, que evidentment és negre suau.
0: Mm-hmm.
1: És un negre jove molt... molt suau,
0: sí, sí.
1: Mai més ben dit,
0: sí, sí.
1: Perquè està fermentant pràcticament sense pinyols, i clar, i els pinyols són els que donen aquest tenint secants, que és el que fan que els vins siguin...
0: Però, sí, amb aquest procés que tu dius de premsa, deus estar molt controlat, això deu ser uns moments només, un temps controlat, eh?
1: Bueno, hi ha varietats que has d'estar més al tant que un altre. Dir, per exemple, hi ha varietats que pots aguantar perfectament els tres primers cicles, altres que dos cicles ja vas de passar a part, i altres que fins i tot quatre cicles. Perquè hi ha varietats...
0: De la pell que té, tenir...
1: Sí, no, i de més, això que t'he de dir, per exemple... Manto negro.
0: Mm-hmm.
1: El manto negro pràcticament no dona color.
0: No.
1: Li pots aguantar perfectament els quatre cicles sense sí. Res.
0: Però bé, si li dones un merlot...
1: Oh. Un merlot has d'anar més a l'alta.
0: Molt a l'alta, no?
1: Has d'anar més a l'alta.
0: El cirat, també.
1: I el cirat, també.
0: Que tingueixen aviat.
1: Exactament. I els cabernets.
0: Sí, sí. Això que ho feies a part, tots a part, allò, un per un, no?
1: No, la veritat és que ara... Ara comentàvem... Nosaltres, diguem, els nostres blind de negres... Ho fem com, diguem, en dues parts. Primer de tot, elaborem els primerencs, tipus merlot, tipus sirà, molt estrell, tal vegada, i després elaborem els més tardans, tipus cabernet, si hi ha d'haver cabernet dins els blancs negres, callet, fogoneu, mantó negre.
0: Uh-huh.
1: I llavors, ho juntem. Uh-huh. Una vegada elaborat, ho juntem.
0: Uh-huh.
1: Per tant, és un copatge, però estrany, perquè
0: sí,
1: inicialment diré, jo vull dir copatge en origen.
0: Sí, seria la paraula exacta, sí.
1: Però va, després elaborem, juntem els vins una vegada que han fermentat.
0: Sí.
1: I tenim els blancs negres de totes les varietats juntes.
0: Bueno, i quina producció teniu d'aquest blanc de negre?
1: Nosaltres d'aquest blanc solen fer amb botelles per unes 10.000 anuals.
0: Sí, bueno.
1: Ni molt ni poc, no sé què t'he de dir.
0: Està bé, no?
1: És a dir, comparat...
0: No ratges a Xavi, però
1: no,
0: està
1: però,
0: bé.
1: No, comparat amb bodegues, superbodegues, és ridícul.
0: Bueno,
1: però va, estan dins la línia de ser bodegues mitjanes
0: sí,
1: que hi ha a Mallorca.
0: Sí, a Mallorca, n'hi ha més de menys, eh?
1: Sí, n'hi ha. Nosaltres pensàvem que ens més petit, un temps. No. Però ara ja no ho som. No. Nosaltres coem entre 15 i 20.000 quilos de raïm. Per tant, sí. Tampoc no pot fer virgueries.
0: No, també. Bueno, també... Miquel, ja sabem que els nostres oients... Tenim una sort que Can Coleta se coneix molt, és molt coneguda dins de consumidors i aficionats al vi. Se va a veure la fira, per això potser no guanyar els premis, ja està conegut, ja els hem provat, tots són bons, ja els hem comprat sense tastar. Però dins aquest procés... Jo me'n record que sempre mos contes que l'ecologisme, és a dir, l'ecologia ja va sorgir del primer moment que vosaltres ja plantejàreu el 2000 de fer la vinya, no? Ja
1: bueno, la vinya és anterior a l'any 2000. Has de pensar que la primera vinya que jo vaig sembrar fa 33 anys. És a dir, l'any 2000 va ser el moment que nosaltres ens vàrem, diguem, posar legals. Sí. Perquè fèiem que les primeres vinyes produïen els nostres primers vins, sí. Les consumíem entre nosaltres, clar, era consum, no. Diguem, família.
0: Clar.
1: Però clar, llavors quan les vinyes se van començar a produir en sèrio, tu dius, això ho hem de fer bé, no? I aquí nosaltres ens van juntar, tant d'una, a la denominació d'origen, Pla Llevant, sí. Que havia nascut fa un any... És a dir, l'any 99 neix el Pla Llevant, nosaltres entrem l'any 2000.
0: Primers,
1: Per tant, no som fundadors, però quasi. A més, a una denominació d'origen, allà on sempre han posat molt en ment en sa qualitat, sí. I en sa experimentació. És a dir, són dels primers que se van decidir a emplear aquestes varietats foranes a veure què passava a Mallorca. I clar, i arrel de, estic parlant de cabernets, estic parlant de merlots, de rieslings i tal. Sí. Perquè clar, hi havia una altra zona de Mallorca, com tu saps, que era com més, no, lo nostre. Bé, però lo nostre, de qualque moment, no era nostre.
0: No, però,
1: vull dir que aquí, tot qualque ho ha duit.
0: Sí, qualque ho ha duit. Sempre ve de fora.
1: Si m'ho anem per enrere, aquí hi hauria oestres.
0: Sí.
1: I punt.
0: Però no ho sé tot. Sí.
1: Bueno, però ho dic en el sentit de que s'ha anat provant això, s'ha dit que a la nostra terra, que és Mallorca, hi ha un clima excepcional que fa que les nostres fruites, en general, siguin totalment diferents de les altres.
0: Correcte.
1: Estic parlant de melons, estic parlant de taronges,
0: sí.
1: Estic parlant, de, en aquest cas, de raïm, que llavors produeix el vi.
0: Sí.
1: Per tant, vull dir, jo estic encantat d'estar, diguem, dins aquest grup. Llavors també han intentat recuperar, també sé que n'hi ha d'altres bandes, però de la nostra D.O., gent no, que s'ha preocupat de recuperar gorgollasses i girons i tot això. I ara
0: és una meravella. I per l'altre que s'han donat.
1: I també han rebut.
0: Però jo recordava que un vioner de la zona vostra el comparaven amb les de França i eren millors que els de França.
1: Bueno, però és que és diferent, però, perquè clar, el clima és diferent.
0: S'ha adaptat aquí, en el fons és un clima més càlid, el sí. Mediterrani està en revoltat de salins a l'hora de... Vostè diu, mal lluny, no està lluny, eh? no està lluny. Quan fa una ona de 4 o 5 metres, arriba bé, eh? O
1: sigui, no, bueno, ho han tingut enguany. Enguany ha tingut problemes de salinització.
0: Sí, no, ha estat...
1: Que totes les vinyes que havien tret abans d'hora les ha afaitades.
0: Jo me'n recordava un que està a prop de la maig...
1: No, a Petra jo tenia la vinada que tenia una finqueta que li havia partit més prest i li va afaitar. Jo qualque xardoné que havia tret la banya se la va afaitar. La cara nord de les Figueres fora figons, els Uber Coquet, etcètera, vull dir que els amaldés, uns amaldés que tenen de vora.
0: I pruneres, ja tenien flor, ja els va tomar.
1: No, va ser criminal. I oliveres, vull dir, oliveres que les ha pegat.
0: Moltes coses.
2: No, també va ser la flor, va.
0: Va ser
2: els arbres, va fer moltíssim de mal. Vaig anar a veure una vinya aferrada de vora la mà.
0: Oh!
2: A d'haver 50, jove, sembrada de fa... un any o dos feia pena.
0: Feia pena.
2: La cremada que va quedar.
1: Que se sal deshidrata.
0: L'ambient aquí al Mediterrani és salí.
1: Home, salí. No, el que passa és que de tant en tant hi ha aquestes tramuntanes,
0: sí.
1: que te duen vents molt ràpids en la mà turbulenta.
0: Sí, exacte.
1: I això t'arriba tot a Mallorca.
0: Sí.
1: I si no hi ha una reset d'un putxet o qualsevol cosa, sí. reps.
0: I al mateix temps està la terra que hi ha, el call de la terra, tan vermelloses, tan arcilloses, tenen molta varietat. Cada vinya, podríem dir, o cada celler que té finges a part, no hem d'anar a compte, de fets, en l'hormona varietal se nota, que no mateix un mantonego de tramuntana, ni un mantonego de pla, com és, per exemple, Mortich i tot. El giró de Mortich és diferent de la que hi ha.
1: Això és la màgia que tenim en aquesta nostra illa. Té molt de microclimes i poden fer varietats molt diferents.
0: Poden jugar la varietat.
1: I la veritat és que això és un valor que de cada vegada se mos té més en compte.
0: I s'aprecia molt, perquè mai no per estir.
1: Sí, sí, sí.
0: Desgraciadament, jo ho tinc que dir, ho aprecia més de fora que de dins. Jo ja us ho dic, bé, perquè xerren, no, que a vegades xerren, i jo me sap greu a les taules, que diguin coses que no ho és. És a dir, quan tu dius una cosa, t'has de documentar per dir-ho, perquè una mentida dita mil vegades arriba a saber, eh? I sí. Llavors se posa en aquest pla, no, que resulta que aquí això les varietats han dues varietats, ja s'està dient que ves, però vol anar al compte la gent que és molt sèria. Això està dient la vinya, que cada dia la va veure que la cava, que la poga, l'estima més que un fill, moltes vegades.
1: I ja coneixes els saps.
0: Sí, ja, claro.
1: Quan tornes a passar, diu, tu, sí. En compte anada, ja.
0: O sigui, no, a voltes potser no us han valorat aquesta feina que feia, no les valorem.
1: Va, dins tampoc no cercam sa valor.
0: No, però dins una copa de vi hi ha tota la feina. Mira, de tot l'any.
1: El que a mi me satisfà és que realment la gent que consumeix el nostre producte li agradi.
0: Claro,
1: jo a vegades a qualque restaurador que té el nostre vi li he demanat fer una pregunta tonta, però dic, si te demanen el meu vi i repeteixen, tornen a demanar el mateix vi, tornen a demanar el meu. Perquè ja som un dels que si he de repetir una botella, dic, men, provarem una altra, no?
0: Bueno, és normal, és humà, això, perquè realment... Si t'ha agradat, és perillós.
1: Si t'ha agradat, normalment no canvies.
0: Si t'ha agradat, entraries dins un altre món. Exacte. Perquè, clar, si tu estàs, per exemple, podem parlar que estiguis amb aquest blanc de negres, ja no sé si diguis, ara posaré un altre blanc, i ja no són la mateixa veritat, o hi ha un giró, o hi ha un manto negro...
1: Sí, però és la qüestió...
2: Això,
1: no
2: perdonava un segon...
1: Si t'agrada o si no t'agrada.
0: Sí, important.
2: Exacte. Jo vol dir una cosa... quan t'hi canviem, no tenc que dir per què he canviat, he repetit vins i els han canviat. Això ho fem també per descobrir un poc.
0: Sí.
2: Perquè mos interessa saber altres vins, altres varietats i tot això. Però indiscutiblement, quan un vi t'agrada, i més la joventut, o la joventut, o la gent d'avui en dia no va cercar experimentar. Repeteix la mateixa botella. El mateix vi, a la mateixa casa, no? A la mateixa bodega, i te diu, bé, ara i d'hora tens aquesta bodega i d'ho provaré. Això jo ho he comprovat.
0: Sí. Existeix...
2: Perquè molt... quan ens agrada, ens agrada.
1: Sí, agrada.
2: Exacte.
0: Molta variada.
1: Ja pot contar històries.
2: Sí, sí.
0: No, després hi ha la història.
1: Maceracions, històries.
0: No, la història...
1: M'agrada o no m'agrada?
0: No, però veus, a vegades dins una taula, bueno, te diuen, poden dir, per exemple, poden dir, escolta, heu de veure un blanc de negre de Coleto, però això és molt delicat dir-ho, heu de veure. És a dir, perquè... Si a tu t'agrada, tu els devores per tu i quan vi nosaltres si els volen tastar, però te trobaràs molt de paladars diferents i aquí està la idea.
1: No, ha de tot. I a més, avui en dia també mos hem educat, en general, moltíssimes paladars i la gent com que combina molt bé els vins en el lloc de menjar.
0: Sí, ho saben molt, ho saben.
1: En sèrio que la gent s'hi mira.
0: No, i en saben, n'hi ha molt
1: que saben. Més que abans.
0: Sí, sí.
1: I això està molt bé.
0: Perquè un mal vi te pot arruïnar un bon plat, clar, al revés.
1: És que jo n'hi ha que me diuen, tu quin vi t'agrada més dels teus? I depèn de què m'ho he de beure.
2: Exacte.
0: No la mateix un pan boli i una llagosta?
1: No la mateix.
0: Si un pan boli va bé, tot bé.
1: Un pan boli i una llagosta, tot pan està molt bé.
2: L'Orvins, jo crec que aquest tabús de que, bueno, jo no som partidari d'aquest tabús, de que els blancs han d'anar amb peix, els negres han d'anar amb cans. No. Tu te pots menjar un bon peix, com dèiem, una caldereta de llagosta, i a lo millor tindrà ganes de veure un vi blanc, però hi ha persones que s'hi beuen un bon vi negre.
0: Sí, bueno, tot, aquí el gust està...
2: Jo som partidari de que hem de provar. Deixem-ho tabús, aquest de o vin negre en can, hi ha cans que volen vin blancs i o rosats, i hi ha cans que volen vin negres, potents, frescos, segons.
0: Què passa? Que ha canviat molt també l'elaboració, perquè antes el vi blanc era vi blanc. Jove i es veien de bon aviat, però ara amb molt de vi blanc que duen barrica i som, com més tens, estan més bons són.
1: Sí, mira,
0: i diguen igual que un vi negre amb una bona carn, perquè jo l'he provat.
1: Jo te diré que aquest bany de negres no ha estat d'imbota, però és de negres, per tant té tanins,
0: ja té conservant natural afegit.
2: Exactament.
1: Ja té els tanins
2: això
1: incorporats.
2: Que, bueno, ja hi ha vegades que el que m'han demanat és que aquest blanc és molt diferent a el que hem acabat de veure o el que hem provat, no? És a dir, el primer que vos heu de fixar és amb quina varietat de rem està feta. Clar. Si és que ho posa a la botella. No és el mateix un vi blanc o un vi rosat fet de vins negres, de rems negres, perdoneu, fet de rem blancs. És el que vos canvia i el que Miquel diu, no?
0: També.
2: Canvien els tanins. Simplement ja ho tenins.
0: Clar.
2: És que...
0: Tu de dins la teva elaboració tens vin de finca. Fas un vi que sigui d'una finca exclusiu.
1: És que tot està allà mateix.
0: Només tens una finca, no, però...
1: També tinc
0: una
1: finca. No tens
0: parcel·la separada, no en tenc cap.
1: Però tot està allà mateix.
0: Ah, bé.
1: Nosaltres tenim 5 quarterades, 4 hectàrees, que tot està allà.
0: Ah, tot està. El vi de finca en general.
1: El vi de finca.
0: Ja està.
2: Exacte.
0: Avui en dia és molt diferent fanal i ofendit de finca,
2: no? Sí, perquè n'hi ha que tenen parcel·les altres
1: bandes.
2: Exactament.
1: No, jo l'únic que puc dir que tenc a vegades ha estat espeu, que espeu dels primers cabernet que sembraren eren 1.100 de Paulsen, i llavors van veure que era millor 110 de Richter.
0: Però, ah, bé.
1: Però això sí.
0: Bueno, això sempre diuen que triar-lo un bon peu, sobretot perquè s'adapti a la terra.
1: No, i perquè s'adapti a la muda. Has de pensar que nosaltres vam tenir els xiràs que vam sembrar a la primeria, tota la gent que em va sembrar, tots mos equivocaren perquè mos varen, diguem, mos varen aconsellar malament els planteristes, perquè ho varen posar amb un 110 de Richter, i a partir dels 10-12 anys tenia problemes de comunicació vascular entre el peu i el cep. Mm-hmm. De tal manera que se mos morien els ceps, i el curiós és que si t'anaves i anaves a empaltar a dins el bord, podries empaltar perfectament.
0: Seriós? Sí.
1: Però se t'anaves això. I què passa? Ja s'ha vist que és un altre tipus de peu, el més adequat per xirar, per exemple.
0: Sí.
1: Tenim un peu estàndard que sempre va bé, que no me'n recordo què es diu, però vull dir, hi ha moltes coses amb això. Llavors també, a vegades, els planteristes, que són gent que ven planters, no fan vi.
0: Exacte.
1: Vull dir, no fan vi. I mos han vengut algun tipus de malalties en sos planters.
2: Exacte.
1: Sos planters. Nosaltres tenim alguna finqueta, per nosaltres una finqueta és un cortó o mitja quarterada. No, perquè n'hi ha que són 50 hectàrees. Per nosaltres hem tingut qualque finqueta que ha tingut algun problema que ja dius, això mos ha vengut en sos planters.
0: Sí.
1: M'entens?
2: Això ha estat un mal de fa un parell d'anys. Que, claro, el que planta li interessa plantar i vendre.
1: I vendre.
2: Plantar i vendre. I no te dona, te diu, sí, això està bé, bé... I llavors és en los anys, mos surt.
1: Sí.
0: Record, no sé si teníem un celler de fora, que presumia de tenir els seus vins fets no estaven empaltats, venia de les prefilocèriques.
1: Bueno, i no, Canàries, no hi havia, no, Canàries, no, no, era dia,
0: no era a Mallorca. No, però deia, tenim finques que ha hagut de fer, perquè està obligat, i perquè no... el mateix clon pel taló damunt un clon d'aquests amars, que se diu avui en dia, per la filocera, i no era el mateix vi, ja havia canviat, totalment, claro. Canviava, no? Bé, no,
1: claro,
0: que han tastat varietats de Sud-amèrica que estan sense empaltar, que les varietats Merlot, i totes aquestes varietats que venen a Sauvignon, que se feia la Borgonya, el cicle de 8 i de 9, i, clar, aquest intercanvi...
1: És molt possible, i no hi ha res que dir. Jo ara, precisament, he parlat dels peus, ara imagina't sí, el cicle sí. Original.
0: Sí, sí, sí.
1: El que passa és que tenim la filocera i està,
0: clar.
1: Està prohibit sembrar... No, no, sí. Perquè la filocera encara és,
0: sí,
1: existeix, de fet...
0: No sé de què viu.
1: De què viu, dels bors. Ah, perquè resulta que en els bors, en lloc de llevar-los l'energia, les estimula.
0: Ah, punyeta.
1: Se nota, és un tipus... Se nota, si hi ha filocera un bors, se nota les fulles, perquè té com unes bòfagues, que si les bòfagues són per amunt o per avall, vol dir que és una cosa o l'altra, però bé, vull dir que...
0: Sí.
1: Però que noves afecta en els bors.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, la filocera existeix.
0: No,
1: i tu el que fas és... existeix en poca quantitat perquè hi ha poc bors.
0: Els bors, sí. No pot haver molt tant. Però n'hi ha. A
1: dins les vinyes hi ha bors.
0: Sí, sí. Sí.
1: I que això no ho dubteu.
0: Sí. Claro, claro.
1: I clar, si tu estimules el creixement, està prohibit, però bueno, jo, cadascú fa el que vulgui.
0: No. Nosaltres recordàvem que, per exemple, a Formentera i part de Vissa, encara hi ha monestels que són de peu franc.
1: Perfecte.
0: No els han voltat mai.
1: No.
0: I està permès. Darrerament ja
1: perquè
0: no.
1: Potser no hi ha filocera.
0: No, no n'hi ha. No,
1: per exemple, a Canàries, que jo sàpi, no hi ha filocera, sí. Encara.
0: Sí.
1: I per tant, allà són peus normals.
0: No, clar,
1: peus, bueno, agafes el cermell i dius, hombre. Sí, sí.
0: Murgonà.
1: I ja està.
0: Quedarem un temps.
1: Sí, Murgonà no. Murgonà és...
0: Del mateix parra, però ja havia sortit d'un altre.
1: A Murgonà, que jo sàpies, que agafes un cermell, s'havia sí. Mort un set de vora. Agafes un cermell de l'altre i l'enterraves una mica entre sí, i entre i la feies sortir per l'altre.
0: Sí, sí, sí.
1: Sense tela.
0: Sense tela.
1: Això era Murgonà.
2: Però llavors la taies.
0: Després se té... Oh, no.
2: Bueno, jo te diré...
1: Jo
2: perquè...
1: no la taia, però bueno...
2: Vale.
1: Perquè les que treu són superficials. Les altres són profundes.
0: Claro, claro.
2: Exacte. Però jo te diré una cosa. Jo he vist Murgonà amb un pare i no Murgonava de superfície. Amorgonava avall de tot, ben fondo. Se n'anava 30 o 40 centímetres
1: ja.
2: I llavors, quan la parra tenia 2 anys, la teava. Li teava de la mare, li teava el fill,
0: ja, d'una parra nova.
2: Però un dia li vaig dir, papà, tenim filocera. Això no contarà. Sí, les amorgonades en aquell temps aguantaven. Li dic, vale, varen a contar... les que van a Murgonar quan es va tallar de la mare van a contar perquè clar, les mares sí que venien a damunt peu
0: ja.
2: Americà,
0: America.
2: No? Sí, van sembrar bors i després va empaltar.
1: Sí, el que jo t'he dit, la filocera existeix. I és un papaió, vull dir,
0: sí.
1: té 2 mil·límetres. I ets la larva de la filocera.
2: Sí, la que fa mal perquè se'n va a les rels.
0: No se pot...
2: Se'n va a les rels de la,
1: sí, sí, sí,
2: de la parra,
1: sí, sí.
2: No pella la fulla.
1: No la
2: rels.
1: Mata, no la mata, però va tallar allà, que està marcant la posició.
0: Ja, però no
2: fa res.
0: No existeix res contra ella.
1: No, que no. Jo sàpia, no.
0: No, perquè...
1: Sonia, l'únic que ha existit ha estat això.
0: No, però...
1: Per a peu americà.
0: Sí, però no ha matat l'ell.
1: No, s'ha trobat, que jo sàpia.
2: És que és molt difícil.
0: Hi ha una història llarga, però això un dia entre ells...
1: És que mal de fer, carregat ser pitjor d'aquests. Això són insectes, molt difícils. Per exemple, en tenim un que mos està embossant moltíssim, que és el mosquit verd.
0: No, que també...
1: I això, només fa 4 o 5 anys, que és, o 6.
0: Ha vengut això, en tot
1: cas. Existia, era, apareixia a final de setembre, i ja està.
0: Però
1: és que ara ja és ara. Jo fa 15 dies que ja ho vaig detectar a les nostres vinyes.
0: Hi ha productes per controlar-lo.
1: Hi ha productes per controlar-lo i hi ha productes per despistar-lo. ara posant productes per despistar. I si ara l'altre anava a vinyes i veia que per aquí les han emblanquinades, això s'ha tirat un producte que és caolí, que és una espècie de guix, que no té cap efecte damunt la vinya, no fa de res, però en el mosquit el despista.
0: No el veu.
1: No, no, en lloc de cercar una cosa que el bitxo que no la troba.
2: Ah, exacte.
1: I és un despistador. I a lo millor, per reduir en el 80% la presència del bitxo aquest. Però així i tot, llavors de tractar per l'altre.
2: Hombre, normalment tu caolín l'empleem, tinc que dir perquè jo l'empleï, tant per la vinya com per les oliveres.
1: També per la mosca.
2: Per la mosca també la despista bastant. Has d'estar molt damunt, i ja el que millor m'ha anat per un mosca herbert també ha estat un... Bueno, tan aviat ho he volgut dir que ara no m'ho sortirà. La terra de Viatomeas. La terra de Viatomeas m'ha anat molt bé per un mosca herbert. Vaig tenir una playa forta, era el primer any de la vinya nova i
0: però crec que també servia per tomatilleres o també.
2: No. Sí, i per tarongers. No, per la mosca blanca, en un tarongers, no en tenc molts, però tenc 10 o 12 tarongers que va sembrar el papà. Per la mosca blanca és el millor que m'ha anat. I per el piojo de Califòrnia és el millor que m'ha anat. Perquè la mosca blanca, quan tu es quites, què fa? Se'n va. Però quan detecta que no hi ha l'o, torna.
0: Ah.
2: I ja em pot donar insecticides, tot el que vulguis.
0: Per feromones, mira, no és res, quan tu m'has quedat.
1: Estan cercant. Sí. Bueno, més que feromones no, estan cercant un contrari, els biològics, m'han dit.
2: Sí.
1: Però mira, nosaltres el que posem per els ecològics, la terra de diatomees jo no m'he provat, però tot s'ha de provar.
0: Sí.
1: Però la terra de diatomees és plàncton fossilitzat. És curiós, això, perquè això fa un cristall microscòpic que se fiquen a dins les juntes de qualsevol insecte. I formigues i tot, vull dir que paparres. Si tu agafes el cal i poses un polvà de terra de diatomees, no et preocupis, perquè ho tindràs blanquet. Com si hagués pa polvo estalco.
2: Sí.
1: Però t'assegur que no tindrà ni
0: puces. I els puces també funcionen.
2: Sí, senyor.
1: Mata tots els insectes, perquè això les produeix una ferida i allò no cicatrisi, en dos dies són morts.
2: Jo el que hi sol posar també, que m'agrada molt, no sé si vosaltres l'empleava això, és ecològic, són les algues marines. És una alga marina que també va molt bé. Dóna vitalitat a la vinya.
0: Bueno, l'ecològic...
1: El que empleen són piretrines, que això se treu dels estranys.
0: També.
1: Aquestes...
2: Això no ho sabia. M'ha dit una cosa nova.
1: Les piretrines... No ho estrat jo.
2: No.
1: Però són estrata d'això.
0: I vols dir...
2: Dels estranys. És que l'estrany...
1: No hi ha cap bitxó que hi vagi,
2: no.
1: No.
2: Ho dic perquè la meva pregina em va sembrar molts si no en aquesta vida.
0: Jo me'n record que hi ha una espècie de col que li diuen col de Menorca, que me'n record que en una vinya de bona falanitxa n'hi havia molta sembrada, i és perquè tenen unes fulles amb pèls, unes peludes, i bitxó que se tracta queda ferrat allà.
2: Bé, això és com també la...
0: És un atraient, és com una carnívora, que és ara de la monja.
2: Ah, vale.
0: És un atraient de perfum, i tot, però tota classe de mosquiar, tots hi van, i allà hi tenia, i viu, és enorme, perquè menja molt, i van dir que era de Menorca, la col de Menorca, li diuen.
2: Això és com aquesta planta nostra, bueno, la murta no, té un altre nom, fa una flor groga, jo és que ara no me surt. I també, ja me'n recordo, papà, que l'agafava i agafava manats i la posava dins els ulls i en els animals i per la casa, i la paparra, bé, qualsevol bitxo se n'hi veia i queda ferrat a la fulla. I ens penjava, feia manats, i era perquè també defensar les playes dels animals i de tot.
1: Els sistemes que tenien a l'època.
2: En aquell temps.
0: Una paraula.
2: Ai, tornem,
0: Sí.
1: Clar, perquè l'altre ja no funciona. Claro. Se fan resistents.
2: Claro, perquè exactament s'han fet
0: no, clar, però molt rat, si dona. Però,
2: no, no la mateix.
0: Però nostre...
2: Menjar una fruita que va en productes fitosanitaris no. A una fruita que la dus ecològica, no significa no. Ecològica que no li faci res, sinó que compleix
1: no, productes
0: ecològics. No, no,
2: exactament.
1: Que, no, que pares productes naturals.
0: Naturals que no fan mal.
2: Se nota moltíssim. Se noten els vins també.
0: Bueno, nostres oients ja han arribat tard al nostre programa. Avui parlam amb el celler de Jean Coleto, multipremiat amb medalla, moltes, ja en tot el tenir. Centes.
1: Ja de fer una paret nova.
0: Una paret? Els heu de parar la xerratera. Sí. Així els donarà. De totes maneres, tu saps que amb això que ara contem, ja he segut que hi ha molta gent o gent que tenen horts i no tenen vinya, però sí que s'interessen molt per la filosofia de fer productes en el sistema ecològic. Biodinàmic ja n'hi ha també. Qualcun, però va molt unit. Ecològic, biodinàmic, pràcticament...
1: Bueno, primer ecològic i després sí. Biodinàmic.
0: Voltes a la vostra finca, que vau començar sempre amb ecològic, ja...
1: Sí, sí, des del principi.
0: Allà
1: fa 33 anys que van decidir fer ecològic.
0: Vas un pioners. Locals.
1: Només hi havia que fessin, en aquell moment, via ecològic, hi havia Camp Majorel sí. I Jaume de Puntiró.
0: Exacte.
1: Punt.
0: I estaven considerats com a locos.
1: Estaven locos total, jo vaig dir, bueno, ens hi ven tres.
0: Un altre, exacte.
1: Vosaltres... Però funciona, ja el més que punti.
0: No, no, funciona.
1: Si ho volen provar, qualsevol que ho vulgui provar, però segur que funciona.
0: Com ho podria ja fer ara, tu de les teves experiències? Un que té una finca, ja per començar, si té una finca que no l'ha abandonada, ja pràcticament és ecològica, entre comates, no?
1: La no, si està abandonada, està abandonada.
0: No, no, però no li han posat res, no és una finca explotada, no, qui vulgui fer.
1: Bueno, man, la qüestió és que si tu, per exemple, fas comptes que te reconeguin i te donin el segell sí. Ecològic o l'administració, aleshores t'exigiran, jo què sé, estar dos anys de proves, és a dir, tu sol·licites, entraré, bueno, i tu durant dos anys no has de posar cap producte d'aquests prohibits.
0: Ja.
1: Però, vaja, si tu ho vols fer directament pel teu consum, no em pots estigui dos anys, vull dir, tu des del moment, el més important per l'agricultura ecològica és el que menja la planta. La planta el que no pot fer és menjar productes que es diuen de síntesi. Un producte de síntesi és un producte que no existeix en el mercat, vull dir, a la natura. Sinó que tu has juntat dues coses i n'hi has fet una de nova.
0: Una
1: per exemple, nitrat amònic.
0: Sí.
1: Per exemple, els 315.
0: Sí.
1: Per exemple,
0: urea. Sí.
1: Totes aquestes coses no existeixen a la natura i aleshores això està prohibit en el sistema ecològic. Nosaltres d'on traiem el nitrogen, que és una cosa molt important i molt necessària per la planta. I de nosaltres, en hivern, quan la vinya dorm, nosaltres sembrem allà enmig faves, favor,
0: oh.
1: I aquest favor té sa, mira, tant és favor com qualsevol basses, llenties, xicharons, xiurons,
0: sí.
1: Qualsevol lluminosa d'aquesta té la característica de que captura nitrogen de l'aire i ho fixa a les arrels, a unes bolletes blanques que se fan a les arrels. Llavors ho tritures això i ho incorpores a terra. Clar, allò no són menges, per dir-ho de qualque manera, el mateix any, la planta.
0: Clar, clar, clar.
1: Però l'any que ve davant ho fa el mateix i la menja l'anterior. I tu sempre tens aquella aportació de nitrogen, que en aquest cas és orgànic.
0: I natural.
1: I que la planta, per consumir-lo, diguem, ha d'esperar el moment que se transforma en inorgànic. Aquest nitrogen inorgànic és l'única manera que la planta pugui capturar. Vull dir que no se fa automàtic. El nitrogen inorgànic no és automàtic. En canvi, si tu compres els 315 o el nitrat amònic, això ja és directament inorgànic i la planta ja ho consumeix. Consumeix el que consumeix, perquè l'altre se'n va a la terra i se'n va a les aigües subterrànies i tenim nitrats i nitrits a les aigües subterrànies. Nosaltres ara a Petra en tenim i altres, per tant, de pobles en tenen. I això és preocupant. És preocupant i val la pena estalviar aquestes aportacions de coses nitrogenades, que no siguen naturals.
0: I l'assumpte de fems, per exemple, de l'elaboració de fems. Tu no estàs a la biodinàmica, de moment.
1: Bueno, jo puc dir que sí.
0: Ah, fas coses de... bueno, perquè
1: el... Dic que pot dir que sí.
0: A la biodinàmica,
1: sí.
0: No.
1: Sí,
0: a la biodinàmica, mos sempre que m'on parlen, sempre estan a la terra, a l'orfent, feu fens, tu, a que teva, la manera biodinàmics, tenir-los, ser molt llargs, això, però que a la teva terra li dones aquest tipus de bono, que és una bona, realment també, com a rucílice, com és, per exemple, fens a les banyes enterrades de bou, que les fan després que també els donen nitrogen, és a dir, ells tenen una... fan aquest sistema.
1: I és nova.
0: És una col·laboració de tota la Terra, del cosmos, afegida. Bé, això m'ho han contat moltes vegades aquí, que també funciona. També funciona.
1: No sé si vi bo, no hi ha res que dir.
0: I fan vi bo, sí. Sobretot... Sobretot xa, que és important.
1: Perquè jo tenc companys coneguts que posen el vi dins la mà i altres que ho fiquen dins la terra.
0: Sí,
1: Això va bé si el resultat és bo.
0: Sí, sí.
1: I ja està.
0: Bueno, però bé.
1: Nosaltres tirem fens també, tirem fens d'ovella, no cada any, perquè el fens d'ovella és un fens que se va degradant a poc, i molt més que per la banda, diguem, d'aportació de minerals. A nosaltres ens interessa l'aportació de microorganismes que venen en els fens. Perquè, diguem que això fa que hi hagi una competició de microorganismes a davall de la terra que dona una salut a la terra. I així, diguem que hi ha com un equilibri
0: també
1: microorgànic.
0: Però que fent d'un veia, què els feia? Els ha deixat un temps...
1: Nosaltres, precisament, nosaltres els que ens agraden més, i cada vegada més difícil aconseguir-los, són els fens de cestador. Cada vegada menys cestadors. Un cestador allà on van a fer cesta. És a dir, que estan en el, moment...
0: Recons, sí.
1: En el moment de...
0: Sí.
1: En el moment de... De que fa sol...
0: Sí, se'n van a un... Sí.
1: Què passa un cestador? Que tu tens una gruixa de fens, a lo millor de 7 o 8 centímetres, o 10. Bé, el de baix està totalment fet i elaborat. El de dalt està absolutament sense elaborar. I el mig s'està elaborant. Aquest és el que m'interessa jo. És que s'està elaborant. Altres pensaran diferent d'això, perquè passa que amb això duc tot tipus d'herbes i no sé què, i llavors surten molta herbada. Però ja me va bé, jo que hi hagi herba.
0: Sí, sí.
1: Però hi ha gent que no ho pot consentir.
0: No, home, sí,
2: no. Ja també
0: m'agrada d'herba. Van en contra molta d'herba.
2: Ja no en plei fents d'ovella, tenc uns amics i me duen fent de cavall. Perquè el també ets atreu i també tenen un any. Ho fens...
1: El més ràpid, se consume més ràpid.
2: Sí, és més ràpid, però bueno...
0: I els poses així com els te duen ja o te deixes secar?
2: No, no. Si me'l du, que me digui n'hi ha de freds, els deix. Perquè jo tenc que dir que mon pare sempre deia que ho fens són molt bons. Però si són novells, maten. Són
0: un...
2: reposats.
1: Sí.
2: Han de tenir un any, han d'estar reposats perquè facin la seva feina.
0: Bé.
1: Jo te diré, és que...
2: I això segueix com ell.
1: Sí. No. És que és una superrealitat. Has de pensar que els fens, el nitrogen que tenen és orgànic.
2: Uh-huh.
1: I s'ha de transformar en inorgànic. I
2: exacte.
1: Per això necessiten nitrogen, que ho agafa de la terra.
2: Hey.
1: O sigui que posar un pam de fens mates qualsevol planta.
0: Claro.
1: Has de posar una dosi, com si posa el sal.
2: Sí.
0: Diuen que els deixen fer un temps determinat, a dir, la mateixa finca, que s'aixin, com ho tenen feien a l'Àlvia, te'n recordes que anava a la Xàlvia?
1: Sí. Jo no he anat mai a la Xàlvia.
0: No, però vull dir...
1: Però ho feien.
2: A Canastra sí.
0: Feien i la duien, deien que una vegada, un any per l'altre, era molt bona. Bé.
2: Bueno, l'Àlvia, per regla general, se mesclaven l'orfens.
0: Claro.
2: N'hi havia que el tiraven directament a la terra, però...
0: Tot, sí.
2: Cosa de vells, no? Que jo crec que pel que a vegades dic val més no deixar les vells per les novelles. Mon pare es mesclava l'orfens i la deixava un any. I llavors veus aquella, aquella terra a l'hora de sembrar l'hort i en els arbres frutals i a tot. I era...
0: No
2: havien de menester res, els arbres. Els arbres anaven tots sols.
0: L'important que d'any que avui, que dins ho vinguin altres tenim, avui, almenys no hi ha cap matèria...
1: No hi ha cap producte químic, de síntesi.
0: I de sulfurol recital. No, perquè una rosa avui no t'ho podrà controlar.
1: Sulfets, val dir. Nosaltres... posant productes químics, el que passa que són naturals, per exemple sofre.
0: Sí.
1: Nosaltres posant sofre a les vinyes per evitar algun tipus de malalties tipus senrada, posant combinat de coure, que també s'hi posava cal de Bordelès, que és una mescla de sulfat de coure i, cal, i calç. Per això existeix a la natura, per tant, això se pot posar. A més, això són productes que no entren mai dins la planta, sempre queden a l'exterior. Bueno, i a dins els vins? A dins els vins resulta que fins l'any, me pareix que era l'any 2012, no, per qüestions europees, no van poder dir que els vins eren ecològics. Podrien dir que els vins eren obtinguts a partir de cultiu ecològic.
0: Sí.
1: Però a partir de l'any 2012 se va acceptar que hi pogués haver una cosa, un producte

0: diguem, una limitació de sulfets.
1: Sí, però a l'altra nau...
0: Nosaltres normalment anem més o menys a la meitat del màxim.
1: Del màxim, sí.
0: Del màxim nostre.
1: Sí.
2: Bueno, jo màxim... Jo ets detecte un poc. És que antes no els detectava.
1: En aquí els detecta, els blancs o negre?
2: Jo ets anat més a la part d'un negre.
1: D'un negre, sí.
2: Perdoneu.
1: Ai. De rosat.
2: D'un rosat.
1: Sí.
2: En un rosat l'hem detectat un poc més que no en un negre. I a la millor un negre... Bueno, llavors no, direm...
0: No, normalment entenen més els blancs i el rosat que el negre.
1: Sí.
0: Perquè... entenen més, ara, tu deus detectar, m'imagino jo, el sofre lliure. Perquè allà, quan tu quan poses el sofre dins el vi, una part se combina i una part queda lliure.
2: Sí.
0: La part que se combina no fa res, està allà. Ni se nota. Però sí que te pot produir problemes si ets al·lèrgic en el sofre.
1: Claro, claro.
0: Per això has de posar l'etiqueta... Conté sulfits.
2: Sí.
0: Però el que realment activa és el lliure.
1: Clar.
0: El lliure és el que pot eliminar aquella bactèria.
2: Sí, però a la boca també ho notam.
0: Sí, però vull dir que...
2: Nota. I no només ho lliure, l'altre també el notam un poc. I,
0: sí. Això ja és habilitat.
1: No, això sí.
2: Habilitat per una simple raó. No. Les al·lèrgies. Són les al·lèrgies que m'orduen en aquest punt.
1: Falta
2: però,
1: rosa.
2: Bueno, tinc que dir...
1: Si ella és al·lèrgia, no
2: s'ho fa. Una rosa és superal·lèrgia. A ella sí que se'l posa a la boca i la llengua, la seva llengua, immediatament. Jo m'acosto un poquet més.
0: Què te vull dir? Que ara, per exemple, aquest vi negre, que és de l'any 2016, si fem una analítica, probablement no hagi res lliure.
2: Exacte.
0: Per això que t'ho hem dit combinat.
2: M'havia equivocat, jo he dit és un rosat.
1: Sí.
2: Jo l'he notat molt més en un rosat que no en un blanc.
1: Però si entrem a notar d'un blanc tots medalles d'oro,
2: sí.
1: Tots ho vinc deixant col·lets tot d'un medall. D'una feina, ha parlat tot això. Que ho fa la teva dona.
0: La teva dona, la jefa.
1: De ferrar tota aquesta espegatina. Si és espegatina, és en alerta, però si els aportes tu o els t'envien.
0: Les compres?
1: L'has de comprar? No,
0: les compres.
1: I el que t'envien, que és un diploma i ja està, no?
0: No, ell t'envien un certificat,
1: sí.
0: Un diploma de tot de que tens això. I, a més, això està penjat a la seva...
1: Sí.
0: Si entes,
1: sí.
0: Això concretament és Catavinum.
1: Sí,
0: si tu ara poses en el Google, allà on sigui,
1: sí.
0: Catavinum,
1: sí.
0: Te sortirà allà i te sortirà tots els premiats de tot el món, diguem.
1: Sí.
0: I llavors, i el diploma, t'envien un diploma. Tu amb aquest diploma és el que, si jo tinc una inspecció, no pot posar medalla perquè sí, tu has de poder demostrar que aquell vi té aquell reconeixement, si no, no pot posar. Això és el tema.
2: Això és
1: la veritat, no, però la veritat és que tots els seus vins pràcticament tenen... si no és més d'oixa de plata,
0: De plata tenim qualcuna, per exemple, que, mira, aquest negre suau que t'he explicat que, sí. És, que surt a conseqüència del blanc de negres, té medalla de plata.
1: Té medalla, mira.
0: Semana medalla de plata, ja, en aquest darrer concurs.
1: Molt bé, què t'apareix? Francisca, mos fa resultat del blanc de negres?
2: Sí, perfecte. Bueno, jo vam dir fins ara, és un 2025, 14 graus amb alcohol.
1: Mm-hmm.
2: Però també ja vos dic que no han baixat de 14, bueno, un en 13, però 13, 14, 14 i mig.
1: Mm-hmm.
2: I no se noten.
1: No.
2: Jo tinc que dir a la gent, anar alerta perquè entren molt bé, però penseu que tenen 14 graus d'alcohol.
1: Sempre hi ha moderació.
2: Hem de veure moderació.
1: Sempre.
2: Exactament. Bueno, el blanc és un blanc de negres, com hem dit, medalla d'or, un 2025, amb un color dorat molt pàl·lid i en notes verdoses, i amb una llàgrima glicèrica i molt contínua. Nas, notes vegetals. Avui
1: que és fulla.
2: I el fulla, pot ser una merda. Això m'està donant notes vegetals, petites notes de flors blanques, sí, sí,

0: molt, molt suaus, però hi són. I aquest d'una estona ara han sortit un poquet més. Encara jo ara que tinc la copa... Exactament.
1: Està temperat.
0: M'han sortit més aquestes notes de les flors blanques. Notes cítriques, té una part cítrica, amb aquesta tipus de fruites tropicals, perquè m'entengueu. Jo vull dir que és un vi mediterrani. Els aromes d'aquesta part vegetal i les parts herbàcies que m'ho donen els vins mediterranis. En boca, el fresc, fruita d'os, perquè m'ha llamat bastant l'atenció, aquesta fruita d'os tan marcada, nota cítrica, segueix la part cítrica a dins la boca, és llarg, el fresc, argolós i amb un final
1: bueno,
0: té molt bona estructura en l'acides, té una acides molt ben estructurada, per la qual argolós i indiscutiblement aquests cots salins en el final de tot.
1: Això són això són vins que haig de parlar amb el nostre oient, poden dir serà un vi d'aperitiu, pot ser sempre un vi d'aperitiu, però és un vi gastronòmic també, eh?
0: Exactament.
1: El pot beure en qualsevol tipus de plat.
2: Aquests són vins de qualsevol hora, tant un com l'altre, blanc i rosat. Jo negre sempre consell més que menjar en qualque cosa, però va,
1: bueno, si són negres joves, molt joves també són tolerables, eh? Perquè jovenets
0: bueno, sí, però jovenets que te diuen sí. Posa'm algo
1: bueno.
0: El que hem dit, tant en menjar com en copa.
1: T'ha agradat?
0: Sí, perquè és un vi que és molt fresc.
1: Sí,
0: el disfruta de tenir-lo a la boca, i te convida. Sí. Te convida a seguir veient aquest vi sense que potser tenir un picoteo o estar allà a la copa, fresquet.
1: Okay.
0: Tampoc ja no aconsell massa fresc,
1: no.
0: Perquè... mos perden coses.
1: Sí, mira, avui ara tenim un exemple, perquè quan t'has duit quasi no era floral, ara ja ho és moltíssim.
0: Ara ja és molt temperat, més floral, ara. Exactament.
1: Hem de dir als nostres oients que Jean Coletto, a part de tenir un tatx boníssim, que podeu tenir bé engordats en la vostra vitrina refrigerada, perquè us ara ho teniu dins, o dins el vostre celler, també té un sistema de seguretat que no poden injectar en el tap. Té la làmina de
2: sí, ser,
1: sí. Perquè no puguin ficar productes de seguretat.
0: Eh? Si
1: no solament nau segurs, el que veureu, sinó que tampoc han ficat altres coses. Eh? Això és una cosa però més que porta...
2: Si no m'adones tant del vent, no te direm allà on l'hem posat.
1: Ja m'ho diràs tu. No dones idees.
0: Jo encara no ve conegut amb això, però bueno, és una bona... M'hem assegurat.
1: És una bona idea. Va, què te pareix? Si passam amb el Jean Coletto o Sara.
0: I ara, un rosat de Sara, 2025, també 13 graus amb alcohol, medalla d'or. I... és un fogoneu.
1: Un fogoneu,
0: Que normalment se li sol dir que un fogoneu és pollenzell.
1: També, sí.
0: Ve de... Jo vaig...
1: N'hi ha, jo n'he vist de negre, M'han dit que era negre.
0: Això és el que dona l'informació.
1: Jo entenc de blanc.
0: Informació del fogoneu, perquè ja és un vi que no el conem massa.
1: Sí.
0: Ja m'entorn n'he begut dues o tres vegades. No n'he begut massa. I vaig cercar un poquet la història. I posava que ve de descendència i de Pollença. Mm-hmm. Però bueno,
2: perfecte,
0: ja saps que
2: em va.
0: Lo que hi ha.
1: Si hem de cobrar algo, ja cobrarem.
0: Que és un dorat en tons assalmonat. És un dorat intens amb un tons assalmonats. Un excel·lent i amb un excel·lent llàgrima.
1: Sí.
0: El sol identificar que ve de vins negres, aquesta llàgrima tan glicèrica, tan marcada. Anàs, vegetal, mentolats, fruites vermelles, notes de flots silvestres, de roses silvestres, tons cítrics i especiats molt suaus, molt suaus, un tipus d'espècie molt suaus.
1: Jo vaig tenir la sort de provar-lo el primer, te'n recordes, quan la Sara, que és la seva nora, va dedicar aquesta aquesta varietat que n'hi ha poques, perquè tu de Fagoneu, què entens? Quina quantitat entens?
2: No, nosaltres de Fagoneu en tenim 500 sets. Vam empaltar, hi va haver un moment que vam sembrar una vinya, que hi havia aquella de Fagoneu, Montonegro, i aquest Fagoneu van endur de Fornits, d'una vinya que ja no existeix, perquè ja van repassar de fa anys, i van fer aquella, una red 100 sets de Fagoneu, només per curiositat, perquè jo, mon pare m'havia parlat de Fagoneu i tal. I la veritat és que el raïm aquell, ho vaig trobar, el raïm, que s'empleava com a raïm de balança, i llavors el que no se menjaven en feien vi, això és una tradició a Mallorca, i d'ahir vaig trobar un gust molt especial en aquest raïm, una cosa
1: molt,
2: molt característica, igual que, jo que sé, que és en moscadell és característic, aquest és característic, però una altra vegada va dir... I van dir, vinga, man, anem a veure si són capaços de fer qualque cosa amb aquest raïm. I vam aprofitar que sembràrem una altra finca, també per empaltar, i que van tornar a fer, en aquest cas van sembrar callet, van deixar quatre files de 100 sets per empaltar d'aquest mateix, d'aquesta mateixa fila, van empaltar 400 més. De tal manera que quan aquestes raïms, quan aquestes vinyes van començar a tenir raïm, és a dir, que van deixar passar aquells 5 anys que s'han de deixar passar, llavors van començar a fer els nostres primers rosats, només en variat Fagoneu. I la veritat és que no ha sortit, és vera que no ha sortit l'aroma o el gust que trobes en el raïm, però sí que ha sortit una cosa diferent.
1: No.
2: Una cosa curiosa i agradable.
0: Jo tenc que dir que en Boca és un vi molt fresc, molt sutil, les fruites de semilla, i també té aquesta part cítrica, però molt ben integrada, molt suau, té una part cítrica de les pèls, no de com si fossin pèls seques, pèls seques de cítrics, notes vegetals, molt bones acides, molt ben té una estructura molt ben feta, llarg i golós.
1: És golós.
0: Té, però llarg, que dins la boca...
1: va quedar molt l'atenció. Aquest rosat...
0: Te torna golós dins la boca.
1: A la fira nostra va quedar molt l'atenció.
0: Ja m'ho va dir. Sí, jo vaig dir prou rosat.
1: Sí, jo els ho deia a tots els que venien, i al final... perquè cerca per cerca sempre trobava vin diferent, no? Rosat volgat. Darrerament troc que agraden el rosat, perquè no anaven de rosats antes. Ara...
2: perquè ara se fan bé.
1: Ara els fan bé, exacte. Són bons, en aquest cas. I, bueno, i també hem de dir que en Coleta li va dedicar el nom, han dit, a la seva nora, i també li va fer una botella guapa, no?
2: Bueno, la va fer ella.
1: De categoria. I el dibuix també.
2: Va dissenyar ella, el dibuix.
1: Bé,
2: ha tingut unes quantes modificacions.
1: No, però està bé. Botella guapa, forma femenina, que és important, també.
2: Si vol d'ella també havien donat un top femení.
1: Sí, exacte. I quina producció teniu d'aquesta?
2: Poca cosa, 500 botelles.
1: No pot fer més.
0: No en pare fet molt més si vol fer qualitat.
1: De totes maneres...
0: vol allargar.
2: Sí, perquè també no tot el raïm el dedicàvem a això, perquè hem de pensar que seleccionàvem el més madur per poder fer... perquè hem de pensar que si tot el Fagoneu haguéssim juntat, no haguessin sortit 13 graus, haguessin sortit 12 graus o menys.
1: O menys, claro.
2: Perquè, clar, si selecciones els més madurs...
0: Ara, com més maduració, més graus pujam.
2: Exacte.
1: Passam perquè... en un negre sumum.
0: És un 2016.
1: Sí, ja,
0: la veritat és que un vi que té en aquest moment, pues, 10 anys.
1: Quines varietats són?
2: Cabernet
0: Sauvignon, bona varietat. També, sí, és un bona varietat.
1: Un Cabernet Sauvignon de...
0: I estem en 14,5.
1: D'un clon antic o té el seu temps?
0: Bueno...
2: no sé què t'he de dir.
0: Jo segueix que diguent. M'ha agradat.
1: No, i aquest sí que...
0: diré,
1: i com més temps passa, més bo.
0: Exacte.
1: T'està obrint.
0: És una capa mitja baixa, perquè mantengueu el color. És un color picota entrant ja dins una pruna. amb una llàgrima superglicèrica que m'ha llamat moltíssim la intenció per tenir 10 anys, ja m'indica dir la copa que segueixin joventut.
1: Sobretot va evolucionant.
0: Anàs, fruita negra, notes vegetals, és que vull... notes de madera, m'imagino que ha anat a dins botes.
2: Ha estat 2 anys dins bota de roure francès, nou, i que prèviament dins aquest roure francès ha estat durant 4 mesos el Chardonnay de Sany.
1: Ah,
2: imagina't. Estrenant la bota en Chardonnay. La feina amb aigua, només, i llavors hi posem aquí.
0: La madera és molt suau, està molt super suau. Ben integrada, amb aquestes notes torrefactes.
1: Però les tenia.
0: Que li dones,
1: exacte. Les parts
0: balsàmiques.
1: Sí.
0: I en un as, a boca, ja l'únic que us he, perquè és que no sé què tinc a dir d'ell, perquè és que m'encanta. És un vi molt elegant, per ja és molt elegant. Notes de fruites, és untuós, és llarg, i amb aquest final d'aquestes vainilles, aquests xocolates i les parts torrefactes que queden.
1: Un dia de fruita.
0: I aquest també...
1: Com serà un dia de fruita aquí a Negre?
0: Pues brutal,
1: brutal,
0: però que mos agraden aquest vi.
1: No, no
0: Miquel, tu havies dit és hora d'en Satalló, jo te diré és hora d'en Satalló i de Burelló, però és un vi que crec que encara pot aguantar molt més. Exacte, és que d'un cop em marcava la llàgrima de joventut.
1: Vull que entengueu que vostre, jo sempre dic que havia l'heu de guardar dins un ordre, l'heu de veure també, no? Però si no tenia un parell de botelles, ja no puc tenir la sort de tenir-les, pues, els acordau, i si l'any que ve, un any o bé, no espereu molt de temps més, no per res, però si els aneu veient.
2: Bueno, de totes maneres, quan una bodega treu un vi, ja és perquè no. Se pot veure.
1: Se pot veure, sí.
2: Això de guardar, comprar
1: això
2: botelles per guardar-les...
1: Això era una afició d'antes.
2: Ja no en som partidaris. De fet, no
0: dic que n'han de guardar, ja, però... Hi ha persones que sí, que els agrada entrar i pues, compres 2 o 3 botelles al vas tastant i vas veient de què vi l'evolució que té.
1: No, Francisca, la màgia del guardar.
0: Ara, has de tenir un puesto.
1: No, també.
0: Bé.
1: No. L'única cosa que tens és que l'única cosa que tu pots tocar del temps passat.
0: Exacte.
1: No pots tocar res més que ho vi. Perquè te diuen, no, que tu vol dir, però el vi, si és 2016...
2: L'any 2016 tu tens anotat, jo tinc anotat coses, no ho vas a dir.
1: Això és antes de la pandèmia i tot.
2: Claro.
1: M'ho hem d'anar, perquè m'ho ha fet tot ell. Ara nosaltres, jo també, el nostre sponsor, m'ho ha de formatge a la Pallessa, al Serral, i un pot de cuixot de bodella, perquè podíem fer entre amb aquest somon.
2: No, normal.
1: Sí, no.
2: Que encara moríem sense menjar res aquí.
1: I sempre tenim aquell que mos dona la nostra guilleta. No?
0: Un Serral mos cuida.
1: Sí, mos cuida. I el Jaume ha estat un plaer tenir-te una ballada més al nostre programa.
2: Moltes gràcies.
1: Jo, la veritat, si la més ben per premis, realment.
2: Bé, l'any que ve menys hi tornem.
1: Espera, bueno, en Ciro Sant de Vallobràs, igualment. Enhorabona sempre per tot, i records a la senyora, que també té la seva valia en aquest premi.
2: Ets el jefe.
1: De l'alerta, final. Molt d'èxit, i tu, Francisca, moltíssimes gràcies per venir, per compartir aquest bon mes amb nosaltres.
0: Gràcies.
1: I també, no te m'anem fins dimecres que ve. Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

fusions. Dien diluvis de sorra i de meteors, com vuit precipitacions, i sé que el món és ple d'espaguetis i de...

vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, les vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular les coses,

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, anem amb una notícia de darrera hora perquè mitjans aèris i terrestres de l'Ivanat, de l'Institut Balear de la Natura, fan feina ara mateix per sufocar un incendi forestal declarat fa manco d'una hora en el municipi de Campos.
2: En la zona actuant un mitjà aeri, quatre bombers forestals i un agent de medi ambient. La conselleria ha demanat molta precaució a la ciutadania i ha recordat que està prohibit realitzar cremes en les zones forestals. Recordem que 40 dels 53 municipis de Mallorca estan avui en alerta extrema per foc i també la meitat de l'illa d'Eivissa.
1: Precisament, avui s'ha de lamentar un altre incendi a una residència de persones grans d'Inca. Dues d'elles han resultat ferides per inhalació de fum i traslladades a centres hospitalaris de Mallorca. La resta han estat ateses allà mateix.
2: En total s'han atès 166 persones perquè, a més dels residents, també hi havia una trentena de treballadors al centre. El foc està extingit, però es reubicarà a 44 interns dels altres centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran amb les seves famílies o en centres privats.
1: I en aquesta hora, canviem de qüestió, ha de començar el darrer replec de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Hi participen 123 caixers i cavallers que fa des de les 4, des de fa tot just una hora, que descansen a l'Església del Socors, i la resta de convidats del caixer capellà són el claustre del seminari gaudint de la música de la banda. És el que es coneix com la beguda de sa capella. Anem en directe fins allà. Cristina Bausà, bon dia. Ja han sortit?
3: Bon dia, sí. Fa 5 minuts que... com la resta de caixers i cavallers han sortit a peu d'aquestes instal·lacions i ara se'n van a cercar els cavalls i començar el replec. Penseu que han vengut aquí després d'haver estat tot el matí fent voltes amb el caragol de Santa Clara, que ha acabat de ves les 2:30, després han anat a missa a la catedral per després venir aquí. Pel que ens han explicat, han pogut aprofitar aquesta hora per fer una mossegada, refrescar-se, i així és com ens ho han contat.
4: Sí, de fet, jo estic carregant piles perquè després m'entengaran amb el germà en Sebastià a començar el replec.
5: De tranquil·litat, i bueno, aquí al seminari amb aquestes voltes tenim fresca també, o sigui que...
6: I... Bueno, és un moment diferent del que s'ha fet amb el cavall, és un moment, no sé, de tranquil·litat i de relax, i és molt polit, aquest moment és molt polit també.
3: Per tant, com dèiem, ja han abandonat el claustre del seminari, ara comença el replec i està previst que damunt les 7 entrin a la plaça d'Esborn, on el caixer senyor Ignasi Saura farà la convidada amb la típica frase «Sort i ventura en el pla, falta gent», i així donarà el sus als jocs del pla.
1: Serà un dels moments més emotius d'aquestes festes tan sentides. Gràcies, Cristina Bausà, des de Ciutadella. Anem ara amb una darrera hora de l'àmbit estatal, perquè dimiteix dels seus càrrecs i abandona el PSOE la regidora de Medi Ambient de Sòria, Yolanda Santos, investigada per 6 delictes. El PSOE havia demanat la suspensió cautelar de militància i l'obertura d'un expedient informatiu.
2: Santos es troba en llibertat provisional després d'haver declarat durant tot el matí davant el jutge. Se l'investiga per possibles delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics, falsedat documental, blanqueig de capitals i organització criminal.
1: I amb aquest apunt en clau nacional arribarem a les 5:04. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

Molt bé, oients de Ràdio Pallensa, benvinguts una vegada més en aquest petit plaer, aquest magatzin d'escap vesper de Ràdio Pallensa. Quan són les 5 i 5 d'avui, dia 24, molt d'anys, joans, joanes, joanetes i tots els que fóssiu festa, i començam anunciant la programació que tenim per avui cap vespre. A les 5 i 20, d'aquí 20 minutets, tindrem la ronda amb l'oposició. Avui toca tot sopir i entengut en Josep Marquet, i que ens vendrà a contar les temes d'actualitat. Parlarem de temes d'actualitat. Vos recordem que demà dijous, per ser el darrer dijous de mes, ja podem. També després a les 6 tindrem la tercera d'aquestes entrevistes dedicades en aquest musical que s'ha recuperat després de l'any 1996 en seva primera estrena, que és Després de la desgràcia, i avui toca la part musical, i vendran el director Rafael Trias, el director d'escena Antoni Molto, que és director de la banda de música, i ens acompanyarà també la directora de la coral, Francisca Immaculada Cifra. A les 7, per acabar ja que la programació d'avui cap vespre, tindrem Upipero, que fan punt per vacances d'estiu, i serà bastant interessant. Ara farem una petita repassada per l'agenda d'aquesta setmana. Començar amb les informacions de l'Ajuntament. Pallensa Rock, 17 i 8 de juliol, que ja són aquí. 17 de juliol, les actuacions de Fora del Sembrat i Sau. I dia 8 de juliol, actuen Pel de Gall i Els Amics de les Arts. Les entrades ja són disponibles a coletickets.com i ja s'han venut quasi gairebé el 75% de les entrades, o sigui que feia via i no vedeu. També el Festival de Pallensa té l'entrada general amb descomptes i abonaments. Es poden comprar a la web del festival i a l'oficina al claustre de Comet. Més inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 al Port de Pallensa. Les inscripcions a elitechip.net. La distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros, si llegau el xip 2 euros més, i premis i sorteig i regals per tots els participants. I recordant que també hi ha música al carrer, per exemple, avui dimecres 24 de juny, dia Sant Joan, teniu The Machines a la plaça Major. També dimecres avui hi ha Rano, Paua i Mercè al carrer de Ponent del Port de Pallensa. Això és a les 8 i mitja. Tots els concerts de música al carrer sempre són a partir de les 8 i mitja. Després tenim divendres 26 de juliol, Màrius Cupman Trio, perdó, a l'Ajuntament, i diumenge 28 de juny hi ha Gaià i Lanuti a l'oficina de turisme al Port de Pallensa. Passar marge a entitats. Vos recordant que el Cosier de Pallensa anuncien que el sorteig de la Dama de 2027 serà aquest pròxim diumenge 28 de juny a les 8 i mitja al Club Pallensa.

Ja podeu comprar les vostres entrades a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura de dimarts a dissabte de 9 a 2. I a Cupollense ja es poden recollir els tiquets per la Festa de la Sòcia i el Soci 2026, que serà el pròxim 4 de juliol a les 9. El darrer dia per recollir-los és el proper dia 30 de juny i serà imprescindible presentar el carnet de soci. També es recorda que cada soci i sòcia haurà de dur els seus plats i coberts. I a Res Marines anuncien que dins el mar del Fòrum Talaia Nord ha preparat un taller de bon tracte, aprendre a comunicar millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius amb dinàmiques participatives i molt pràctiques. També hi haurà un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que fa aquesta entitat per preservar el litoral marítim. Això serà dijous, demà dijous 25 de juny a les 6:30 del Saló d'Actes del Port de Pollença. També la tercera edat de Colònia farà la Festa de la Coca de Quart amb gelat el dimarts dia 14 de juliol. Els tiquets els podeu passar a recollir per l'oficina del 6 al 10 de juliol, de 6 a 8. Serà imprescindible mostrar el carnet de soci. I ja anava agenda, lo que mos queda d'agenda, que és demà dijous, dia 25, que aquest contacontes de Tu necessites una afició, a càrrec de Xesca Font, que el des que vas aquí a la ràdio, autora del conte, a les 5:30 serà Can Llobera, per infants a partir de 4 anys, i l'aforament, recordeu que és limitat, per tant, cal que faci avui inscripció prèvia a mediadora@ajpollenca.net. I anem ara a recordar les festes de Sant Pere, que dilluns ja és Sant Pere, dia 29, per tant, començar amb dijous 25, que és demà, començarà a les 9:30 en cinema lliure, al passeig Sara Alegui, i amb Avinguda París, amb la projecció de La Llum d'Aixa, aquesta animació familiar en català dirigida per Sashi Adib. Després, divendres 26, a les 9:30 també hi haurà cinema lliure, al passeig Sara Alegui, també amb Avinguda París, a la projecció de Molt Lluny, català, en versió catalana, amb subtítols en castellà, aquesta pel·lícula dirigida per Gerard Oms. I passam a dissabte. Dissabte s'inicia el capvespre a les 8 amb un cercavila amb els gegants de Pollença i les bars de Sant Jordi, acompanyat de xirimies orats. Sortirà de la plaça Miquel Callon i acabarà al Moll Vell. A continuació, a les 9, hi haurà aquest pambali solidari al Moll Vell a benefici de Baimar. I a les 9:30 hi haurà Ball de Pagès al Moll Vell a càrrec d'Aires de la Cala. Passam a diumenge 28, a les 12:30, acte commemoratiu al Real Club Nàutic del Port de Pollença amb motiu de 50 anys de la Setmana Nàutica del Port de Pollença. Entrega de reconeixements i agraïments a totes les entitats col·laboradores i això ho organitza Amics de Sant Antoni. A les 7:30 hi haurà un cercavila amb la tropa de cornetes i tambors de soldar, sortirà de la plaça Miquel Callon i acabarà al Moll Vell. A continuació, a les 8, aquesta popular sardinada, que ja és una tradició al Moll Vell, amenitzada pels xeremies orats, i heu de pensar que heu de dur plat, tassó i coberts. I a les 10 acabarà amb una rebel·la a càrrec del grup musical Red Bellies, al Moll Vell. I passam a dilluns, dia 29, el dia gran, el dia de Sant Pere, que començarà a les 11 del matí amb una missa solena a la parròquia de la Mare Déu del Carme. A les 12 hi haurà un acte institucional. A la 1 hi haurà un lliurament del premi de la 13a concurs de dibuix de la Badia de Pollença a la sala dels socis del Real Club Nàutic per l'alumnat d'educació infantil i primària del Col·legi Pocoris, Col·legi Miquel Callon i Col·legi Sant Vicent de Pau. Exposició oberta, aquesta estarà oberta, o romandrà oberta, des del dia 27 de juny fins al 17 de juliol. És un acte que ho organitza Amics de Sant Antoni. Després, aquest vendrà aquest dinar a les 2, aquest dinar de germanor, al restaurant La Llonja, les inscripcions a la cofradia de pescadors fins dia 26 de juny al telèfon 680-557-949. A les 7, l'inauguració de l'exposició de fotografia al Moll 22x22 al Saló de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
22 fotografies per 22 fotògrafs. Bon, això tracta de que 22 fotògrafs es mostren la seva visió del moll. Això ho organitza el Museu de Pollença. Es tancarà el dia

gran, el dia de Sant Pere, a les 8, amb aquesta quedada de ball en línia al Moll Vell. Serà a càrrec de Line Dance Balear i veniu amb algun detall mariner. Organitza aquesta vegada àrea de benestar social. Recordeu també que el Mercadet de Sant Pere romandrà aquests dies d'aquest cap de setmana al Moll Vell el 27 i 28, dissabte i diumenge de 6 a les 11. També penseu que durant les festes del Moll l'associació Baimar es farà càrrec de la taverna del Moll Vell, per tant, tota la recaudació anirà a càrrec, anirà a favor de Baimar, d'aquesta associació. I acabant, recordar-vos que ja està oberta, ja podeu gaudir de l'exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. És una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antigua Bocoris. Fem una petita pausa musical i tot d'una entrarem a la ronda de la posició d'aquí 5 minutets amb en Josep Mercat. Gràcies.

0: anunciàvem just fa un moment, avui és el torn de l'oposició el dimecres de cap vespre, i aquesta vegada li toca a Tots UPI, la coalició, i tenim en Josep Marquet. Com està, Josep?
1: Molt bé.
0: Bones tardes.
1: Bones tardes i molt d'anys avui, ja li dic a Joan, a tots els Joans i Joanes, i tot aquell que fa festa, però també conec gent que avui fa l'aniversari, vull dir que molt d'anys per tothom i que tinguin un bon, Joan, bon dia a Sant Joan, i demà us la senguem, perquè us hem demà a Sant Joan et senguem.
0: Senguem, 25 de juny, exacte. Que no passi massa calor.
1: No, això seria el seu, però ara estem d'utens.
0: Ara estem, ara toca. Josep, començant, si t'apareixen les preguntes d'actualitat.
1: Sí.
0: Tenc una primera pregunta i és obligada, perquè sobre la planta aquesta de bateries de liti, que hi va haver emocions, que se va dir PSIP, més per Mallorca, més per Pollença i Unió Mollera. Vosaltres no vos hi vareu adherir, me podries explicar més?
1: Bueno, no mos hem adherit, o sigui, no l'han signat. Això no vol dir que la votem en contra, ni me la manco. El problema és que, clar, aquesta moció se va preparar per part de Més, no va arribar per una jornada de Més, una proposta, després el comitè informatiu se'n va xerrar una mica, però molt per damunt, i se va dir que mos ho miraríem, faríem aportacions i que mos passarien després una proposta per d'un uple, i això se mos va passar per el darrer dia per entrar-la, que si tot el mateix haurà d'anar per urgència, crec que era, no sé, m'ho van veure dilluns o dimarts, ja veig que ho deies un poc, avui són dimecres, no, dilluns hi havia una reunió també amb afectats, i just abans de la reunió mos van veure grups polítics i mos van passar la còpia, però clar, l'havíem rebut aquella mateixa de matí, no l'havíem pogut estudiar, no l'havíem pogut mirar. Nosaltres, a més, anem en coalició, són dos partits, som tots per Pollença i som el PI, llavors també mos hem de trobar i estudiar-ho, i no havíem pogut fer-ho, i llavors el que van dir és que no mos hi adheríem a la presentació, perquè després no pla lo més segur, vull dir, se votem a favor d'això. Sí que també intentarem en un pla, veurement si podem afitar un punt més dins aquesta moció, si la podem esmenar allà mateix en el mateix ple, perquè tot se deriva a demanar al Consell Insular, al Govern Balear, tot això, però també demanar al Govern Central que modifiqui la normativa que permet als governs autonòmics aquestes autoritzacions. Creiem que també el govern central, amb aquesta modificació de normativa o de lleis, també s'hi ha de banyar, i no només el govern autonòmic, també el govern central, pues, si els lleven que se puguin fer aquest tipus d'instal·lacions en rústic, pues, molt millor. Xerrant d'això, i de més, hi va haver una intervenció per part d'un afectat, perquè crec que són dos afectats, a la reunió que hi va haver posteriorment després d'aquesta que havíem discutit o polític la moció. Hem de pensar que si volem anar a energies alternatives com l'energia solar o l'energia eòlica, aquestes energies, clar, aquestes energies hi ha un moment que tens molt, que estan produint molt, però, i que potser no s'utilitza tot, i això se perd, se rellala, diuen que hi ha bateries virtuals, ho envies a la xarxa, tot preuen, tal, però si no, molt se perd. I hi ha moments que hi ha poca producció perquè no hi ha tant de sol, està nivolat o coses d'aquestes. Llavors, aquestes bateries de liti, en certa manera, són necessàries si volem utilitzar aquesta energia. Què passa? Una, que no se poden posar en sol rústic. Lo més fotut de tot això és que les vulguin posar en sol rústic. Això, si se posa un sol industrial ben controlat, en totes les mesures de seguretat. Jo em vaig xerrar amb el president del Col·legi d'Enginyers de Balears i li vaig demanar si eren tan perilloses, i ell m'ha dit que no era tan perillós com se venia. Què passa? Que una, en sol rústic jo crec que no s'hi pot posar. Crec que si en cas que s'hagin de posar, i no vol dir que s'hagin de posar no poden apoyar-se, vull dir, se poden posar qualsevol partida. Jo, per exemple, hi ha un lloc que no entenc perquè no se n'hi posin, que és un morterà, vull dir, ara un morterà que no està en funcionament,
0: està en operatiu,
1: doncs allà potser seria un bon lloc per posar bateries d'aquestes, vull dir, a més, ja hi ten la xarxa que arriba fins allà, m'entens? Però, clar, sí que en rústic, i a més un poble com Pollença, on hi ha molt de turisme residencial de xalet, però esclar, encara molt pitjor, no poden tenir això. I a més, el perill de que, clar, en Rústic, a part, hi ha el torrent a prop, aquí el torrent pot anar cap a la mà. Jo crec que no és adient tenir aquest tipus de bateries en Rústic. Que s'hauran de posar a qualsevol lloc i això, supos que sí, però sí que s'ha de fer ben fet, i això, ningú vol... aquestes coses molesten, ningú els vol de barca seva. Vull dir, si t'han de fer una central elèctrica o si t'han de posar qualsevol cosa d'aquestes, ningú vol de barca seva, una planta de reciclatge, el que sigui. Qualsevol lloc s'ha de fer, però s'ha de fer a un lloc on el perill sigui un mínim i que no molestin i que no sigui Rústic. Rústic jo crec que ha de ser per Rústic, no? No per altres... Clar, què passa? Jo ho entenc, si tu pots aconseguir, vull dir, tu, persona que vols posar això, vull dir, que vol fer negoci amb això, vol aconseguir terreny, un terreny Rústic és més econòmic, sobretot si són finques que no s'hi pot construir, que tu terreny industrial. Llavors, esclar, per això supos que van a Rústic, però clar, aquí ho avens, que són els que tenen la competència amb això, pot ser el que ho han de prohibir.
0: Perquè, Josep, aquest terreny on se volen fer aquesta planta de bateries, de quina, que és propietat de l'Ajuntament?
1: No. Això són, tant l'anterior que hi va haver com aquesta...
0: L'any passat.
1: Sí, són terreny de particulars que aquestes empreses han contactat amb ells i els hi han fet una oferta. Si tu tens una finca en Rústic on no hi pot construir perquè no te donen un metro, perquè clar, aquí per construir ja tenen 14.000 metres, ja d'estar això. I te ven i te diuen, escolta, te l'alloc amb una opció de compra i te donen tant de dos. Veu, clar, la gent s'enlluerna i quan s'enlluerna dius, bueno, a lo millor me convé llogar-la, no? Perquè una cosa que no hi treu res, o aquí pot treure molt poc, perquè si tu llogues una finca per fer-hi blat o per fer-hi...
0: qualsevol
1: sembrat, doncs el que treus és poc. Clar, si te venen i et posen un caramel a la boca, doncs jo entenc, vull dir, malament no ho comparteixi, entenc que la vulgui llogar. Vull dir, clar, no hauria de llogar-ho, no, però clar, tothom pensa un poc en la seva butxeta.
0: Clar, si és una finca privada no pots entrar.
1: Nosaltres com a ajuntament, perquè a més això són coses que venen com a supramunicipals, i l'únic que se pot fer és manifestar, quan se manifestarà, que no s'està d'acord i intentar per tot el seu i fer les al·legacions en un projecte i fer informes negatius.
0: Qual cosa més que tingui de dir això?
1: No.
0: Tot a més, hem de recordar a la nostra gent que demà teniu ple.
1: Sí.
0: Com de dijous de mes.
1: Exacte, demà hi ha ple i hi haurà el debat d'aquesta moció en tothom, pues, dirà la seva.
0: Més temes. No de manera temes de ple de demà, perquè ho hem d'escoltar, ple de demà.
1: Exacte.
0: I no ens hem de reiterar ni repetir.
1: Tampoc n'hi ha molt de temes a part d'aquest, llavors sí que hi ha lo de també que això és una gran cosa, vull dir, ve un punt que això nosaltres vam dir que estaríem d'acord i que estàvem d'acord, que lo de bonificar les tasses a l'obra del Puig. Que això, pues, és un punt d'aquest que ve, i que això crec que també és important, perquè crec que jo amb això, és a dir, aquí he ballades d'aquesta gent, hòstia, això de l'Iglesi, no sé què, l'Iglesi... Bueno, jo crec que el Puig, igual que totes les Iglesis, no són de l'Iglesi, són del Pollensí, no se'ls han donat mai, i les disfrutem amb Pollensins. I llavors, si se li pot ajudar en el Puig i l'Aurí del Puig, pues bonificant aquestes tasses, pens que s'hi ha d'ajudar i s'ha de fer, i això també és un dels punts que hi haurà noble i que és important.
0: A més, el Puig és un referent, jo crec que és un patrimoni, sí, referent, no només per Pollens, molta gent del Puig de Maria.
1: Sí, i tant si ets creient com no ets creient, com si ets catòlic, com si no ets, com si ets completament agnòstic. T'agrada pujar allà dalt i és un patrimoni, i és un puesto que puges allà dalt i tens unes vistes impressionants i te sents en pau i s'ha de conservar i s'ha de poder disfrutar.
0: Molt bé, i si t'assembla, si seran del manteniment de carrers, de...
1: Bueno, això nosaltres t'anem a fer una pregunta, noble, perquè nosaltres, a part de qualsevol emoció i això, doncs l'haurem de fer preguntes, sobretot també de les xerrateres. Jo l'altre dia era un dinar i la gent se me va queixar molt de les aquestes xerrateres de Rústic, de les xerrateres municipals, les xerrateres
0: sí, carreraça, diguéssim, d'aquestes
1: sí, exacte, que de secundàries que van a Rústic i tal, de la quantitat d'aire bestiar que invadeixen la part de circulació, i quan venen dos cotxes, a més has d'anar caminant, has d'anar pel mig, i això d'un perill, perquè darrere una curva una altra que ve pel mig, pues, hi pot haver accidents, i també d'un mal estat
0: del paviment.
1: Tot això, pues, és una cosa que ens preocupa, i que insistim, i que seguim insistint, i tal, igual que l'amendament. Jo crec que aquest ajuntament, una de les coses allà on per jo ha fallat més ha estat amb el dia a dia. Vull dir, aquest manteniment del dia a dia, pues, ha estat poc, ha estat curt. Ara fan coses, faltaria més si no se fessin, no? I tot el que fan ho publiquen. Vull dir que tampoc, també és una cosa sempre criticat, vull dir, no fan el que els hi toca. Vull dir, tu arreglar una cera, el que t'hi toca, l'emporta amb el públic, ja ha arreglat una cera, vull dir, tu fas la teva feina i el que has de fer, però vamos, supos que això és part de la política, no?
0: El tema de les xarxes està molt tard, avui en dia, si no està a les xarxes, quasi no hi ha ningú.
1: Exacte, però jo quan venc d'una generació que això a les xarxes, dius, bueno, jo sí que també vaig anar a una feina que tu deies, una de les primeres feines que vaig tenir, he fet això, diu, no, fer-lo, això no t'ho toqui. De com t'estava jo, diu, bueno. I això, però esclar, hi ha moltes queixes, és igual que lo de la poda, jo vaig dir l'altre dia, vull dir, està molt bé aquest pla d'arbrat, és un pla molt a llarg plaç, que si realment això funciona pot ser bo, però clar, mentrestant s'han de donar solucions, perquè la gent està un poc agobiada, no? I en tot això, pues, crec que se falla molt, se falla i no se du el dia, i és allà on a nosaltres mos arriben, que a nosaltres com a oposició mos arriben més queixes de la ciutadania, que se t'atraquen i diuen, escolta, és que això està molt malament, això està molt malament, és que el meu carrer, perquè no han fet res, perquè no han passat aquí, aquesta finca, això, clots i tal, i dius...
0: La darrera vegada que abans que tu va venir a Bianca i van enxerrar també d'aquest tema, i mos va dir que era que quasi normalment solia ser per falta de personal, que hi havia molt, faltava molt de personal. Tu, vosaltres que trobeu?
1: Bueno, a l'Ajuntament falta personal, però hi ha altres maneres de fer les coses. Se poden fer contratacions externes. Tu pots contratar una empresa perquè t'arregli les eres, o pot contactar una empresa, això. Després també hi ha el tema d'USOIP. Nosaltres empleàvem bastant USOIP reactiva, que agafava gent d'USOIP, que això era fàcil de fer, per feines concretes, al millor principi de temporada, doncs agafava gent del USOIP i venien i te'ls enviaves a fer camins nets. Mm-hmm. Vull dir, les excuses de que falta personal no basten per això. És igual que el tema de contratació. Hi ha dos contractes que jo vaig deixar caducats, que encara hi estan i que no s'han renovat, com el subcontracte de l'escoleta de la Gola, i l'altre era de Dulls, i també havia de les Moe, però les Moe no sé per què, no interessa que continuï. Jo crec que era una eina necessària, que a més anava molt bé perquè les escoles estaven contentes, perquè una persona que a més te feia un poc com a integrador d'aquesta gent no vinguda i tal, que els agafava, els donava un poc més de reforç, sí. Diuen que hi ha altres eines, bé, és igual. Però el que t'ho contava per què. Jo el que vaig fer, perquè no hi havia personal, va ser agafar una empresa externa que me fes uns informes. Després s'han de fiscalitzar i els ha d'acabar personal de l'Ajuntament, o tècnics de l'Ajuntament, que són que han d'especialitzats, que són els que s'han de validar en donar. Però si tu ja donen la feina de fa una empresa, que hi ha empreses que te ponen fer informes, pues que te facin uns informes i ja donen d'això. Vull dir, contratació, no ha sortit pràcticament res, ha sortit molt poca cosa de contratació. Hi ha un munt de contractes sense sortir. Pues ja fas empreses. Ja fas empreses externes que te vagin fent la feina i després que la fiscalitzin o tenen municipals i se vagin traient. Has de ser un poc proactiu, has de ser un poc imaginatiu. Vull dir, és que... Bueno, excuses. Però jo són excuses, vull dir, Sergi. Vull dir, la feina de polític no és fer plats ni fer res, sinó la feina política cercar solucions perquè això surti.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Greu, passa un bon fall. Un pat.
0: Perfecte. Votam, si t'assembla, a un altre tema que veure que nosaltres d'aquí de Ràdio Pallensa ho hem insistit bastant, que es fem, se recuida. Aquest tema de la part orgànica que s'ha pot ara hem ser en marxa i que ha hagut un poc de tru i hem hagut de fer venir en Sebastià sense un parell de vegades perquè mos ho expliqui i això. Què trobes?
1: Bueno, jo vaig viure, perquè jo la meva dona d'Espolda, si he viscut 8 anys, de tot el que mai creu, primer 8 anys de casats, allà en fa 25 i vaig viure a Espolda. I allà vaig viure la implementació de la recollida selectiva porta a porta. Clar, de tot d'una que comences, és complicat, a veure que Espolda és un poble més petit, amb més unifamiliar, però allà va ser bastant fàcil, vull dir, te van anar al pol a Tequila Marrón, allà en les bosses, les primeres bosses eren gratuïtes, després ja els havies d'anar a comprar, i després hi havia unes bosses de rebuig, que eren vermelles, que el que també van fer va ser baixar el preu del rebut
0: dels fems,
1: i si feies molt de rebuig, pues comprava les bosses a un euro, clar, com més bosses compraves, més pagaves de rebuig. Si no en feies poc i reciclaves molt, pues pagaves menys. Però allà sí que hi va haver una campanya molt diferent. I el que se va fer va ser agafar, per això ho deia, uns informadors de carrer. I aquí, el millor, han fallat amb aquests informadors de carrer. Perquè els informadors de carrer passaven per carrers, veien ufallos, tocaven a la porta i li explicaven a Madame Maria, escoltau, si això ho heu tret, no heu de fer així, heu de fer així de sa, i ho heu de fer d'aquesta manera. I aquí, el millor, ha estat un poc aquest fallo. És veritat que Pallens és més gros, però clar, si allà en tenien tres, doncs aquí ja fa nou. I que vagin anar per carrer i donar més explicació i tal. De tot d'una, totes aquestes coses costen, és veritat, i jo crec que és positiu, la recollida porta a porta. La pena és, per exemple, que un mall no se pugui fer o que un rústic no se pugui fer i tal, però sí que, mira, jo crec que és una de les maneres de reciclar i que el reciclatge funcioni és amb la recollida fora a porta. Ja feia molt de temps que ho deia i que pensava que s'havia de fer així. Clar, la implantació a lo millor ha faltat feina i feina didàctica, feina d'explicar, perquè clar, veniu a cercar això, han sortit dues grelles males d'entendre, i un carrer, i mi poble d'una manera i mi poble de l'altra, que aquí jo crec que hem acabat d'embuer, i aquí ha estat on s'ha fallat, i ha estat una pena, perquè la gent hi ha hagut descontent, hi ha hagut bosses de basura que no s'han recollides, que després, jo per exemple, m'han creat una comunitat que hi havia bosses dins l'entrada, que feien una pesta, perquè, clar, aquesta gent s'havia equivocat, i allà tothom els anava a deixar el portal, vull dir que, en el final, pues, ha estat un poc aquest desgavell, que esperem que amb el temps pues, se vagi arreglant i vagi funcionant així com toca.
0: Així com toca. I creus que en el futur se farà també en esport i el rústic, on dius que encara no?
1: Hombre, el rústic potser és més difícil, perquè clar, hauries de passar a recollir per rústic, el que sí que potser hi hauria, podria haver un punt de recollida més selectius, perquè ara, per exemple, jo és que he vist ara la font, ara he vist el rústic, no? Hi ha el de Can Escherrinxo. Allà sempre veu bosses de fora, bosses en terra, després en la part del reciclatge també igual, l'altre dia vaig anar a tirar plàstics i vidre i això, i per terra un munt de brutó, i això pot sí que s'hauria de més controlat, a lo millor s'hauria de fer un recinte més ben fet, obrir un contenidors més adients, i a lo millor venir o més, o un punts de recollida més grossos, o bé més estampats. Perquè està clar que passes per allà i cada dia està que vessa, i quan està que vessa, clar que fa la gent, si no té lloc, ho deixa en terra. I això queda mal fet i mal brutó. Amb això, jo crec que és un dels temes que s'hi ha de fer bastant de feina. Després, un moll, clar, el problema d'un moll és que hi ha molt de plurifamiliar. Clar, en un plurifamiliar, clar, si tu tens una vivenda de 12 pisos i t'han de baixar 12 poblets, ja a la millor 12 se poden col·locar, però no són molt grossos, però si són una vivenda d'un bloc de 20 i pico o de 30, ja és més complicat. Però sí que potser les comunitats, que qualcú no tindria lloc, tenir un contenidor, sobretot per segon quin tipus, sobretot per rebuig, potser, o per orgànic, potser posar un contenidor d'orgànic que se pugui recollir d'orgànic. Crec que amb això si pot fer feina i si pot arribar a qualsevol. Jo em vaig a ferir, jo no tenia una reunió, no l'haurà arribat a tenir, en Junaina i en el gerent d'Enser, però jo quan jo som el ministre de Finges i del tema de comunitats, pues, ho conec un poc, i em van xerrar, mos haurien de veure, mos haurien de saber un dia per veure si se troba aquesta solució per humor. I de fet, no, per temes d'agenda i per temes de quedar i això, pues, no s'ha arribat a tenir, però sí que la millor de cara al futur crec que seria positiu també, perquè jo crec que si tu no facilites a la gent que els hi sigui fàcil reciclar, la gent no recicla. Vull dir, som així, vull dir, la naturalesa humana és així, vull dir, anem a lo fàcil. Llavors li ha de facilitar que el que tu vols que faci pues, sigui fàcil. Mm.
0: Molt bé, i d'ahir tenc qualque tema que més que vulguis.
1: Bueno, sí, volia això, perquè l'altre dia, i això també ho fem una pregunta demà a Nuple, en Xubala mos explica qualque cosa més, ja m'ho vàrem passar des de nostres representants en un Consell Insular, i va haver assemblea de Baldes, sí. On se'ls hi va dir que han començat a redactar el projecte de la rotonda de Sant Vicenç i que d'aquí 6 mesos estarà redactat.
0: Uh-huh. Si rotonda Sant Vicenç te refereixes en la carretera que va cap a Umoll, o sigui que ara ja s'ha girat,
1: sí, Sant Vicenç. Sí. Aquesta és una rotonda que fa anys infinits que se demana, fa anys infinits que se m'ho diu que se farà, fins i tot se va presentar a la passada legislatura un projecte que després en aquesta legislatura el PI va fer una pregunta no Consell Insular, m'ho van dir que aquest projecte no era, no sé què ha passat, vull dir, jo dius, no entens com així d'una legislatura a l'altra les coses desapareixen i clar, i fa un munt de temps que se demana, ara sí que se va comunicar això a la zona. I llavors, si realment és una realitat, esperem que sigui una realitat i que se pugui fer. Ja no serà aquesta legislatura, i esperem que la pròxima legislatura pot se mantengui un compromís, governi qui governi, se faci, i aquesta i la del polígono, que per jo són les dues més necessàries, perquè el polígono també hi ha molt de cots i molt d'això, no? I jo fins i tot a vegades he fet la broma, dic que això la millor m'hauria d'anar a tela, a carretera, perquè és que a altres llocs i a altres llocs tots se fan i se fan més aviat, i aquí que fa jo crec que 20 anys que se demanen,
0: se reclama.
1: Encara no això, i hem fet, vull dir, ja me'n record fa ja deu fer 10 o 12 anys se va fer una moció per part del PIB per qui hi és en un pressupost del Consell Insular una partida per redacció del projecte, i se va aprovar i s'havia de fer la redacció del projecte, i ara mos diuen que l'estan redactant ara, vull dir, és un poc una incongruència que la veritat crec que toca ens remar a favor i intentar, jo els he dit, aquest partit, sobretot que estan governant en un consell i en això, que tenen gent aquí, pues, que d'aquí empenyen en un seu, quan nosaltres ho fem, nosaltres a través del pilot, llavors ja estem a l'oposició, ja podem fer preguntes i mocions del Consell Insular, però ho han seguit fent i ho han seguit demanant, vull dir, ho han demanat un parell de vegades, i insistim, perquè igualment si això és una realitat aviat.
0: Uh-huh. I tornar-ho a presentar el projecte, és a dir, el projecte que tu dius que no s'ha trobat.
1: No, aquest projecte, no, el que m'han dit ara és que el Consell Insular ja ha començat la redacció del projecte i que en 6 mesos estarà fet. El projecte, no la rotonda. Si després fan la viada que han fet per fer la de Crestaig, ja m'ho aniria bé. Però ja la de Crestaig han fet via fer-la.
0: Així és. Josep, ho deixem aquí.
1: Sí, si no res més, ja, no. Voleu, no, jo tampoc no.
0: És el teu espai, ja?
1: Ja, però més o menys crec que hem tocat un poc l'actualitat.
0: I no mos hem d'estressar massa, que demà hi ha ple.
1: Demà hi ha ple, i sí, i seguirem això, convidar la gent que l'escolti, i així saben un poc el que opina tothom. I res, i el que hem dit, bones festes a tothom, bones festes de Sant Joan i demà Sant Guillem i
0: Sant Pere,
1: i ara mai Sant Pere, i ja hi ha naturam, i després el Carme, votacions, patrona, ara...
0: Ara ve Trull, ara ve Trull.
1: Però no, però llencins mos agrada això, ho dic. Sí.
0: Josep, moltes gràcies per ser aquí una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que passis bon cap vespre.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Molt bé, oients, bones tardes. I són les 6 i 2 minuts i començam, com us hem anunciat abans, amb aquesta nova visita a l'obra de Després de la desgràcia. Continuem parlant d'aquesta obra, aquesta producció que recupera una obra estrenada l'any 1996 i que ara torna als escenaris per commemorar un dels episodis més importants de la nostra història col·lectiva, l'atac d'en Dragut a Pollença l'any 1550. Després d'haver conversat amb l'historiador i l'autor del text, en Pere Sales, i amb el coautor i compositor de la música Martí Sáenz, i també amb alguns actors participants que formen part d'aquesta nova posada en escena, avui volen conèixer millor dos aspectes fonamentals perquè un projecte d'aquestes dimensions arribi a bon port: la direcció escènica i la interpretació musical en directe. Per això ens acompanyen tres persones que tenen un paper clau en aquesta recuperació: el director d'escena, Rafael Trias Martorell. Com estàs, Rafael? Bones tardes. Ara sí, te sí. Tenim mutejat.
1: Molt bé, molt tard. Bones tardes.
0: Bones tardes, com estàs? Després també tenim el director de la banda de música de Pollença, Antoni Moltó, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. I la directora de la coral de Pollença, Immaculada Cifra, com estàs, Immaculada?
3: Bones tardes, molt bé.
0: A vida, anem per temes, si vos pareix. Començar amb Rafael, per tu que ets el director d'estrena, director d'escena, que aquesta responsabilitat és molt, és molt. Entenc que no vas dirigir la primera versió de l'any 1996, no?
1: L'any 96 jo vaig ser espectador de l'obra, i de fet jo ja m'agradava molt el teatre, i jo t'havia explicat, jo vaig començar de ben jovenet el meu interès per aquest tipus de teatre, diguem, local. Aleshores me'n recordo que per la Patrona sempre hi havia obres de teatre d'en Xef Fortesa, hi havia obres de teatre ja costumistes de Pollença, com a Ineta, com Somni de Pescador. I jo solia anar a quasi totes les obres de teatre que se feien a l'estiu. I bueno, ara mira quines coses, com són les coses que d'espectador he passat a director d'escena.
0: I com vas agafar aquesta... Quan t'ho varen dir, t'ho vas agafar bé, t'ho vas explicar, t'ho has dirigit abans, no has dirigit abans, sí?
1: Quan m'ho varen proposar tornar a representar, tornar a posar en escena Després de la desgràcia, de fet, l'altre dia que vàrem venir també ja ho vaig explicar, va ser l'autor, en Pere Sales, i el director, bueno, el director no, l'autor de la música, Martí Sáez, que se varen posar en contacte amb el grup Pollença de Teatre, i m'ho demanaren a veure que tenien interès en tornar a posar en marxa aquesta obra, coincidint que per juliol faríeu 30 anys de la seva estrena. Nosaltres ho vàrem parlar a la junta directiva. En principi no estàvem molt decidits, perquè nosaltres solem fer una obra de teatre cada 2-3 anys, una obra, diguem, una obra completa que pot durar 2 hores, i com que fem feina amb gent que és amateur, gent aficionada, tampoc no tenia un costum de cada any fer una obra de teatre. Però, tenint en compte de que se complien els 30 anys de l'estrena i ens ho van demanar, doncs ho van plantejar i van dir endavant, i ens hi posaren.
0: I supos que no has hagut de tocar res, has cercat l'esperit original del primer de l'any 96, no modificar res, no ho actualitzat?
1: Bueno, és la mateixa obra, està clar, però sí que hi ha hagut molt de canvis. Molt de canvis a nivell escènic, per exemple, s'han fet molt de canvis d'escenografia, no té res a veure a l'estrena, quan se va fer l'obra, més que res, perquè nosaltres també tenim un altre punt de vista a nivell de la posada en escena. Després, a nivell musical també s'han fet arranjaments, la música és la mateixa, com he dit, però sí que s'han fet canvis, i inclús a nivell de test també s'ha actualitzada una mica, però bé, l'espectador que hagi vingut o que va venir a veure l'obra fa 30 anys reconeixerà evidentment l'obra, la mateixa, però sí que tindrà un altre format, tindrà una altra idea. Això sí, és interessant.
0: Sí, perquè entenc que això és un... supos que aquestes modificacions han estat supervisades per en Pere Sales, que va ser que originàriament va escriure el llibre, i supos que també en Saez.
1: Sí, sí. De fet, quan van tenir la reunió el grup Pollença de Teatre amb ells, ells ja mos proposaren de que el guió, el que és el guió de text, se farien unes petites modificacions, tampoc no són modificacions molt, molt significatives ni que envien la trama, diguem, de l'obra, però sí que són aspectes que un poquet s'han actualitzat, per dir-ho d'alguna manera. I en Martí també va dir que tenia interès en fer uns... Perquè quan se va estrenar, ells mateixos van crear... Hi havia un petit orquestra, això sí que anem a colar on Toni mos ho explicarà millor, i ara serà la banda de música la que durà endavant el tema musical. I han hagut de fer uns arranjaments per això. Uh-huh. Llavors ja si mos ho expliquem.
0: Clar, i a més, Toni, això serà música en directe.
2: Efectivament, tot el temps.
0: És sí, a dir, sí. No haurà cap tipus de gravació, serà música en directe, tant la coral per part de la coral de Pollença com vol tota la banda de música. Sí. Serà música en directe, me refereix que com va això, com van els nervis? O bé, feis assajos ja, o sigui, tots que tenim xarxes i tots que teniu xarxes, tant de cultura com del grup de teatre, com de la mateixa banda, ja s'ha vist que ja estàu assajant aquí en el convent, en el claustre.
2: Sí, efectivament, estem assajant, de moment sí que, de moment que no han juntat banda i grup de teatre, jo sí que vaig a veure us assajos, així com Immaculada també ha vengut qualque vegada, escoltem-nos qualque assajet que feim amb la banda, i de moment ho feim per separat. Sí que està molt bé això que anem a veure les altres parts també, perquè canvia molt com jo interpretava una peça i la intentava transmetre després a la banda, o com després he anat a veure aquella escena mentre s'assagen, i a lo millor quan la canten, ara de moment nosaltres vàrem gravar

0: 21 i després tots aquests dies que encara després anomenarem i recordarem als nostres oients que ja tenen les entrades disponibles. Immaculada, quin paper té la coral a dins d'aquest musical?
1: Jo el primer que diré és que no la coral de Pollença.
0: Ah, perdó, Ida.
1: No passa res. Aquesta coral és d'un grup pollencí de teatre. Fa ja quantes...
2: La tercera musical
1: i nosaltres hem fet el nostre cor.
0: O sigui, aquest mateix grup pollencí de teatre
1: té el seu cor, sí.
0: D'acord.
1: I jo sóc la que m'encarrec d'aquest cor. El meu paper, quin ha estat, pues, estar amb aquest cor, ensenyar les cançons i preparar-los per després, quan ha vengut en Toni, pues, que ja els sabiessin, que n'hi ha que viuen a Barcelona i estem un poc així, els hi donen les pistes, és un poc... No sé com te diria.
0: Tanta sort que tenim els avantatges que tenim avui en dia, que si hi ha una persona a Barcelona li pots enviar un test i te pot enviar un àudio, te pot enviar...
1: Sí, a més, que molta gent n'hi havia que havien vist aquesta obra, s'havien acostumat a escoltar les pistes amb orquestra, després venia Toni i mos envies les altres, que és molt diferent. La pista és la mateixa música, però són uns altres instruments, l'orquestra és més corda i aquí és més metal, però bueno, és igual, mos ha anat beníssim. Jo m'he encarregat d'això, d'ensenyar les cançons a lo que és el coro i unes solistes perquè estiguessin preparats per quan arribés en Toni.
0: Uh-huh. Entenc que encara no heu actuat tots simultàniament, és a dir, sí?
2: Sí, sí, sí, ja
0: heu fet assajos. Ja
1: menys a la banda no, han fet en pistes.
2: La banda no, el que passa, el que ha dit en Toni ja sí que ha començat a venir en els assajos. Fins ara els assajos les dirigia en Immaculada com a directora coral i jo com a director d'escena, i en Toni anàvem a fer feina a la banda de música. Però, clar, ara ja un mes abans de l'estrena, sí que ja hi ha fet les riendes, per dir-ho de qualsevol manera, en Toni, perquè el que ha explicat molt bé, ell ha de conèixer els actors, ha de conèixer que ha de tot té unes peculiaritats molt concretes, i és molt important que ell quasi ja sàpiga perfectament si un entra quan toca, si l'altre no. Tothom té un vici de vegades que s'han de corregir.
0: Clar, perquè Rafael, perquè no hem d'oblidar que estem xerrant d'un musical, és a dir, és una interpretació que va acompanyada de música, és a dir, han d'anar paral·lelament.
1: I per en Toni serà la primera vegada, no?
3: Sí, fer-ho així, sí. Sí que en la banda ara fa poc que van fer-ho de Peri i el Llop, però clar, no era el mateix, era un narrador era en Toni Coll, era...
0: Sí. Eren coses diferents, sí.
3: Era més bo de fer, ara, pues... noves experiències.
2: Uh-huh. De fet, jo he dit tres, aquesta serà la quarta musical que fem. Aquesta seria la que seria més autèntica com a musical, com a teatre musical. Perquè abans vàrem fer Aineta, vàrem fer Somni de Pescador, vàrem fer Cadenes i Grillons, que eren obres també amb música, però a lo millor tenien 4, 5, 6 peces musicals durant tota l'obra, que poden durar aquestes obres 2 hores, i sí, també es podia dir que era un musical, però la música no estava directament relacionada amb el test que tenia l'actor. Aquí sí, aquí no hi ha cap escena que no hi hagi 2 o 3 peces musicals. És a dir, que està molt lligada el diàleg dels actors amb la música. És el típic musical, diguem. Aquesta seria la primera. Han tingut més dificultats de lo normal, perquè no és el mateix que tu puguis controlar, jo com a director d'escena i Immaculada com a directora coral, nosaltres mos coordinam i ho controlam tot. Des del moment que ja mos entra la banda de música de Pollença, no mos entra, perquè aquest projecte el duim junts, però que ells, per una banda, van preparant lo seu i nosaltres per l'altra, llavors això ho hem de juntar. Això s'ha d'ajuntar i ha de funcionar com un rellotge.
1: I són 20 cançons.
2: I són 20 peces musicals.
0: 20 cançons.
2: No és fàcil.
0: I d'aquestes 20 cançons, quina creus que posa a la pell de gallina de manera més evident en els pollencins?
1: No.
0: I pollencines?
1: No.
0: No n'hi haurà cap.
2: N'hi ha una que va destacar en el seu moment. Però bueno, jo ho deixaria un poc a l'aire.
0: Vol deixar un poc misteri.
2: N'hi ha una... No, la gent suposa que si ara ho demanàssim a la gent que va veure l'obra quan se va estrenar,

0: crec que tothom coincidiria que n'hi ha una especialment que se va, inclús...
1: A la gent jove li va agradar.
0: Quan vaig acabar l'obra, inclús per bars, se cantava, i tot això molta gent ho recordarà. Però bé, totes les peces són molt interessants, estan molt bé, jo m'agraden, i crec que la gent disfrutarà la música. Sí. No sé, en Toni, què pensa, sí. Però...
2: Toni, tu en tens cap d'especial? No importa que diguis, en tens qualcuna, sí.
3: Menys, en hi ha qualcuna que sí que... que t'agrada més que les altres, o que tot d'una li trobes un sentit i sap com després ho has de traslladar a tots els músics per intentar anar amb un mateix camí. N'hi ha qualcunes que potser pues, els intentes mirar a diferent punt de vista, mires un poc el text que tens antes, el text que tens després, per a menys com la pots enfocar. Qualcuna que estàs un poc més indecis de per on anar i xerres amb l'actor, amb el cantant, també, per intentar, així com hi ha qualcuna que tot d'una veus aquell camí a triar, qualcuns altres són un poc més complicadetes, però bueno, tots són un repte a superar i totes, segur que totes agradaran.
1: Jo el que me passa és que tinc la sort de que després jo deixo la música per en Toni i me'n vaig damunt l'escenari. I jo sí que n'hi ha qualcuna, però no és la cançó que contesta. Que sí que me posa la pell de
2: llina i potser
1: me
2: peia
1: la llagrimeta.
2: Les emocions.
1: Sí, les emocions. Però no és perquè sigui potser més bona que les altres, però jo ja m'he ficat dins el paper i el veure que cada vegada que la canta te fa com aquella coseta. Ja jo, el veure, perquè jo ja m'he desconnectat de lo que és la música. Perquè, clar, quan estàs, quan dirigeixes... tot et passarà, potser estar més atent, me veurà, li donaré l'entrada, a l'entrada d'aquí, a l'entrada... I jo aquí ja he desconnectat i aquí sí que me
2: fa aquesta
1: cant de llenina.
2: Te pot relaxar. I això és una pregunta per tots, que vos vull dir, qualcú membre de l'antiga o de la primera emissió, l'any 96, vos ha fet qualque recomanació que va participar, me refereixo?
0: No especialment. Jo he parlat amb qualque actor de llavors, de fet, mos coneixem i hem fet un comentari a nivell, mira, se torna a representar i hem comentat però no hem entrat en detall en quant a escena ni res d'això. El que he dit abans, nosaltres li hem donat un altre enfoque, per dir-ho de qualque manera, ho hem plantejat d'una altra manera, serà exactament la mateixa obra, però sí que no, la gent que vengui a veure Mos no veurà un clon, diguem, de l'obra de fa 30 anys. Veurà una altra escenografia, veurà inclús una cosa que també mos hem aprofitat són, diguem, tots els avantatges tecnològics que hi ha avui en dia, que fa 30 anys eren més limitades. No, això ho hem aprofitat, tot un sistema audiovisual que hi ha avui i tecnològic també ens donarà un plus a l'obra. Si volies veure l'obra que se va fer fa 30 anys i la que se fa ara, no pal de representació ni d'actors, que
2: sí, ja t'entenc,
0: van fer molt bé i superbé, però a nivell de posada en escena sí que crec que tindrà un afegit, perquè han de sumar tot això, aquests canvis que s'han fet, tota aquesta tecnologia que hi ha, pues, ajudarà molt a l'obra, evidentment.
2: No, i ara faig un net segur que estàs dient, perquè crec que això serà una de les maneres també un pot de captar les noves generacions i que agafin aquesta història també com a seva, que entenc que la tenen, però el fet que hagueu fet aquestes innovacions supos que convidarà a la gent més jove a entendre aquesta història i a compartir-la.
1: Jo no sé si en Toni, la vares veure tu?
3: No.
1: Tu eres joveneta. Sí, no la va veure. Però també la gent que la va veure va anar i va veure una orquestra de lo millor 6 o 7 components.
0: Que queden més.
1: Bé, i de 10. I ara quan sereu?
3: Bueno, ara serem rossant la trentena.
1: Clar.
2: Perquè la part musical d'aquella època, que també va ser la banda de Pollens, o no?
1: No,
2: era una banda.
0: Una orquestra creat específicament, expressament, per l'obra.
3: Sí. Sí, era una orquesteta, hi havia la part de corda, violín, contrabàs, i després hi havia un parell d'instruments de vent, si no va malament una flauta, una boè, una trompa, una trompeta, claro, ara no hi ha una trompa, n'hi ha dues o tres, no hi ha una trompeta, n'hi ha quatre,
2: sí.
3: I claro, canvia molt, i llavors aquesta part de corda i ho passes el clarinet, i clar, també he d'intentar pues, tota aquesta música escrita per cordes, perquè han fet un molt bons arranjaments, però clar, després s'han de traslladar a la part d'instrument de vent, que algunes coses pues, són més fàcils, però algunes altres són més complicades.
2: Molt bé, i d'ahir si teniu res més a afegir...
1: Que han de venir tothom.
2: Ah, això ja ho sabem, sí, això ja ho direm.
0: L'important
2: és... pressuposat.
0: Nosaltres hem fet feina des del mes de febrer.
2: Sí.
0: Els assajos van començar per febrer. Cada setmana s'han fet una mitja de dos assajos. Un diguem d'escena i un altre a nivell de cor i solistes. I és molta feina per un grup. Si som amateurs, nosaltres no...
2: Quants sou?
0: Nosaltres som... Bé, en el grup de teatre són quasi 50.
2: 50, sí mateix.
0: A l'associació del grup de teatre. El que passa que a l'obra no hi cabien tots. De fet, a l'obra ja són 30 i tant actors, que són moltíssims. I, clar, tot això, tota aquesta feinada, de vegades no se veu a nivell de públic. La gent ve a veure una obra, veu la banda, veu un grup de teatre, tot allò muntat, i comença l'obra, i per això mos hi hem posat fa 15 dies, mos hem ajuntat a la banda de música, i diuen, anem a fer una obra. I pam, pam, en 15 dies ja està. No, això és molt més complexa del que apareix. Assajos, moure aquesta gentada, que tots... A pesar de que en tenim alguns que podrien dir que són professionals dins un grup de teatre, però la majoria són amateurs, i la gran dificultat és moure aquesta gent, perquè tot tenen feina, tot tenen les seves obligacions, i quan tu has d'ajuntar 30 i pico de persones a un assaig, és molt difícil. Jo no crec que hi hem fet cap assaig des de febrer que hi fossin tots.
2: És molt difícil coordinar tothom.
0: Com ha dit Nemocolada, hi ha dos actors, per exemple, que estan a Barcelona, també són d'un grup de teatre, però per qüestions laborals estan allà. I nosaltres el que fem és que ens connectem per internet, i l'assaig el fèiem online, amb ells. És a dir, ens posem en directe amb ells i anem fent l'assaig, i quan les hi toca ell fer la rèplica, pues la fan, posant l'ordenador damunt l'escenari. I de fet això ho vàrem provar quan vàrem estrenar Aineta en el Covid.
1: Sí, no, quan... Aineta no, Somi de Passiador.
0: Somi de Passiador, tens raó. Sí. Somi de Passiador, que mos va plegar el tema del Covid, vàrem provar de fer-ho així, online, i la veritat és que va funcionar molt bé. Tothom ja estava acostumat que aquell ordenador pues, era aquell actor, i la rèplica se feia perfectament. Vam veure que funcionava.
2: Sí.
0: I de llavors han fet Somi de Passiador, Aineta i aquesta, en gent que està a Barcelona.
1: Uh-huh. Menys la música.
0: Això no vol dir que després... No, la música no, perquè sempre hi ha...
1: Has de tenir un equip especial.
0: Després, això sí, durant, a lo millor cada mes o cada dos mesos, quedam d'acord amb ells perquè venguin un cap de setmana. Ara, de fet, aquest cap de setmana... vendran un dos de Barcelona perquè dissabte i diumenge han de fer uns assajos, i després en viu, perquè han de estar molt bé tot el que és la veu, l'entonació, tot diguem el sentiment que li donin a un personatge, però després les han de posar damunt l'escenari i s'han de moure.
2: Totalment,
0: han de treballar la part de moviment. Però bé, se fa en dues etapes, se fa aquesta etapa, i després el tema dels moviments és molt més senzill. Si un actor se sap bé el paper i ja interactua bé el seu company, després el moviment se munta ràpidament. I això ho deia per a la gent que comprin l'entrada, que ja estan a les posades a Ticket IB, poden anar també a l'oficina de l'àrea de cultura, comprar-les, si no els hi va bé per internet, allà també les podran comprar, i que facin via, que tenim la nostra previsió de que abans de l'estrena s'esgotin les entrades, segur, però...
2: Exacte, a qui anava jo ara, Rafael? Anava recordant els oients els dies que el podran veure. Serà dia 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, que no m'ho donen en compte, falta un mes, però no m'ho donen en compte. Si és que no vedeu, el grup Pollensí de Teatre representa aquesta obra després de la desgràcia, i serà aquí el claustre de Sant Domingo a les 9:30. I com ha dit bé en Rafael, ja podeu comprar les vostres entrades de Ticket IB www.cultura.com a l'Oficina de Cultura. No vedeu, perquè vos quedareu sense. A més, ja tothom en xerra, és a dir, és una cosa...
1: És que després te ve la gent i te diu que no la tornareu a fer. I dic, pues no. Pues no la tornarem a fer.
0: No, això sempre ha estat un comentari recurrent que mos diuen quan han tingut dets i com la de l'any passat i això, tornareu a fer un dia o dos més. No si no la volíem fer. El problema és el que he dit abans. Són 30 i pico de persones que tenen les seves obligacions laborals i quan deim això és el darrer dia, és el darrer dia. No podem mobilitzar una altra vegada tot perquè és molt complexa moure tot això.
2: Clar, és el que des de coordinar tot un grup així no és... I el que des de valorar la feina que hi ha darrere, que no només és que mos hi parleu 15 dies abans, parleu quatre cortines i quatre coses i au.
1: No, tots són 30 i després juntarem 30 de la banda.
2: De la banda de música, clar.
0: Jo sempre feia la broma de dir, mira, jo com a director d'escena crec que estaria molt més còmode dirigint un grup professional que un grup amateur, perquè un grup professional... tu els dius, mira, un mes abans de l'obra, o un mes i mig abans de l'obra, li dius, heu de venir a l'hotest après i començar a massatjar els moviments i llavors el músic també ja han fet feina per altra banda, ho ajuntem tot un mes i mig abans i se fa l'obra. Això amb un grup com el nostre, amateur, és impensable. Si no t'hi poses mig any mínim abans, no tens capacitat de fer assajos així com toca, ni tothom té obligacions i se complica molt.
1: I molt relaxant.
2: I de marc estem xerrant d'una cosa artística, és a dir, els sentiments de l'actor, de com se troba aquell dia, si t'ha tingut un bon dia, no ha tingut un mal dia, per tant, un assaig no anirà, no prosperarà com toca, te pot trobar mil factors.
0: Sí. De fet, tenim molt d'actors que són actrius que tenen nins petits, fan un gran esforç en venir als assajos perquè jo per WhatsApp en un grup que tenim me diuen, escolta, vendré, estaré 10 minuts que tenco un minut que se m'han revolucionat o que té febre o que no sé què i has d'anar coordinant, no te pots enfadar, has de tenir bastanta paciència perquè si no faria un tro, la gent diria, escolta, mira, jo si he de triar la família i això, tria la família, evidentment.
1: Això deu passar a la banda.
3: Sí.
0: I has de ser una miqueta, has d'anar manejant la situació, has d'exigir, evidentment, perquè si te compromets amb un projecte l'has de complir, però també t'has de posar la pell de l'actor, l'actriu, que està fent un esforç perquè no és la seva feina, és realment un hobby, li agrada, i per tant han d'adaptar un poquet tot a la seva situació personal, a la seva situació familiar.
2: Molt bé, i d'ahir si teniu res més a afegir, ara és el moment. Immaculada, que ha xerrat poca.
1: Jo, és que no té molta xerrera.
2: No té molta xerrera. I amb aquesta veu tan preciosa que tens.
1: I són molt xerradores.
2: I d'ahir, què passa?
1: Sí, quan me donen un micro fa por.
2: Ah, te posen un micro i fa por, exacte.
1: Sí. No, vendré un dia, m'aturaré.
2: Atura't quan vulguis. Moltes gràcies, Rafael Trias, director d'escena, Toni Maltó, director de la banda de música de Pollença, i Immaculada Cifre per haver compartit amb nosaltres aquesta feina que feis tan apassionadament. I ja hem recordat els dies, els atornarem recordant nosaltres aquí cada dia a Ràdio Pollença, la gent des de matí i la gent des de cap vespre, ho repetim, per tant, ja saben que poden... i que no vedeu, com hem dit abans. Moltes gràcies a totes per ser aquí i que tingueu bon cap vespre.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Fins aquí. Avui, tancat la paradeta. No per sempre, només per una estona. Ens aturam un mes i mig, més o manco, ja fa aire, i ens tornem a trobar quan comenci una nova temporada. Una temporada que, si tot va com hauria d'anar, ha de ser de trànsit a segona divisió. Perquè si no és així, serà dramàtic. I crec que després del que acabem de viure, tots sabem perfectament què vol dir aquesta paraula. No era el final que imaginàvem. Quan va començar aquest projecte, no hi havia grans plans ni objectius estratègics. No hi havia pretensions de convertir-nos en res més que allò que ja érem, un grup de mallorquinistes xerrant del Mallorca. Aquest podcast va néixer amb una idea molt més senzilla i molt més humana. Agafar les ocurrències, els anàlisis més o manco encertats, les polèmiques, els debats absurds i els dolls que sortien dins un xat i compartir-los. Perquè al final, això és el futbol. Almenys, el nostre futbol. El xat de WhatsApp, del que tant parlam aquí, va néixer fa 15 anys, arrel d'una de les nits coperes més memorables que ha viscut el Mallorca. Va ser contra la Real, un dimarts de gener a les 8. El Mallorca venia amb un 2-0 en contra de Donostia. I als 15 minuts ja perdia 11-1. Però ja havíem anat a Son Moix. I algú va dir la frase «Han acabat bocat a partir». Tanta sort que no ho fèrem. Abans del descans ja havíem empatat l'eliminatori i el partit va acabar 6-1. Eren temps de Xoris, Nunes i Gemets. Però aquell, en acabar bocat a partir, va devenir el primer nom d'aquell grup de WhatsApp. Un grup de Whats que ha anat incrementant amics i coneguts, entre alguns dels quals només hi ha un sol netze. Un netze d'unió. El Mallorca. Avui, i gràcies a aquest projecte que ens ha deixat engegant a Joana aquí a Ràdio Pollença, aquest xat ha anat més enllà del telèfon mòbil i ha seguit sumant amics de viatge. Perquè molts dels que avui formau part d'aquesta comunitat probablement no hauríeu coincidit mai fora del Mallorca. Edats diferents, feines diferents, maneres diferents de veure el món, però amb una cosa en comú. Aquest club absurd, meravellós, desesperant i únic que ens acaba juntant sempre. Enguany han rigut poig. Ens hem emprenyat molt. Hem fet editorials enfadats, anàlisis equivocats, hem sentenciat massa prest i hem mantingut esperances, o potser massa temps. Al cap i a la fi, el que li toca fer a un bon pipero. Per si hi ha una cosa que ens queda d'aquesta temporada és que el resultat esportiu no pot ser l'única mesura d'èxit, perquè l'equip ha baixat. Però nosaltres continuem allí. I per nosaltres això és un exitarro. Ara toca descansar, desconnectar una mica i tornar-hi. Tornar amb ganes, tornar exigint més, tornar amb il·lusió, encara que sembli contradictori. Perquè el Mallorca sempre acaba tornant. Això és el Pipero 34, per tancar la temporada, i estan convençuts que tornarem. I tant que tornarem. Començam.
1: El Pipero, del xat de WhatsApp i la barra del bar, els micròfons.
0: Hola.
2: Hola.
0: Si vols recordar-ho de aquí. Fa un mes que no veníem,
2: He hagut de posar el GPS.
0: Un mes clavat que no veníem. Ha hagut de pair moltes coses. Ha hagut de...
3: Ja ho has pair.
0: Bueno.
2: Sal de fruta.
0: Estem amb això perquè damunt hem fet com un resopon després de baixar, no? Després sí. Que ens han tret més plats sí, encara sí. Per pair.
4: Això ja m'ho pressa de timbre. Jo ja he anat a la platja.
0: Un pitx. Has anat a la platja un pitx.
4: He anat a la platja, he fet cap ficos. Encara no he anat en un moment de sa. Però anàvem per setembre, amb aquesta que fa.
0: Molt bé, molt bé. Martí, crec que no t'han sentit, però...
2: De fondo, l'han sentit de fondo.
0: Sentia d'ací d'ultrat on va, ma mare.
4: Jo ja m'ho per setembre.
2: Ara. T'han donat tu microboda.
4: Ja m'ha anat fent cap fico.
2: Ei.
4: Ja m'ho hem tirat a la barca.
2: Mira, el... Ja no he fet tantes coses.
4: Ja han fet tant d'on. Quin
0: mallorquí.
2: No és el cotxe avui.
0: Avui, bueno, avui tenim molta gent aquí. Tenim molta gent aquí.
2: Bé,
0: tenim.
2: No hi cabem.
0: Està ple. Tenim en Miquel Àngel. On és Miquel Àngel? Ets a Eivissa.
3: No, sóc a Mallorca, estic
2: per Matalló.
3: Per voltes en l'altra punta del món.
0: A Campos del Puerto.
5: És en fora, això.
3: Per davant, a Campos del Puerto. Per de groc, a Campos de Can Rostó i per voltes en l'altra punta del món.
2: I què punyetes fas a Campos?
0: Anar a veure si pots salvar això de, això de les granges aquestes de batges, no?
6: Havia anat a veure en Pau Cendrós, que ha renovat amb Campos.
0: Oh.
2: En Pau,
6: en Pau.
0: En Pau
2: Cendrós. Dolce Apetit.
0: Tinc grande, també. Podríem convidar l'altre dia.
2: Ai, que riuria.
0: Partir d'ois...
2: Riuria.
0: A nivell futbolístic... Bien. Però ha perdit d'ois.
5: En Cristiano Ronaldo encara se'n recorda d'ella.
0: Ah, però pensava que ha perdit d'ois, també. Anava bé.
2: També en diu qualcú.
0: N'hi ha molt de gent. Bueno, compte, Miquel Àngel a Campos. A l'estudi, Miquel.
2: Hola.
0: Avui, això de la custòdia, l'estiu com va?
2: No n'hi ha.
0: La custòdia compartida, que no, tenim ja el patinatge. Arribat... Ara mos toca tot un altre.
2: Tot a vosaltres.
0: Ah, molt bé. Ara que mos turam.
2: Ara que mos turam,
0: tot a vosaltres.
2: No, però ja ho he negociat per l'any que ve.
0: Tenim... A un pipero de xat.
2: Perquè
0: un pipero de xat.
2: Però és un pipero de veres.
0: Un pipero que molt actiu també en el xat, que sempre aporta informació i tot això. T'has de costar un micro per això, però si no, no te senten.
7: Participa
0: sí, ell també és un ovici. Sí. Tot el que són sopars,

0: Tinenes, ni pitos...
1: Ni metro...
0: Anirà bé.
2: A lo millor.
3: Jo avui estic content.
0: Menjar pipes, tot ho tenen de l'editorial, menjar pipes, gràcies.
2: Ah, que no s'ha sentit.
3: Jo avui estic content perquè estava pensant, dic, crec que he fet un pipero des de tots mitjans terrestres actuals.
4: No, me lo barge.
3: Cotxo...
0: Terrestres. La batxa no...
3: Hombre, sí. Encara no m'ho han preparat.
2: Escolta, no t'he vist en bicicleta.
0: Ni en patins.
2: Ni en patins
0: en mitjà de la feina, tu no.
2: Falta bicicleta patins.
3: Bicicleta patins.
0: Tot. Molt bé.
2: Un dia, si vols, fem una connexió tu i jo en patins.
3: Vinga.
0: Molt bé.
2: Ja veurem ja la Jesús. Sí.
0: Serà dramàtic, però bé.
2: Sentiràs?
0: Molt bé. Pum. I un mister. Cisco, com estàs?
1: Bueno, aquí, estamos.
0: Tu, l'altre mister, haurem de xerrar amb ell, eh?
1: Sí.
2: No podem.
0: Fuà, tio. Ho vaig sentir com una llinabatada, ja.
1: No podrem convidar.
2: No podrem convidar.
1: És que té la darrera imatge que van fer la darrera connexió.
0: Vestit amb la gent del Mallorca.
1: I ara s'ha posat l'escut. Baleares.
3: Se'n va amb ell.
0: Està confirmat l'equip control ja. Molt contents per ell.
1: Sí, però me sap greu, però no sé, equip no hi puc desitjar.
2: Tomeu, no fot.
0: Ha fet un cucurella. Ha fet un cucurella per
3: un cucurella.
1: No té tant de pèl, però bueno.
0: No, tant de pèl no té.
2: Pareix el de curt, no ho passeu.
1: Bueno, Tomeu, si no s'escoltes, pues
0: t'estimam
1: igual, però has creat un conflicte un poc.
2: Nosaltres pot venir.
0: Per nosaltres sí.
2: Per nosaltres pot venir.
0: Ara.
2: Si dilluns t'esperen
0: a la via de cintura, menys li diuen.
2: No volen saber res, eh? No volen saber res.
0: No ho sabem. Bé, amem. Abans de començar, vol comentar res de les xarxes socials?
2: Per
0: ja, has fet una feinada, tio.
2: Estic...
0: Has penjat una currada.
2: Me vaig fer...
0: Tu, com un team manager del Mallorca, d'on saps llevar-ho a baixar, saps si no ha piulat i tu,
2: Espera, un segon, Xisco, xerra, Xisco.
1: M'acaba d'enviar un WhatsApp en Tomeu, me diu, vos estic escoltant, eh?
0: Al tanto.
2: Ja no podem dir res.
1: Ese balearico.
0: Bueno, estic content que hi hagi un balearico que mos escolti, eh? Bueno.
2: No, tema xarxes. Bueno, jo vaig... A part que hem fet una classificació, si vols, en qualsevol moment la comentam.
0: Has fet una classificació?
2: He llançat no sé quant de pots, 30, 20...
0: Tota la plantilla. No sé quantes fitxes teníem.
3: M'has cansat.
2: Estic rebentat, eh?
0: Bueno, com ha quedat això? Me remanco tres primers.
2: Venga.
0: I tres darrers.
3: Top.
2: Venga, fem un top. Venga, va.
1: Un top és fàcil, Muriqui Samu, i un tercer...
2: Venga.
3: Leo Roman.
1: Que bé.
0: Massarell, ho tercer.
2: No, deix.
4: Martí,
2: venga tu. Primer, segon i tercer. Millors classificat de la lliga.
1: De jugadors.
2: De jugadors nostres
1: de Mallorca.
0: En Josep Mateu.
5: Bé,
2: en Josep Mateu Josef.
5: Digue'm, Martí. Anat, va fer molt bona temporada amb Muriqui.
2: Sí, molt bé. Un altre.
5: En Costa.
2: Perfecte. Ui, tercer difícil, però.
5: I en Sergi Herdé.
2: Bé, Martí. Va, guanyat.
3: Muriqui, Samu Costa.
2: Aquests són molt clars.
3: Leo Roman.
2: Toma allà.
0: Jo també, Muriqui, Samu Costa i Mojica. No. I en Josep Mateu, no, Josep Mateu.
2: Estic molt frustrat amb el Mojica.
0: Ha quedat amunt, eh?
1: Jo dos primers igual i crec que el tercer serà en Jan Vigili, au.
2: Jan Vigili, però en Jan Vigili és quart.
0: Uf, com no pot ser mai.
2: No pot ser mai. Jo tampoc no li posava quart, eh? I el tercer és... Va, Xisco, qui és el tercer? Digue-ho tu.
1: Digue-ho tu,
2: perquè ja n'han endevinat ell dos.
1: El Leo Roman.
3: Bossa de pipes.
2: 113 punts per en Muriqui, 103 per en Samu, que això ha estat allà fa les votacions i multiplicació per un punt que ja donava, el Roman tercer.
3: Això que t'ha fet.
2: Virgili, Valge, Mascherell, Pablo Torre. En Mojica... Espera, he de comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
4: Aquesta reixa és dur i no sé jo.
2: Però no té l'ordenador, és un bossi de paper, això. Saps què t'ho vull dir?
0: Sí, no pot fer reixa.
2: Vale, i número 3 de res.
0: 3 de res, vinga. Fàcil.
1: D'allà, en Columba aquell.
2: No, anem a dir-ho bé. O Columba o Lubumbo?
1: En Columba.
2: Columba, molt bé.
1: En Llebrés. En Llebrés.
2: En Llebrés, en sèrio, com així en Llebrés.
0: Nandon, ja d'un 3 de res.
2: No ho sé, ho té enviat ara, Biel.
3: Nandon l'has posat?
4: Pablo Torres, Leo Roman i... Rajillo.
2: Ei, Rajillo.
3: Pola Rajillo.
0: Tenim centrales bueno. A Rajillo.
2: Pues el darrer ha estat en Cumbula. En Cumbula. No.

0: Tu no l'has demanat en Miguel Àngel, ja, pitjor.
1: Ara direm aquest penja. Un segon d'ho tregues en Llebrés. I un tercer de res empatat amb el Lato, pobre Lato, lo que l'estimant nosaltres, Charles Lomios anirà. En Bengström.
0: Xirgés.
1: Un dut que no ha jutjat.
0: Un mapa de 10 anys tenien dins un.
1: Nadon està un sisè d'ho de res.
2: Miguel Àngel, xerra una estona tu. Què
0: trobes d'això? Pensa que el nostre viatge ja ha votat això.
3: Jo estic tan sorprès com en Xisco de Leo Roman, però no l'he esporat dels tres primers, però bueno, tampoc passa res. Però bueno, en Beston també, jo m'agrada molt en Beston, com així els tres de res, tampoc passa res, va jugar molt, va fer molt bé, aquell home.
1: Volia pa molt de zeros, no et digui.
0: Ha jugat poc.
1: Claro, 0 por 28, 0.
4: 28 zeros.
1: 28 0.
0: Clar.
1: I després Valgem, Mascherell, Palo Torre, Morlane, Tardé, Raillo...
0: Aquest pel mig.
1: Aquests estan a top 10, top 10.
0: Dins de top 10.
1: Sí. Bueno. Ha anat bé, han tingut la veu de l'audiència.
0: La de Pallant de Michelis, crec que ha estat la millor que li han pogut fer, no?
1: És en Di Michelis.
0: Di Michelis, ojo, avui ojo. Ho hem vist
1: això va sortir a WhatsApp i ja...
0: No sé si has anat d'aposta o no, en Xisco m'ho diu que no.
1: En Xisco se va equivocar...
0: Però li va posar Di Michelis. Di Michelis. I va bueno, no queda malament.
4: O sigui, en Xisco volia...
0: Di Michelis, dimissió.
1: Di Michelis, dimissió.
4: Volia que dimitís.
1: Sí, l'has clavat, en Xisco, l'has clavat. Sí, van demanar...
0: Va estar com una dimissió, per ja pallat ell...
1: De la seva butxalla. Ah,
0: bueno, ella va anar a la clàusula, suposa, a través del club.
2: Anem 15 dies i cobrar 2.5, està bé, no?
0: Està molt bé, eh?
1: Està molt bé.
0: És l'últim que m'ha sortit més rentable de tot l'avantatge que hem fet, de moment. Vamos, vamos. Relació, tens de pago de sou sí. I...
4: Jo encara, per això, en Nortells...
3: És el negoci més redó del Mallorca en 10 anys.
0: Vamos.
1: Pots estar segur?
4: Des de l'avantatge de Neto.
0: Amb aquesta avantatge ja va a Nortells, ho diria, de la ciutat de Palma, dient, no, jo estic ben tranquil. Jo... A menys i la van aquesta venta ni el grande.
1: Farà un grande. Sí senyor. Nosaltres vam llançar una pregunta a l'aire a Menci Molbolín, enviat d'un editori respectuosa, perquè no hi hagués insults, i dues respostes només, cago en dena.
0: No, però jo, saps que trob? Que està bé.
1: Sí.
0: Però ja ha estat ignorància absoluta. O sigui,
1: exacte.
0: Venim d'una gran participació en xarxes de la gent.
1: Sí.
0: Participant molt.
1: Molt bé.
0: I que hi hagi hagut dues respostes.
1: Dues.
0: Una és en Martí.
1: Martí gran, eh? Martí Pati.
0: L'altra, no, una seguidora nostra, que també ha posat un emoji.
1: Que és una rata o un ratolí.
0: Una rata o un ratolí.
1: Que ha escutxut ja ficar un bufi.
0: I que la resta ni s'hagi molestat a dir-li adeu. Escolta, és molt mallorquí, sàpet.
1: Au, parteix, bon camió.
0: Ara que se pensa.
1: Sí.
0: Largo.
5: Ja te diré coses.
1: Ja te diré coses, efectivament, ja te diré coses.
0: Bueno, col·laborem.
4: I per últim,
1: vam llançar menys que opinaven de la venda de Mafeu. La de Larin, tothom m'ha dit que estava bé.
0: La de Larin hi havia unanimitat.
1: Unanimitat.
0: Molt bé.
1: I la de Mafeo m'ha agradat perquè una persona ha dit era renovació i un millor pallat de la plantilla. Jo vull saber si és un valent que ha dit això. No ho direm, però un va dir això.
0: No.
1: I la gran majoria...
0: Digeu, no sé qui és. Nombre de pila, el manco.
1: A votar... Bé.
0: Crec que no vaig fer això.
1: Seu teu fill? Ha votat... No lo sé. La gran majoria va dir fa un any tard.
0: Fa un any tard.
1: No, no, jo també. I bon negoci, bona venda. I fins aquí les xarxes socials. He de dir que les xarxes socials no s'aturaran aquest estiu.
0: Olé.
1: Jo tinc contracte fins no sé quant.
0: No has cobrat tant més, no?
1: Jo confio a cobrar qualsevol dia, no sé quant, però jo, mira'm coses random, així, ara hi haurà fitxatges...
0: Amb camiseta...
1: No, i ventes i compres...
0: I ara la campanya de Bonanza comença aquí una setmana...
1: Dilluns,
0: ja.
2: Ja no són preus, però...
0: No són preus, però bueno, però presenten...
1: Quan surtin preus...
0: Però tot això dona per rajar.
1: Sí, quan surtin preus, prepareu-vos per lloguer, pretendrem preparar-te alguna cosa. Vamos que no.
0: Ara t'imagines dient, ho vareu estar a segona B.
1: No se'n recorden.
0: Gratis.
1: No se'n recorden. No se'n recorden. No tiren tant enrere. No tiren
4: han
1: tant.
4: Perdut l'historial.
1: Diran, que vareu pallar 500, pues 505.
0: Bueno, anem a entrar en feina. Oh, ara he tombat en Miguel Àngel, prenament.
1: T'ha fet mal.
0: Sí. Anem a entrar un poquet amb això. Tenim, també hem de començar el tema...
1: Di Michelis.
0: Estrella.
1: Di Michelis. Això ha quedat batiat, aquest home.
4: Decepció.
2: Jo el primer dia la vaig enviar a l'altra punta. Però després t'atures a pensar...
0: Vas enviar xampos.
2: Però després t'atures a pensar a tots vosaltres, que feis feina, tothom fa feina. Cabres dormint. Te ve un tio, te dona 6. Què dius tu?
1: No,
2: espera, te dona 6, aire condicionat, butaca de pell... Què dius tu, Martí?
0: Estàs defensant en Andrea Michel?
2: No, no, però després te tu vas a pensar que...
1: Però, mira,
2: jo diuen...
1: ho tema...
4: Xisco, Xisco. Sí,
1: sí.
4: Pens com tu.
1: Te la compro.
2: Te la compro.
1: Però
4: amb un però. És dir, bombo i platillo, si Mallorca està en segunda, jo me quedo.
2: No, això, això és el que jo estic en tu. Això, sí, estic en vosaltres.
0: Fa 15 dies, no?
2: Sí, que el compromiso i tal, que va vendre...
4: Bombo i platillo.
2: I després el primer dia que el van presentar...
4: Quan no era necessari...
2: Que va dir, no vengo a mostrar-me, pues mira, t'has mostrat bé i...
4: És que ell ho va dir això sense que li demanàs. És a dir, no venia a cuento sí, sí. Tot aquest discurs que, no, no, que
1: i,
4: va fer.
1: I vídeos bueno,
0: institucionals... Jo la meva païda no va ser intentar justificar-lo, sinó pensar en altres i dir... Tampoc no m'acabava de convèncer que la cosa anar ben bé. Menys a dir...
1: Jo tenia meus dubtes.
0: Jo ja quan jo... no va complir l'objectiu, jo crec. Però jo, al final, el veig aquí amb un objectiu, que és salvar l'equip. I no ho fa. De ser clar, si pensàvem en empreses, a una empresa normal, el haguéssim marxat, segurament. No tenia contracte. El Berger era la sortida fàcil. Ah, el vol quedar, ha sigut com a simpàtic, és corret... I
1: la quimia li va estreta.
0: Molt bé.
1: Molt bé, la quimia.
0: I el no havia de pensar en hotels, renovat i ja està. Ara, jo crec que hi sortiran guanyant.
2: No, pot ser.
0: Pens.
1: No, sí.
0: Guanyant vull ja pensar sortit, que la llarga... No, però no econòmicament, ja dic. Que per pujar, pues, tio, has dit un lot, que conec la casa, has dit un lot, que per era la primera opció que teníem, per lo que s'ha dit.
2: No sé, jo ja estic con Valentí Carrió, no?
0: Per això, però lo ja sortí per molt de periodistes de fiar, si era el primer opció, ha estat, ell volia venir, i...
2: Bueno, segons...
0: I és un tio que ha duit un equip a play-off, bueno, que coneix un poc la segona divisió.
2: I ha entrat l'Espanyol.
0: Ha entrat l'Espanyol, en Demi Txell i el Fiat, en el final, en lo que hi ha.
4: Jo m'ha sabut molt de greu, idò. Vaig estar tres dies...
1: No, això, jo estic d'acord amb tu. Les formes.
4: No, jo ven de Michelis capaç jo... de pujar a Mallorca.
1: Però el que deim, no facis un vídeo...
4: Perquè en dues setmanes va canviar la cara a l'equip.
0: Però això es va de fer, tio.
4: Vale, fàcil.
0: Això es va de
4: vale,
0: fer.
4: Vale. I després, per dues detalls, tres, pues no aconseguir...
0: No, per dos detalls no, per tres detalls tampoc. El Barça ja ha estat un punt, però li remonten un partit... a dins
4: Osasuna,
0: ni remonten un altre aquí de dins, ni remonten un altre dins Elche. Bueno, no són tant de detallets,
4: bueno.
0: Són partits que com a entrenador tu tens salvat, per jo a dins Levante demostra que és un conxillat, me sap greu, i és allà on la lia més. És allà on la lia més, dins Levante. Per tant, jo no me creava tanta...
4: Però dins Elche, allò que no se mereixia perdre, ni on petar.
0: Empatar ah, bueno. perquè li van pitar un penal i el van fallar. Bueno,
4: és igual.
0: O jo, d'un Mallorca, anava... quan te pots per davant fora camp, en les circumstàncies, les gestats, per ja de saber l'oge de jugues en aquell moment,
4: lo que anava a dir.
0: Un altre hi posa tanja darrere, no hi entri ni Cristo.
4: Jo el veig que pas de formar un equip a la seva manera i pujar a Mallorca. Després ho fas o no ho fas? Vale? Però jo el veig capaç.
1: Jo crec que capaç li veu
4: capacitat.
0: Sí, no, el que passa és que no, per jo no m'ho donava tantes garanties com m'ho donen altres entrenadors que coneixen la categoria. Que després, el que dèiem, van endur un Iago Bá i no va funcionar.
4: Bueno. Des del primer dia.
2: És que jo no veig cap entrenador així lliure que dius, qui duim? Qui duim?
4: Jo no m'ho fidi.
0: Ja, l'Àngel, tu com ho vols amb això?
5: Jo he fixat en Iago Bá, mira què t'he dit. Que collons.
0: En
4: Iago Bá havia de venir dia de l'Oviedo.
5: Una altra vegada.
1: Vuelve, que te echamos de menos.
0: No, home, s'entén. No,
5: en Martín de Michelis, bueno, en Joan Rafael ho ha resumit molt bé, els darrers partits, tot el que va fer com a entrenador, però el primer de tot has de fitxar... El món de futbol sabem com és. És molt de trapelleries i si avui jugo aquí, demà jugaré allà i sobretot per jugadors. I com a persona pues, ha demostrat que no té paraula. Vull dir, perquè una cosa és que tinguessis contracte, continues en el club tot i de ballar i després te fan una oferta molt bona per anar-te'n i te'n vas. Però aquesta vegada, tio, en 15 dies va dir que ha muerte con el Mallorca, no sé què, jo amb altres per sempre en el meu coret, i en 15 dies va venir un equip alemany i au. No ho sé, això, doncs pues mira, bon vent. Vull dir, jo ja estava així. Ja sí. Estava així. Jo estic content amb l'entrenador que hem fitxat i vinga, i cap en band.
0: L'ojo de Dios, aquel vídeo del compromís.
1: Això sobrava.
2: És el que ha fet més
0: mal. Bueno, era un vídeo de presentació. Però seu com a entrenador.
2: És el que ha fet més mal.
0: Si tu demanes a uns jugadors, inclús, els estàs demanant a alguns jugadors, feien l'esforç de què de vos, i tu, a la primera ja passa un per davant, te'n vas. Bueno, ja està. Crec que hem de fer un pot de Dani Rodríguez.
1: Jo t'anava a dir ara.
0: Ja és aigua passada, sí. Aquest tio.
4: De Michelis, punto y aparte.
0: Tenim una feina molt important en guany, o millor, una feina molt important, és crear un bon equip, crear un bon ambient propici, perquè la segona és molt complicada, per pujar. I aquest ja ha passat, i del passat està. O millor, ja està per damunt d'ell i per avall.
1: Exacte. Ja I quan jo no jugui a la Champions, no mos enfrontarem.
0: Bueno, però, tot i això...
4: Quin amistós el vull veure, ja.
0: Voltes quan trobau...
1: T'imagina Ciutat de Palma contra Leipzig.
0: Hosti, bueno, hem de fer un Paris Saint-Germain, ja, no?
1: Dia 5 d'agost, això és en dimecres. 5 d'agost.
0: Jo us volia demanar, Valtros, com heu vist... Aquest dia si hem estat sense programes d'això, com heu vist un poc... Com ha gestionat això a Mallorca, també?
1: Fatal.
0: Silenci. Aquí tenim, clar, la figura en De Michelis...
4: Cova.
0: Però després tenim la figura... de que comanden o creiem que hi ha algú allà, sí. Volen pensar,
2: però és que jo crec que en De Michelis ha fet el que ha volgut aquests 15 dies perquè ell tenia humana, com se diu,
0: la pell
1: humana,
2: perquè clar, un Mallorca no podia fer res perquè si en De Michelis no rompia la paraula en l'èxit o tenia que tornar,
0: però Mallorca ja estava en una mala situació,
1: fer una publicació random,
2: què has de dir?
1: Jo què sé, ja fa sol, fa calor, i ja són moix,
4: i
1: ja anen Alejandro Sanz, ja ha llentat, jo què sé.
2: Què dius?
4: Han romput tres cadires.
1: Sí. Han tingut Alejandro Sanz, són moix, i de venia, publicitat.
4: Després nou.
1: Jo crec que era de vacacions, o que s'encarriava d'això.
0: Jo crec que els hi va venir de nou, i que la situació era mala, com diuen Xisco, era mala de gestionar, perquè un pas en fals del Mallorca podia donar peu, que ho contracta, que ell se podia aferrar a qualsevol cosa... Estan buscant entrenadors sin decirme nada, jo tengo contrato, totes aquestes històries, que a la millor s'hi has pogut aferrar.
2: És que pot posar l'exemple que m'entén Michelis.
5: Com a empresa, Mallorca ha actuat molt bé, vull dir, és el que diu en Jordi Rafael, vull dir, és qui tenia el problema més gros i estava més intranquil, jo crec, Martín De Michelis, perquè si després de l'èxit dic en trobo un altre, a mi com queda Martín De Michelis, saps el que t'ho vull dir? Vull dir que jo crec que el problema més gros el tenia Martín, i el Mallorca va dir, tens 15 dies per arreglar-ho, tu mateix.
2: No, jo crec que és això, el que t'ho dic.
1: I has estat bo començar la temporada.
2: I clar, no, crec que ha quedat superaturat, perquè el millor en De Michelis va dir, vull aquests jugadors, i a mi ja tenia 1.000 negociats,
0: i
2: ostres, ara te'n vaig aturar.
0: Tots els jugadors que es perfil... Lo que deuen ja, argentins que sonaven, mexicanos que sonaven...
1: Ja no en sona ja.
0: No, però, hombre, és normal. Són jugadors... com a d'entrenador.
4: I què hi coneix?
0: Jo vull dir, perquè l'he tingut, o perquè l'he vist a la lliga tal...
2: Em va demanar poda per tema de fitxatges.
0: Bueno, podem dir que ha fet una gestió en part bona i a nivell d'empresa, com a entitat, però veure que, jo crec que al final mos passa la de sempre. Mos hem avançat uns socis a haver de tenir sempre molt més informació, perquè clar, això fa 10 anys. Esperaves el diari de l'endemà, ja dir, per sobre què havia passat. Avui en dia... ja no...
1: Sí, no
0: sé. Cop de tuit,
1: estan mal acostumats.
0: Ha de ser tot immediat, surt un rumor i aquest rumor tot d'una s'ha de confirmar o s'ha de desmentir. Bueno.
1: Més normal que nosaltres, els piperos, quan no publiquem alguna cosa, no mos diuen res.
0: Bueno, però això han publicat, tio, ja.
4: No ho pots dir. És que Miquel és l'únic que fa feina, tio.
1: Jo no faig nada. No m'he guanyat ni els títols.
2: Ho va dir-hi, que s'ha conegut.
0: Tomeu! Què passa? Me l'has donat ja primícia, no? No ho sé. Tomeu, mot sent.
5: Sí, sí.
0: Què?
2: Quina camiseta t'has posada?
1: Xisco, això és molt íntim, eh?
0: No en du. Direm que no en du.
5: Què tal?
0: Va bé. T'ho deia amb un xirinyo tot el que t'han dit,
5: eh? Cap problema.
0: Bueno, enhorabona per aquesta nova etapa. Perquè al final...
2: No el sent. No el sent.
0: És una passa més endavant.
2: No el sentim en Tomeu, eh?
6: bona.
0: Però ja tenim problemes tècnics.
1: Tenim problemes tècnics. No pot ser mai, no hem tingut ja mai tot.
0: Home, home, xerra, menys si tu te sentim.
6: Tapa, tapa.
0: No.
2: Tenim problemes amb la cobertura.
6: Tenim problemes amb la cobertura.
5: Ja ho sent.
0: Com ho sent? Espera, ja de lo... Ara intentant arreglar-ho. Bueno, mentre ho intenten arreglar... Aquest nou mister.
1: Però nou.
0: Com el veus?
1: Un altre Luis García.
0: La meva mare?
5: Me sentiu o no?
1: Ara sí. Ara entra tu satèl·lit i així...
0: Bueno, també, la gent de Déu, enhorabona, primer de tot, per aquesta nova etapa que comença, perquè al final sí que han de ser... realistes, es pujava un estxelonet.
1: Sí, sí.
0: Un estxelonet, no molt més.
2: Sí,
0: un estxelonet,
2: sí, però...
0: Però bueno, és un estxelonet.
5: Sí, som conscients. No, moltes gràcies. La veritat que estima, no aconseguir 700. Almenys si enguany n'hi haurà dos, descenso de categoria d'equipos mallorquins. Una primera divisió i una primera rep.
0: A dos, tu poble en se pugi i altres també.
5: Exacte, sí. En el final, com més equip hi hagi més amunt, sempre millor.
0: Sí, això ajuda no de baix, eh? Hi ha més places per pujar. Sempre mos ajuda. No ja, estem
1: s'hi ha puesto.
0: Sí.
5: I enhorabona, que sempre n'hem xerrat, enhorabona el pollança. Eh?
0: Sí, gràcies. I també, si vosaltres es tirau per amunt, ja més... a lo millor se'n se vol pujar a la tercera, i ja seria redó.
5: Sí, estaria bé.
0: Bueno, Tomeu, xerràvem un pollet de... D'Andy Michelis i companyia.
1: Què trobes tu d'Andy Michelis?
5: Sí.
0: Tio, com ho has vist tu en això?
5: Puc entendre la situació d'en Xisco, que ho puc entendre.
1: Però...
5: I quan tu has donat un discurs de que no pens en jo, pens el club, crec que en el moment que t'arriba l'oferta has de ser un poc més sensat les teves paraules, i si has començat a construir una cosa a Mallorca, pues, has d'acceptar la teva realitat. En el final, és cert, és una feina, i tots els que estem en aquest món sabem que avui podem estar aquí i demà podem estar en un altre lloc, però crec que les paraules és el primer que va davant, i no sé si... Per el que s'ha pogut llegir per la premsa, no ho havia consensuat en el club, de que si arribava una oferta tenia opció de partir. Per tant, crec que ha quedat en molt mala posició. També és cert, però, que en el final surten coses. En la mitjana va fitxar per l'Atlètic de Madrid i de la setmana havia fitxat pel City. És a dir, com a jugador, no és el primer pic que ho fa.
0: Uh-huh.
5: Per tant...
0: Ja tenia experiència.
1: Sí, sí.
0: I ara tenim en Luis García sin plaza, eh? En Luis García tot sol. Com ho veus els fitxatges en general, tots? Us estava a la taula i en Tomeu també.
2: Jo no sé el seu estil de joc. Em diu que és un plan defensiu. Ho sol muntar bé els equipos.
1: A Miquel Àngel, línia de 5.
2: No ho sé, però això és el que he sentit, llegit, que defensivament sol construir bé els equipos.
0: Uh-huh. Comença construint de darrere.
2: I que la primera volta de l'Espanyol va ser molt bona, va ser la segona volta que se va desinflar. La primera volta va estar amb el Vatxens directe.
0: Sí.
1: Bueno, ho necessitàvem.
0: Sí, ho fèiem igual i no mor desinflant.
1: Bueno, aquí tenim per defensar.
2: Depèn de qui de lo que no ordugui.
1: Exacte.
0: Sí, jo crec que hi haurà la clau. Tu, Tomeu, quan ho veus?
5: Bé, ja és la veritat. No te puc dir... No és un entrenador que hagi seguit. No he vist gaire, per no dir cap partit de les Palmes amb ell com a entrenador. Per tant, en el final... El que s'ha de generar és un bon equip o un bon ambient de plantilla, i a partir d'aquí lluitar. Sabem que la segona divisió és complicada. Per tant, no armar un drama si no s'arranca de lo millor, però tampoc esperar massa per intentar arreglar-ho.
0: Uh-huh.
5: Són 42 jornades difícils. No esperar donar la solució quan se va esperar primera, però també dono-li confiança que pugui fer un equip i veure's bé quina feina fan la gent que està a la planta noble. En el que ara, si no se fitxa un poc bé, en el final...
0: Clar, perquè ara,
5: jo crec que
1: de moment no fuit res.
0: Fent una miqueta de resum.
5: Gent...
0: De lo que hem venut, ja ho sabem,
1: sí.
0: han venut
1: dos delanters.
0: Dos delanters, han venut en Muriqi. Dalt tenim de fora. Han dit que el Bumbo
2: ha fitxat per Palermo.
0: Ha fitxat, o se'n va cedir a Palermo. Sí, sí. I després Mateu Josep torna.
1: Torna a Leeds.
0: A Leeds.
1: El Larin.
0: I després han venut el Larin. Que no jugaven altres, però estava cedit en Southampton i ara l'han venut. Han venut en Mafeo. I això són les sortides.
4: I en
0: Mascarell. I en Mascarell.
1: Se'n va a Aràbia.
0: Avui. I això són les sortides clares que tenim.
2: I després hi ha en Llebrés que no té...
7: En Samu està a punt d'anar al Leipzig.
2: Diuen.
1: El pa i la clàusula no se'n va ningú allí.
2: Però bueno, en Llebrés, en teoria, si no renova, dia 30 acaba.
0: Això són les que ha sortit segur. I el Llebrés ja veurem l'any que passa.
2: Nassano, també ho toqui al contracte.
0: Nassano ja va al contracte. Ja veurem demanar què han de vendre. De la que tenim. Què més han de vendre, creus?
2: Amb en Samu Costa no l'aguantarem, impossible.
1: Samu Costa, Pablo Torres i Jaime Gili.
0: Samu Costa, per respecte a ell, inclús, pens, a la temporada ja feta i amb això se li ha d'intentar donar una sortida favorable per naltros.
1: Amable.
0: Però que ell també tingui la possibilitat de...
4: En Raillo,
1: en Raillo de sonar per Sevilla.
2: Córdoba.
1: No, però va sonar Sevilla.
4: Projecte nou, escolta, projecte nou.
2: Me sona això quan van baixar a segona B, que van fer una limpiesa grossa.
4: Sí.
2: I van fer un reset.
4: Jo vaig igual, Xisco.
2: Crec que se farà el mateix ara, crec que se llevarà molta morralla.
1: Sí. Oh, lo que ha dicho.
8: Morralla.
1: Hola.
2: Però...
1: Vale,
2: hi ha jugadors per joc que haurien de quedar sí o sí.
1: Va, Xisco, digue'm l'11 titular de Mallorca i qui queda. Vinga, Mojica queda.
2: Se'n vol anar.
1: Ja
2: me'l quedaria.
1: Massa bé, ja n'hem xerrat massa.
2: Jo me'l quedaria.
1: Martin Valiant.
2: Jo me'l quedaria.
0: John Valiant me'l quedaria
1: sigui com sigui. Tots aquí és de me'l quedaríem, però...
2: Jo, mira, en Valiant i en Rayo me'l quedaria, però voldria fitxar dos centrals que li donessin canya. Que no se veixen titulars segurs.
1: Jo per això en Rayo ha fet la seva etapa a Mallorca.
0: Sí, bueno, però... jo si n'hem de vendre un d'2, m'estim més per edat i per tot.
2: Home, seria en Rayo.
4: Que faci de cuella.
0: Sí, que faci de cuella,
1: també.
0: Donar una sortida dintre en Rayo.
4: Sí. Que se'l mereix.
0: Jo vos ho vaig dir, crec que no de reprogramar. Jo intentaria fer una línia... Ja sé que és complicat.
1: Martín.
0: Una línia, diguéssim, de... sòlida.
1: Un eix.
0: Un eix sòlid.
1: Correcte.
0: I aquí hauria de haver en Martín, hauria de haver en Dardé,
1: correcte.
0: I hauria de haver en Pablo. Aquests tres jugadors...
2: I en Jan Virgili també seria molt important.
0: No, bueno, però en Jan Virgili és un mateix que ja ha dit que no vol jugar a segona.
2: És un malcriat, ja.
0: És un malcriat, fora. No necessitem això.
1: Paguin
0: i nosaltres necessitem tres persones que tinguin un pes, que tinguin una solera... i que siguin de confiança i que han de ser tres capitans, però han de ser tres que puguin dur l'equip. I jo crec que aquests tres són a més un perfil de jugador amable que pot crear bon ambient, com deia, dins del vestidor.
2: A Luis García en teoria li agrada el tracte de pilota, segons he llegit.
1: Pues aquests tres es donen de ser tres.
2: Després en Mateu Moreno, jo crec que per la segona divisió va sobradíssim.
1: Jo crec que pot quedar.
0: Encara que en Martín s'ha anat, ell s'està repensant.
1: Sí, pot quedar, pot quedar. Jo el deixaria.
2: Però...
1: L'Ogent de Mestre són delanters, i d'aquí...
4: Tanto!
0: No, però home, Morar de Mestre, tota la línia...
4: El dimoni, d'Hertà!
0: Morar de Mestre, dos jugadors...
2: Jo el que em preocupa és que no es llevan tota morralla perquè duguin morralla. Perquè serem l'equip més ric de segona divisió.
0: Se xerrava que s'estan estimant... sense comptar la compensació aquesta que m'ho donen per haver baixat, en venta s'estimen uns 90 milions d'euros d'ingressos del Mallorca.
1: Lo que s'ha de veure
0: és una barbaritat.
2: És que ho han dit, la Copa serà l'equip més ric de segona divisió.
1: Però escolta una cosa, aquí 90 milions d'euros s'ha de veure com se cobren
0: i on s'inverteixen.
1: No, i com se cobren, perquè potser, jo què sé,
2: està clar que Muriqi cobra en 5 milions cada any,
1: però potser te paguen en 3 anys.
2: No, 3 anys.
1: I aquí anem.
4: Però els tenen disponibles?
1: No.
4: No. Bueno, sí.
2: I en teoria el que t'ho dona la lliga, crec que només pot estar la meitat tu primer any i l'altra meitat l'has de guardar pel segon any. Però bueno, són 10 quilos o 9 quilos.
1: No, que sí, que l'empenta és bo.
2: De Samu Costa seran de 25, doncs tindràs 22 o alguna cosa així nats per tu. Però que no t'ho diguis, entre el millor que hi ha dins segona divisió, qualque lluit de fora que pugui destacar dins segona divisió,
1: escolta, pues, una cosa,
2: Norte, si no fa alguna cosa així,
1: varen vendre en Guiza per una millonada i...
2: L'Almeria, per exemple,
0: jo estic vendre en Gil.
1: I varen vendre en Gil.
4: Varen vendre en Gil.
2: L'Almeria,
1: exactament.
2: L'Almeria, Gigi, que ha de fer un pot de neteja perquè està un pot que ho feia d'ara.
1: Pot donar en barba?
2: No, jo... Bueno, jo
0: no, l'Almeria està enxerrant de lo que han d'evitar que me'ls passin altres, que és el seu tercer any a segona.
2: No surt a ser. És que jo vaig... Clar, ara mateix...
0: Cada any que passa, la situació econòmica se complica.
2: Se complica, claro.
0: Se complica perquè tu encara tens contractes a lo millor de primera, no, és que has intentat aguantar per pujar...
1: Però no has pujat.
2: És que diuen que han arribat aquí a l'any de vendre. Diuen en teoria en guany.
1: Aquí?
2: En arribes. És que ara, per exemple, has de mirar. Golejadors de segona divisió. Llevat d'un que tres que han pujat.
1: Però pobres.
2: En què hauries de cercar. Si un tercer golejador està dins segona divisió, l'has de fitxar.
8: Jo és que has de firmar 22 gols, que no és que t'empuig.
1: Ah, sí, exactament. Exactament, home. No ho
8: has de firmar gol, que és el que t'ha fet. Si te mans amb un costa i Muriqui, acabes de perdre 28 gols.
2: Però això, el que poden, no poden fer, no, fitxar un davanter que també hagi fitxat 5 gols. Hagi fet 5 gols.
8: Pollensí de l'Andorra. Començava a fer negocis.
1: Uepa! Aquest tema en xerràvem fa una estona. En xerràvem
0: ara quan era monobar.
1: Hem anat a fer una
0: llamamina. Jo crec que si hi ha Mallorca i si hi ha d'aquí, el Mallorca ha d'anar en tot. Estic xerrant d'un lot que no sé, que és primer any, a segona, primer any i mig.
2: Sí, no, primer sí, any. Primer, sí.
0: Primer any ha fet 10 gols,
2: no sé quantes,
0: i 3 assistències. Ja em va dir, tu vol titular? Jo veig que són números de titular a segona. Sí, un sí, extrem, sí, sí. Que te marca 10 gols i te dona 3 assistències.
1: Sí, sí, per l'esquerra o per la dreta?
4: Jo deia per procés maduratiu.
2: Sí, que pot jugar el cosol...
0: Sí, davant pot jugar per tot.
1: I d'allà està. Sí, Virgili, sí. Buenviento i que...
0: Si bé, el destatge més, com estem, és xer.
1: I d'allà, més clar m'ho poses. Per anar a entrenar són...
4: Ja en sabem.
1: Són 50 quilòmetres. Què més vols?
0: No ho sé, s'hauria de fer... Jo vull pensar que Nortel ja està molt llenfils.
2: No ho sé, jo és que ja no sé què pensar.
1: Ja no sé.
4: Se va dir que sí.
2: Va ser que va fer més ràbia de tot, que tot Cristo hem baixat a segona i vam plorar, però tot Cristo se baixa el barco i se'n va.
0: Clar, no.
2: L'Ero Roman va plorar. Vull ser titular, un Mallorca, 6 anys, ara vinga, fitxa de 6 anys, deu cobrar una pasta de llança. I què has fet?
0: No, ja s'anirà.
1: Li va donar una oferta, s'anirà.
4: Ha fet tercer de la classificació d'Upipera.
2: S'ha anat a robar ja xicle en la selecció espanyola.
1: Que és la classificació més important de totes.
2: No, tia, no. Hi ha coses que no puc entendre.
1: Val. Això la bateixen de Michelis.
2: No, però jo el que faria, però si tu tens contracte, si no diu el contrari, el teu club hauria d'estar obligat a quedar-te un any dins segona. Si baixa segona, baixada de salari i obligat a quedar-te. Si no diu el contrari, el club, bueno, quedar-te.
1: Ja, però hi ha una clàusula i si la paguen se pot anar.
0: Però la majoria de contractes de gent, de jugadors més o manco bons, ja tenen la clàusula de tractar de baixar segona. Si arriba una oferta
1: X
0: tal... han de poder sortir.
2: En Pablo Torre crec que té un, dins el seu contracte, crec que si baixa segona que se pugui anar cedit un any a primera divisió.
9: Procedit.
1: Bueno,
2: el que passa que
1: no
2: tenia la
1: certa sort
2: que...
4: Jo vendria, idò.
1: Jo no.
2: Tenia la sort que el Racing ha fitxat en Canales i ja l'he tancat un pal a la porta.
8: Estava repassant estadístiques. Jurat Cerdà, 21-2 partits, ha fet 10 gols de segona divisió. Nadon, en 121, n'ha fet 22 gols.
1: Bé, però Nathan és un jazz especial.
0: No li agrada.
8: Canvi està clar. No, que Nathan va a l'Andorra.
2: Tenia d'intercanvi.
1: Aïlla, ves, Tomeu, pots anar a negociar amb el Piqué?
4: Allà a la platja.
1: Adéu.
4: Nathan, la platja i la mà. Ho veus, Quillut? Què passeja? Allà l'ha de tenir.
2: Vosaltres coneixeu qualsevol jugador ara que podria fitxar a Mallorca? Ja han dit Josep Cerdà, qui més?
0: De segona.
2: Sí.
4: Ja no tinc ni idea.
1: No, sí, jo estic com a partit.
4: Jo he fet un deberes per la temporada d'aquí.
0: En Daniel Rodríguez estaria...
2: Per exemple, jo aniria per en... M'ha fet un home, l'extrem aquest de l'Uleganés.
1: Justament d'Uleganés.
2: Quin home?
4: Ara viu en Daniel Rodríguez.
2: Tomeu, quin home l'extrem d'Uleganés?
8: Xisco.
0: En Dani,
2: No. que crec que Mallorca va sentejar. Bé.
1: En Juan Cruz.
4: Va sentejar.
0: Quan va baixar l'any passat del Barça.
2: Aquí, per exemple, el Duria.
4: Ha sonat aquest?
2: Ara ha sonat, però Mallorca crec que ha sonat.
0: Bueno, sonen tots els jugadors. Ara, el Mallorca també té...
1: Soc com un Madrid de segona.
0: Se vol moure dins segona, jo crec que els representants utilitzen el Mallorca, no? Perquè interessa el Mallorca. Bueno, el millor Mallorca no ha dit res.
2: A mi ja podríem anar per en Raba de València. La segona va destacar molt. No
1: m'ho trobes a segona.
2: Té 31 anys, si fas un contracte de 2 anys...
0: Copete, millor... Copete el poden tornar.
1: Copete. Escolta, jo fitxera, mateix a Copete.
10: Copete, segon, sí.
1: Va, mateix. Sí, sí, era, era, visto lo visto.
2: Era titular a la Novalència i se va lesionar.
1: Vale, i que varen començar a jugar a final de temporada o la Izola, si què...
0: Jo no l'Aizola el pujaria en un primer equip.
1: Jo trobo que sí. Que sí.
0: De tots, de tots. De tots
10: jo crec que
0: David López.
10: Dependrà de l'entrenador, tot això.
0: Per exemple, David López ja estava dintre mig del primer equip, ja ja i ja som 100%. Sí. Però després jo, Dutxa, varen provar, jo crec que no l'Aizola...
10: I tu què varen cedir? Marc Domènech, Jan Sala,
1: Riquets. Exacte.
0: En Martín Valgent i en Raillo, si queda... Jo crec que no l'Aizola pot ser un lot. Sí, jo crec que sí, tio. Dins segona, sí.
1: No, i bona punta de Martí. Bé, Jan Sala s'ha lesionat.
10: Jan Sala s'ha lesionat, però bueno, i en Marc Domènech, que fas amb aquests dos clats...
1: Marc Domènech, en Xisco repestirà ara mateix.
10: Aquests dos els has cedit dins de segona.
1: Xisco,
10: tu vas
1: la,
10: segona.
1: Això és la ràdio, no se te vol allà ara.
10: Què fas amb aquests dos? Els abans? els deixes a primera ref?
2: En Domènech, no. En Domènech ja poden cedir a Novalès. Si
1: ho que d'una vegada de sortir és el Luna. El Luna ja està de jullar.
0: Va a jullar o l'han de vendre?
1: L'han de vendre, però fa 3 anys que el cedim. Sí. El pesquin,
2: ja... És el que ha lligat més tots els cedits.
1: Per això, ha fet tota la temporada segona, que julli. Que jove, estrem per la dreta, el trim estrem, venga.
0: Jo és que també no estic... No mos pensàvem d'estar en aquesta situació. No estem molt parats en la meritat de segona.
10: Bé, diu de setembre podrem dir més coses. Ara m'ho anem d'estiu.
1: Ja sabem quan tornem, o no? Hem renovat contracte.
0: Bé, tornem a començar la lliga, no?
1: Ah, sí?
0: Basta.
10: Una setmana antes.
1: Això que era mitjà d'agost.
10: Jo crec que una setmana antes.
1: Passar la patrona. Apollant-se tot comença a passar la patrona.
2: És que ha de venir una setmana antes.
0: Això ho xerrarem amb
1: la jefa.
10: En un xat. Això ho xerrarem en un WhatsApp.
0: Quan trobes que hem de tornar? Ja està.
1: Per la mare d'agost.
0: Ja crec que poden tornar després d'una ciutat de Palma, que... Vaja.
10: Si és contra el Lítxic.
1: Està molt bé, però ja han presentat tota la pretemporada i han dit jornada 1, jornada 2, jornada 3, jornada 4 i no diuen contra qui.
11: L'únic que crec que sí que vos pot dir és que no haurà trofeu agricultura pel Dens a Mallorca, això?
1: En sèrio?
11: Segur que no
1: hi... Com així?
11: Segur que no hi serà.
1: Com així?
11: Perquè hi ha un canvi d'equip, si no hi ha novetat.
10: Això és culpa d'en Proens, segur.
1: De qui?
10: D'en Proens.
2: Hem de fer un derbi, doncs.
11: De
2: que... No, que sé,
1: un derbi vida cintura.
2: Vida cintura.
10: Vida cintura poblense.
11: No, no, però fa agricultura que fa poblense, el més segur és que no sigui contra Mallorca, primer divisió.
1: Bueno, això, vol dir, això vol dir que poblense s'ha deixat un altre equip o millor.
0: No, Mallorca bé.
1: Ah, vale. Ah, o Baleares. No,
10: claro que sí, per això ho diu.
1: Ell dirà Baleares, home.
0: Ja ho sé, per això li de la vida cintura.
1: Claro, tot bé.
0: Bueno, està bé, està bé, està bé.
1: Això és com ho pareix Sant Germain que havia de venir aquí també, en teoria.
0: Està bé, està bé. Ja, ja ho veurem. Suposo que després de la ciutat de Palma això poden començar a goitar per aquí.
10: En Miquel molt s'entrarà informats.
0: Jo ara, abans de partir, volem fer un comiat així com tot, eh? Tu, Martí, te vas preparant.
10: Sí.
12: Un segonet. Vos he d'interrompre perquè sí que hi ha un missatge de la ràdio i vull que l'escolteu, si no vos sap greu.
1: Segur que no l'han sentit mai.
13: Bueno, piperos, piperas i piperes, avui no he pogut estar amb vosaltres, però òbviament m'havia de despedir perquè avui és el darrer programa. Ha estat, no sé quant de mesos, però un bon grapat de programes que vos he acompanyat. I bé, vos volia donar les gràcies primers de Ràdio Pollença perquè heu tingut un compromís tots, no heu fallat ni una setmana, heu estat sempre ahí al pie del canyon, com diuen. I bé, per la vostra dedicació, i ja personalment vos volia donar les gràcies perquè m'he rigut molt amb vosaltres i a més, jo com segur no som molt futbolero, i almenys amb vosaltres i el que aprenia de vosaltres amb els meus amics m'he pogut defensar i fins i tot hi ha un pics que sou més que ells gràcies a vosaltres, així que mos veurem la temporada que ve. Enguany no ha pogut ser, no, vos heu pogut quedar primera, però estic segur que la temporada que ve donarà molt que xerrar i que per la temporada 3 tornareu a ser primera i vos anireu a Champions, no tenc cap dubte. Moltes gràcies, que passeu un bon estiu, aneu per l'ombra i m'ho anem veient. Bueno, Pip.
0: És un gran, eh?
1: És un gran, Bruno. Hòstia, l'estimà.
0: Bruno, reflexa un poc, si això m'ha arribat també per xarxes,
10: l'esperit pipera.
0: El missatge de comiat o de final de temporada.
1: Sí.
0: Un poc en aquesta direcció. Estic content perquè veiem que mos escolta gent que no sap de futbol.
1: Sí.
0: Perquè jo suposo que en saben, tu no, sí, la ràdio.
1: Sí,
0: Com en Biel, no? Però estem contents de fer arribar la part guapa del futbol, de la part d'opinió, de plàmica, tertúlia, de passió, de tertúlia, fer arribar la gent, donar eines en el final, perquè a un berenar, a un dinar, a
10: poder
0: un sopar,
10: defensar lo indefensable,
0: se puguin defensar una miqueta, pugui aparèixer que saben qualsevol cosa. No, això és vocació del servei.
1: Sí.
0: Servei públic.
1: Sí. Sí.
0: I la ràdio principal és per això.
1: Exacte.
0: Som aquí per això.
1: El que deies tu, el Verge fa una setmana que m'ha enviat un missatge, la nostra fan número 1 a Pipera, des d'aquí un saludo.
2: El Tomeu també és molt fan nostre.
1: El Tomeu és un Pipera.
0: El Tomeu en sap molt.
10: Ha dit una, però ha dit una.
1: És una... Ella va dir textualment, us vaig passar tots en un grup, que ella no sabia res de futbol i arrel de que la seva família s'ha enginxat al futbol, ella ha anat aprenent i ja pot debatre a la seva família.
2: I no va dir que la convidaríem avui.
10: Veure?
1: Qui s'ho va dir això? Jo no ho vaig dir això.
10: Jo ho vaig dir.
1: Sí, tu vas dir.
10: Que la podrien convidar? Ja la conec.
0: Ja la convidarem en el primer programa.
1: Escolta, fan número 1, tu ja saps de qui ser, en el primer programa de la temporada que ve estàs convidada i has de venir.
0: Què he de dir? Si un dels nostres delanters d'ho pollança i port, l'altre dia em diu... Rim molt, ho tens que fer natació escoltant vos a l'altre.
1: No? Ho tens que fer natació?
0: Va fer natació, se posa ja escolt.
1: Mentre no penyi una glopada a l'aigua.
0: I vos escolta, diu, mo par bomba. No sé si de dir de les simulades que deia.
1: Sí.
0: Mo par bé, mo par allà i me lo manco a l'hora que faig.
1: Jo vos he de dir que jo, el programa si no podia participar, els escoltava, evidentment, i el que participava també els escoltava per sentir més, i jo reia de lo que jo mateix havia dit o la que nosaltres havíem dit aquí en conjunt, que ja s'ha de ser massa.
0: De lo que ja havíem rigut.
1: De lo que ja havíem rigut, reia amb una altra vegada.
10: Tornava a riure.
0: Bueno, Martí. Deixa'm el germà d'en Martí, no sé si és molt...
1: Estic assustat, jo.
10: Bueno,
0: no sé si és molt...
10: És molt fàcil.
0: No, jo t'ho he dit. Antes de fer-ho, volen... audiència, que sàpiga... Doncs,
1: no m'ho fent responsable.
0: Mos va demanar que li han dit que sí, no...
1: Martí,
0: la nostra responsabilitat ja va aquí.
1: Han de passar música de fondo.
10: No.
1: Va.
10: Basta posar un pip,
0: vols que comiedem, però una cosa, això no s'ha ja escrit.
10: No.
0: Vols que comiedem?
10: No.
0: I ja tanquem el teu o tanquem després?
10: Jo duc un escrit... que me podeu interrompre. Ho diu que he escrit perquè jo me despist i després no sé on està.
0: No, ja s'ho dic mai.
1: Però, si te teiam ben o si no te teiam t'enfades?
10: Sí, no, me podeu teiam.
1: Vale.
14: Vale.
1: Ah, estic bueno, treballada ja. Vinga, bueno, dale, Martí.
10: Ha arribat el darrer programa de la temporada i crec que és moment de fer balanç. El mallorquinisme és probablement l'única religió on pots passar de somiar amb Europa a cercar la calculadora per mirar el descens amb menys que tarda en Mafeo en discutir un àrbitre o Mójica en perdre la marca.
1: Hòstia, que bona aquesta.
10: Fa 2 anys es parlaven de projecte. Després va arribar un altre projecte. I després un projecte nou per corregir el projecte anterior, en De Michelis. El ritme que anam aviat tindrem més projectes que punts. I a punt d'estar... i a punt d'estar de presentar l'entrenador del segon projecte abans que comenci el primer projecte. Lluís García.
1: Ja m'he perdut.
10: Lluís García, benvingut. Recordeu que ens varen vendre estabilitat. Bueno, pens que va durar aproximadament el mateix que dura una bateria d'un mòbil d'un adolescent. Res. El Mallorca és aquell equip que aconsegueix una cosa única. Quan vas guanyant, pateixes perquè t'empaten. Quan vas empatant, pateixen perquè te guanyin. I quan vas perdent, bé, ja directament mires les pipes i mires el mòbil quin és el pròxim partit. Aquesta temporada ha estat tan estranya que hi ha hagut moments en què l'afició no demanava guanyar, només demanava entendre què estava passant, tant en Jagoba com a l'innombrable. I això ja era massa exigent. El millor del mallorquinisme és que mai perdem l'esperança. Cada estiu tornem a sentir. Enguany sí. I per la fira ja deim. Bueno, la permanència també és un objectiu molt digne. Però escoltau, una cosa s'ha de reconèixer. Aquest club ens ha ensenyat valors molt importants. Vendre la moto en forma de paciència, resiliència,
4: capacitat de sofriment i sobretot la capacitat de llegir 27 vegades la classificació cercant una combinació matemàtica impossible que ens beneficiï. I aquí estem, el segon escaló. Perquè ser de la Mallorca no és una afició, és un trastorn emocional perfectament acceptat a les illes. Visca la Mallorca i els cardiòlegs.
1: Molt bé,
0: molt bé, molt bé.
1: Tinc per això tu.
0: Ha deixat estorant. Faltava cop de sirena de fonda, però...
1: Sí.
2: Això, què ha fet en un metro?
4: No ha hagut cap pip, que no?
1: No ha hagut cap pip, no. Està molt
0: bé, molt bé.
1: Està molt bé.
0: No te'n puc interrompre, perquè...
1: Això no m'ho atrevia, home. Això era de guapo.
4: Bona vida.
1: Molt guapo, m'ho has dit.
4: A partir d'aquí ve, un comiat el de fer jo.
1: Ara farem una entrada i un comiat.
0: Ja ho tindrà. No es porta fer res més.
1: Entre això, i si m'ho llarga perd,
4: a tot això, en tot un pot totes les tecles de la temporada.
0: Sí.
4: També l'ha faltat un gol de l'Arien en Canadà.
0: Lo de l'Arien...
4: Ojo!
0: Lo de l'Arien, i si en Costa Jullàs...
1: Cago, no hi ha res.
0: I en Mojica, per cert.
1: Ah, ja no l'han de mirar.
0: Vaig dir l'altre dia que m'ho donen ingressos, eh?
1: Sí.
0: Segons quan tenen classificat el Mundial, la FIFA... compensa en els equipos que han estat aquesta temporada.
1: Jo, per exemple, Mojica i en Samu a la final tot dos.
0: Encara tot i valor venuts o qualcun d'ells, quan pugui ser l'Arin, encara cobrarem algo.
1: No, tot.
0: Està bé, està bé.
1: Tot el que sigui cobrar del l'Arin, tot són beneficis.
0: Tot el que sigui cobrar.
1: Tenim un de fruits.
0: Tenim un fruit de l'Arin. Bueno, ho deixam aquí.
1: Sí.
0: Vos esperam. Martí, no has xerrat molt,
15: Martina.
0: Vol dir alguna cosa,
1: Martí? Martí.
4: Martí Júnior.
0: Martí, tu creus que m'anirà bé l'any que ve?
16: Sí.
0: Segur?
16: Sí.
4: On aquí hem de fitxar, nen?
1: On aquí fitxaries, tu? Has de ser realista, eh? No me diguis en Messi i en Cristiano. No.
4: Messi ja és vell.
16: Però jo ara mateix no sé qui podríem fitxar, perquè...
4: Mbappé.
1: Un barato.
0: A millor que aixecar el jugador del Pollença, de gent que han posat.
1: Jo ja t'he dit
0: que tu... Oferir més bé
1: aixecar el jugador.
2: El que pot fer ara és dir-li a ton pare que te pagui carnet de soci.
1: Sí.
0: Ara anem.
1: Exacte.
2: Aquí i una quimiseta de Mallorqueta.
1: Exacte. I que quan fixis per Mallorca te'n recordi-te nosaltres.
4: Que t'has de tatuar.
1: Que nosaltres ja serem bé si no estem una lliure còmode en un lloc de futbol. Saps el que vull
4: dir? Dies que t'has de tatuar tu.
16: Jo me tatuaré un pipero amb una pipa.
1: Si ton pare i ta mare te deixa.
0: Farem calcomania.
1: Exacte, que això té més solera.
15: Qui fitxaries tu si has de fitxar un duplollens?
1: O dos? Uepa.
16: No ho sé.
1: Pot ser d'un masculí o de femení, el que tu vulguis.
0: No grans, pensa en l'or grans i l'or grans. També de la tu femení, perquè el femení...
1: Alerta.
16: Pedro grans, que ho fa bé en Sergi.
1: Molt bé.
2: Vaig ensenyar bé.
0: Ara ell pensa que si el Mallorca fins en Sergi, en Xisco cobra una part de formació.
15: Va ser entrenador
1: d'en
15: Sergi.
1: Tot el que sap
0: és en Xisco. En Sergi, bien, no?
1: Molt bé, en Sergi.
2: Ha estat internacional?
0: Ha estat internacional. Bé.
2: Sí? Ha anat a la selecció?
0: Correcte.
15: I va jugar a Eivissa, no?
2: No.
0: Qui més?
1: Qui més, Martí?
15: Un delanter, ara, també, un altre
0: delanter. Anem a
15: un
1: femení. Un femení.
0: Tu el coneixes, tu femení, o no?
1: Un femení, data m'ho és. Una, volia dir.
16: Una Núria Pinto.
0: Una Núria.
1: Molt bé.
0: Bueno, jo crec que un tàndem enmig d'un jamp. En Sergi per davant i la Núria per darrere.
2: Pim-pam.
0: Ojo, eh? Ojo, eh? Perquè hi hauria un bon... Sí o no?
16: Sí.
0: Una bona combinació de jugadors i jugadores, aquí. Això anirem al nord d'ells. Això fa... Bueno... Tot això es culpa de son pare d'ho així, ja ho sabeu. Hauria d'haver un hotel tot sol. Bueno, xerrem al nord d'ells. Jo això oferint-li a Núria i a Sergi me fa cosa, perquè no els atendran nosaltres.
1: No. Que paguin la clàusula, començam-ho.
0: Exacte, que m'ho espatllin bé i ja en parlarem.
1: Quina clàusula tenen, aquests?
4: Passar la patrona en parlarem.
0: El carnet per tot.
1: Carnet per tot, sí. I pel Covid, un canapé.
0: I pel Covid.
2: Aquí ara hi ha en Tomeu.
0: Tomeu!
17: Sí, som aquí.
0: L'ho dic, molta sort. L'any que ve entendrem si qualsevol dia no te connectes, però estàs convidat.
1: Però qualsevol dia, només.
2: Ves alerta amb uns aficionats. No te peguin per darrere.
17: No, cap problema.
4: No faig provallant.
17: La veritat que està molt a gust, el dia que vaig venir aquí, les pipes de la fa del menjar, les que vaig guanyar en aquest moment.
0: Sí, ara molts del mitjà, mira.
1: Ah, en tenim unes aquí.
0: Està bo, jo està encetat.
1: En Martí Patí se s'ha fotut d'estell, l'ha quedat mitja bossa.
17: Moltes gràcies, la veritat que sempre, bé, Xisco ha dit, ja m'ho escoltava quan tornava de fer feina, sempre dimecres aprofitava per escoltar el programa en el cotxe de tornada. I ara, doncs, tens això d'escoltar-vos en directe i de poder participar, per tant, veurem amb aquesta temporada que mos depararà. Molta sort a tots dos, en el final, és qui mos agrada el futbol. Jo crec que jo puc entendre la rivalitat, però en el final, és qui mos agrada el futbol. No,
0: en Xisco és més radical, jo... El meu sogre és copropietari d'Ullam, tio, i... Saps? Me va així la cosa.
1: Atrevet.
17: Joan Rafael, en Xisco vendrà en guanyes estar i voler veure un partit.
0: Passa! No. En Xisco no.
1: Quieto!
0: Home, vendrem tots.
4: Un pipera.
0: Oh. Tots.
17: T'he convidat.
0: Oh. Bueno, Tomeu, moltes gràcies i com en Tomeu li deim, mos veiem tots ja a la temporada.
2: Hombre,
0: tot,
2: ara que m'he rebé, hombre, podem venir a veure Baleares Mallorca, bé?
0: Uf,
1: Xisco,
4: és un compromís.
0: És punyetero. És
1: marró. I podem anar, i podem anar per xerrar poig.
4: Oh, oh. Un racó.
0: Bueno, Tomeu, em venim
17: un equip
1: altre. Ser, ja te diré coses.
4: Va dir ell.
0: Bueno, ho deixam aquí, mos veiem la setmana que ve. No, mos veiem ja dins més que ve no l'altre, passar festes.
1: Passar la patrona.
0: Passar la patrona.
4: Aprofitant per dir que demà...
0: On hem d'anar, Martí?
4: Demà un piperos, sopam. On sopam?
0: A la Mercè. No ho diguis, que vendrà tothom.
4: No, pa allà. Tenim molt de fans.
0: Ah, pot deixar un compte. Sí. Sí. Tens inversa, que la gent... Posarem una panera, la gent vagi deixant euros així quan passa.
1: Pou venir, pou venir.
0: Ja mots... Ah, ho farem. Anem per plaça.
1: Anem per plaça.
0: Per allà, anem per plaça.
4: Terrasseta.
0: Mots cercau, allà on sentiré un mestre i seran altres, perquè tenen un bujorró i un bujorró.
1: Primer sentiré el bujorró i posaran altres.
0: Exacte. I ja està. Anem deixant. Tomeu, si vol venir, estàs convidat.
1: Podeu venir,
0: podeu.
1: Xisco, fem l'autògrafo, és un partit també.
0: Bueno, fins aquí. Mos veiem, segurament, ja per una ciutat de Palma.
1: Mal sí, menys.
0: La patrona.
2: Mal menys.
0: I a menys si va bé.
2: Molt bé.
0: Tu hi siguis bueno. Allà on ajuda dos siris i tot allà on ajuda dos.
1: Sí, jo...
0: Bueno, fins la temporada i bé.
1: Adéu. Gràcies a tots.
17: Adéu.
4: Bona patrona.
16: Adéu i visca Mallorca.
4: Mallorca no et pot moure.
18: Upipero, del xat de WhatsApp i les barres del Bars, als micròfons.
19: El podcast futbolero que necessitaves.
4: Llavors si li roben, en el ballant que li roben.
20: Un whisky toia a dormir, hijo.
21: Ràdio Pollença, 365 dies... al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent, ja ho veus, i trontollen les estrelles, tenen por de capbussar-se en la foscor. I recordo

Anton, en Jerry, la bruixa Calixta.

a poc i prenc del mar algun dels seus tresors amb la mà ferma de vell pescador. I tu et miraves somriure.